0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que...

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surts l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un
0: programa. Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Activa el mode Steam. Escolta i canta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres,

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Això ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gravenet. Tot plegat, però, ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Vallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí hi ha molt pocs núvols a tot arreu i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamont Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren o semblaven ser traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari de pagès des de fa anys és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tant plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i sobretot molta massa de sotabosc, i aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus. Ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la d'una Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús, per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge, hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1 i 2 graus, gairebé es pot dir, cada 2 anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat 2 mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa hipervibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja d'altra manera que quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellvé.
17: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
18: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
17: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
19: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
20: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
19: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
21: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats doncs són una inversió en salut.
19: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
22: És un independent club. That makes me...
23: És un club independent, i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
22: What I've been doing in my entire life.
23: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
22: Be part of a different...
23: Per això vaig escollir Londres.
22: That's why I chose London.
1: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians les últimes temporades, ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
24: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad, me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
2: la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar. I ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
1: I arribarem a 2:15 de vuit. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'han seguit dues caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant nord-americana René Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir

0: explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 8:15, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
2: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
0: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu.

0: Lleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bon dia.
0: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
1: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
0: Quina és ara mateix la situació? No sé si la orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
1: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extens a nivell de bosc. De cop llavors per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau, i a més doncs, això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de la tarda fossin més complicades, perquè no avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort i ja es va parar just allà i a partir d'allà doncs es va anar reduint.
0: Ningú confinat a hores d'ara, entenc, el que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
1: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, ja entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta de, o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat, doncs. De fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, tant Artés com Sallent en el mateix moment.
0: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí, molta sort i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja.
1: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i igualment.
0: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però com

0: costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
1: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
2: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
0: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre, queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El servei meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
4: A Terrassa n'hi ha 56. 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
5: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi, el que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
6: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc gaire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
4: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
0: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
7: Bon dia, Helena.
0: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
7: Sí, de fet, a veure, una precisió, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això
0: no passi. Mare meva, això no ho aguantarem.
7: No aguantaríem, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme. Per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, que vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencaesquemes, probablement.
0: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer. Si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
7: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança. D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatura. Hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
0: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
7: No mateu el missatger, que vagi bé.
0: Adéu, adéu.
8: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu...
0: 3:15, com a mínim fins dissabte, no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
9: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
10: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
9: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
11: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
9: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, Ankara, el president de l'executiu espanyol, ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat. Una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
12: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque...

0: Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político, muy, muy positivas.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
2: És un independent club. That makes me...
3: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
2: What I've been doing in my entire life.
3: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
2: Be part of a different...
3: Per això vaig escollir Londres.
2: Why I chose London.
1: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
4: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants, com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible...
1: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
5: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, como nos entendemos con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: El 15-nas Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats. N'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
6: El Quinzenàs Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt vegenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Başakşehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels vegencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAO, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quizanes Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels quatre primers classificats del grup C.
1: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
7: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
8: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
7: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
5: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en Xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
7: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
6: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu de desplaçar cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part sud, a l'entrada i sortida per la B23 i a la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem l'antidot que hi ha a la C58, tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
6: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja a aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles com Barcelona capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan amunt que la situació encara serà molt calorosa i aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entrarà aquesta nit alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més. I amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
10: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
6: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
7: de forma ràpida, de cop va començar a cremar els seus residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
6: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans, i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
11: Bon dia, ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostra. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que dos vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant. Sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
6: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat en aquest cas unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamont Carvajal.
12: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
13: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
12: El president Illa ha negat negligències.
14: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
12: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
15: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
16: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
12: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
6: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
17: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada però amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en el cinquè dia ja, com us dèiem, de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
18: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
19: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
18: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
20: A mi de moment encara m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja quan l'automàticament quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
18: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
6: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
21: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
22: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
21: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
22: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
21: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
6: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora Lamadrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
23: Bon dia, Elena. Sí, som justament al carrer Teodora Lamadrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant en Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts i, a més, a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils, perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació hores d'ara és més tranquil·la després de l'ensurt de dimarts passat.
6: Doncs gràcies, Anna. Sens dubte ens n'alegrem que estiguin tranquils, perquè sens dubte això d'entrada els hi comporta una incomoditat. Per tant, que estiguin tranquils per la seva seguretat ja és un gran què. Gràcies, companys, que vagi bé. Minuts per arribar a 9:15 i obrim la crònica esportiva amb Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic. League, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: És un independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a difference.
2: Per això vaig escollir Londres.
1: Why I chose London.
6: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
4: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
5: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen, per tant màxima ambició a anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
4: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
6: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, 2 al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
24: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça de tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc paraules per descriure el que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt, molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
6: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
25: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
26: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
25: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
6: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida del carrer.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La fisioteràpia a l'odontologia.
8: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
3: Salut Activa.
9: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han de

0: en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, el Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en Xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
1: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
0: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb El gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
3: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
0: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
1: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc, direcció

0: poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort, es va parar just allà.
1: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Benet, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Benet. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
2: Nosaltres, en el que és el tema municipal del Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En els que, en aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
3: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus. el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures al costat o juntament amb la sequedat de l'aire eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intensa. A més d'ajornar el Castell de Focs, la Festa Major de Terrassa també ha endarrerit alguns actes per evitar la calor. El Pla Alfa, ja us ho hem explicat, es troba al nivell màxim a 210 municipis de 24 comarques. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
6: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
7: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
6: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
8: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ha pitat, i ja quan l'automàtica en quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
6: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
9: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
10: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
9: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
11: No en teníem gaires. D'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires. No tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, eh? En absolut.
9: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Doncs després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
12: Bé, en termes generals poden ser moltes, moltes causes, problemes que ha pogut haver el subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat de que ha hagut un canvi de material, d'una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant, bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, n'hi ha moltes causes possibles del subsol que poden produir que es produeixi un comportament imprevist, perquè clar, quan es fa un projecte d'una obra subterrània i s'executa, s'executa perquè no passin aquestes coses. Llavors, haurà hagut alguna cosa en subsol, com el que he dit, o presència d'aigua, o d'altres moltes causes geològiques o geotècniques que han pogut produir aquest fet anòmal molt localitzat.
1: Senyor Ruiz, aquest incident pot condicionar ara les obres d'aquesta línia 9 de metro? De quina manera? No sé si s'hauran de gestionar nous protocols.
12: Bé, per fer obres subterrànies, que són infraestructures crítiques, a més, complexes, com és el cas, és a dir, sota una zona densament poblada, edificada, a més, geològicament, també, que és heterogènia, no és homogènia, ni a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogèni, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I, de fet, poso un exemple. A Barcelona, aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que n'hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011 va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava just al costat de la Sagrada Família per la línia d'alta velocitat, i hi havia debat, inclús hi havia gent que sortia dient que s'ensorraia la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família, la Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que tot això, si es fa bé, no n'hi ha de cap problema. És a dir, que, i de fet, també la notícia diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions, que tingui un molt bon dia.
12: A vosaltres. Adeu.
1: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lliure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
13: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lliure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
9: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
14: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats doncs són una inversió en salut.
9: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
15: Bon dia.
1: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
15: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà a London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michelle Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'impacte l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
16: És un independent club. That makes me...
17: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
16: What I've been doing in my entire life.
17: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
16: Be part of a different...
17: Per això vaig escollir Londres.
16: Why I chose London.
15: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
18: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad, me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
15: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà a partir de les 9 serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
19: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
15: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
20: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
21: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
20: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
15: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci. De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
22: Molt bé, va, que demà ja és divendres, Cristina.
15: Vinga, fins demà.
22: Que vagi bé. Fins demà.
15: Adéu.
22: I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Tots els detalls en aquesta crònica d'en David Navarro.
23: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
24: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
23: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, la mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
22: I l'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les obres més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova iniciativa, el Festival Canalla de Literatura. A més, com és habitual, també es promou la cultura per a tothom amb l'Atlàntida al carrer, que ja ha començat. Doncs gràcies un dia més per la vostra atenció i tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí una nova jornada, un nou dia de programació a través del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és dijous 9 de juliol del 2026 i sempre amb aquesta intenció justament d'acompanyar-vos i apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, també sempre ho recordem, aquest és un contingut que podeu seguir a través d'internet, Ràdio Línia, Ràdio La Carta, a www.rtb-elvendrell.cat. També podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar a través de Televisió El Vendrell, això, ràdio en imatge, sense més. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem avui dijous una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Les 9 i 2 minuts. Dijous 9 de juliol, programa número 4006. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. I sempre aquesta intenció d'acompanyar-vos fins a les 12, fins al migdia, són gairebé 3 hores de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor que hi puguem afegir i tota la professionalitat que hi puguem posar, sense més. Si voleu participar i si voleu dir la vostra, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o en qualsevol moment del dia un correu electrònic, que també és molt fàcil, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Ara, per començar, anirem cap al temps. La previsió amb en Marc Rodero, per conèixer justament la calor i la onada de calor que sembla que arriba al seu pic, però que ha de continuar. Després ho expliquem. També ja hem preparat una primera cançó per posar a ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. A banda, anirem a altres aspectes d'interès, arribarem a les 10, actualitzarem les notícies i seguirem a la segona part de Calaixera amb més qüestions, amb més coses. De fet, per començar segona part, volem parlar-vos d'un espectacle de motor extrem que es fa a Coma-ruga fins al 26 de juliol, fins al dia de Santa Anna. I és un espectacle, bé, molt especial. Volem conèixer en què consisteix, però això, el motor, els Bigfoots, que són aquests grans cotxes amb aquestes grans rodes, acrobàcies, derrapades... Bé, un espectacle molt especial i que volem conèixer una mica allò interiorment, en què consisteix, com ho fan... Bé, em sembla interessant. Per aquells que us agradi el món del motor i, en aquest cas, aportat a l'espectacle, serà xulo conèixer en què consisteix. No us ho perdeu, aquest Motor Show Extrem. A banda, parlarem de cinema, coneixerem les estrenes que arriben a les cartelleres a partir d'avui, com fem habitualment, i també farem una àmplia repassada a l'agenda. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última part amb més coses. De fet, avui ja vam explicar que traslladaríem la secció habitual del dimarts únicament aquesta setmana, en principi, secció tecnològica amb en Joan Molines, de Gol al Vendrell, allò... intentar perdre la por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, per parlar i xerrar una bona estona sobre les qüestions que ens aporta el Joan. I després encara ens quedarà una petita estona per la participació i les trucades. Pels canals habituals, per aquests que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també hi afegirem el telèfon de directe al 977 15 70 69. I això, bàsicament, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, per l'atenció, la confiança i per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El temps, pendents del temps i sobretot pendents de la calor. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Bé, és el tema estrella. Mediàticament se'n parla, juntament amb els incendis. Tothom ho parla pel carrer, que és aquesta calorada i aquesta onada de calor que sembla que no té aturador, no, en principi?
1: No té aturador i ens preocupa una miqueta el que pugui venir dilluns i dimarts de la setmana vinent. Hi haurà un petit respir durant aquest cap de setmana, és a dir, creiem que avui ja no assolirem valors com els que vam tindre ahir. Vam arribar als 38 al Vendrell, 40 a la Bisbal del Penedès, 41,3 al Montmell. Per tant, temperatures totalment desfermades amb unes humitats relatives prou baixes per fins i tot trobar-se a la mateixa línia de la costa. Per tant, avui no creiem que pugi més d'aquest topall la temperatura. De fet, a partir de divendres, dissabte i diumenge davalla una mica, però és tan mica que potser no ho notarem, però ja és una petita davallada. El que sí que veiem una miqueta amb certa preocupació és el que ens arriba a l'inici de la setmana vinent, ben bé fins al dia 15 de juliol, és a dir, que 13, 14 en especial i 15 en davallada, tenim per endavant una situació complexa des del punt de vista de les temperatures, perquè encara podríem pujar algun grau més respecte a aquests dies. De fet, els models a 850 hectopascals, a 1.500 metres d'altura, ens donen temperatures que en superfície es poden traduir en 45 graus cap a les zones tradicionalment més càlides. Per tant, encara li sumaríem un parell de graus més del que hem tingut aquests darrers dies. Duraria, entre cometes, poc, un parell de dies, però aquesta continuïtat amb temperatures tan elevades, que ja portarem una setmana, doncs fa que la situació sigui preocupant i que haguem de posar seny i prendre consciència de que això, que cada cop és més recurrent, finalment pot acabar afectant. Per tant, encara tenim el dia de demà per poder-ho acabar de perfilar, dilluns evidentment també, però atenció, perquè dilluns i dimarts poden ser dos dies notablement complicats pel que fa a les temperatures. Espera.
0: Seguirem ben pendents de l'evolució d'aquestes previsions. I justament actualitzem temperatures ara en directe, Marc?
1: Vinga, sí, ara mateix. No hem parlat del dia d'avui, però que vindria a ser igual, eh? Una calca del que vam tindre ahir. Per tant, estabilitat, cel serè, com a molt algun núvol testimonial cap a la zona interior, humitats relatives prou baixes, atenció a l'elevat risc d'incendis. A hores d'ara tenim aquests 28 graus ja a Cunit i a Coma-ruga, 30 al Vendrell, en tenim 29 a la Bisbal, 32 al Montmell, 30 a l'Arbós. Per tant, si a les 9 del matí ja tenim això, què tindrem aproximadament cap a les 12 quarts d'una.
0: Sí, sí. Gràcies, Marc, per la informació. Com deia, seguirem ben pendents.
1: Així ho farem. Fins demà.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Doncs va, posarem ritme, que ja som dijous, amb aquesta cançó dels Auxili, amb la col·laboració de Trapella. Tarrinetes als

0: quan esclata la cata que t'arriba.
1: Auxili i Trapella, Tarrinetes al sol. Una bona cançó d'estiu, de calorada, per encetar i per començar programa. En directe i en proximitat, com és i com sempre ens agrada, a través del 107 amb 1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 12 minuts. Notícies.

0: Els bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dijous al matí per assegurar el perímetre de l'incendi forestal del Pla de Manlleu al terme d'Aiguamúrcia, que durant tota la tarda d'ahir va generar moments de màxima preocupació, també a tocar de Montmell i de Sant Jaume dels Domenys. El foc a hores d'ara s'ha donat per estabilitzat. L'incendi, que va començar poc abans d'un quart de cinc de la tarda a tocar de la carretera TP2442, va evolucionar amb molta intensitat a causa de les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. En poques hores va arribar a afectar unes 80 hectàrees, de les quals prop del 86% corresponen a superfície forestal i la resta de terrenys agrícoles. La proximitat de les flames a diversos nuclis habitats va obligar a Protecció Civil a activar el confinament preventiu al Pla de Manlleu, Pontons, les Pinedes Altes del Montmell, Vall d'Ossera i diverses masies disseminades a Aiguamúrcia, una mesura que va afectar prop de 1.600 persones. Paral·lelament, es va tallar la carretera TP244 i TP2442 per facilitar les tasques dels serveis d'emergència. Unes carreteres que, a hores d'ara, atenció, continuen tallades, complicant el desplaçament a vehicles en aquesta zona afectada. El telèfon 112 va rebre centenars de trucades relacionades amb aquest foc. Durant tota la nit, desenes de dotacions terrestres dels bombers han treballat sense descans per consolidar tot el perímetre. Aquest dijous al matí, com dèiem, la situació evoluciona favorablement i l'incendi es dona ja des de fa estona per estabilitzat. Tot i això, encara no està controlat i els efectius continuen remullant punts calents i revisant els terrenys per evitar qualsevol revifada, ja que les condicions meteorològiques continuen sent molt adverses, com ens acaba d'explicar ara mateix en Mar Rodero. Els bombers han destacat també el paper que han tingut els camps de vinya i altres conreus d'aquesta zona, que han actuat com tallafocs naturals i han contribuït a frenar l'avanç de les flames cap a zones amb més massa forestal o també zones habitades. Aquest incendi s'ha produït en una setmana especialment crítica i marcada per la simultaneïtat de grans focs a diferents punts de Catalunya. El govern manté el nivell màxim de vigilància davant d'un episodi de calor extrema i un risc d'incendi molt elevat, i fa una crida extrema a les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui originar un nou foc. I justament la zona afectada per aquest incendi forestal estava declarada des d'aquest dimecres i des del terme del Montmell es troba sota el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst pels agents rurals en l'escala de perill d'incendi forestal. Aquest foc, que s'ha originat en un dels dos municipis del Baix Penedès, que aquest dimecres presentaven això, aquest risc extrem, juntament amb Sant Jaume dels Domenys, en una jornada marcada per la onada de calor i aquestes condicions meteorològiques. La onada de calor que assola el país continua tenint una incidència directa, doncs, en aquest risc d'incendis forestals. Els agents rurals actualitzen diàriament el Pla Alfa, el procediment operatiu vigent durant tot l'any que determina les mesures de vigilància i prevenció en funció del nivell de perill. Segons aquesta darrera actualització d'ahir dimecres, el Baix Penedès incrementava un esglaó al seu nivell justament en aquests municipis que ara estem dient, com és el Montmell i Sant Jaume dels Domenys. Això, aquest nivell 4. Aquest nivell comporta l'activació de mesures extraordinàries que poden incloure restriccions d'accés als espais naturals i forestals, així com la limitació d'activitats susceptibles a provocar un incendi. Aquestes actuacions se sumen a les previstes pel nivell 3, que actualment afecta a la resta de municipis de la comarca, a excepció del Vendrell, que es manté en fase 2. A la resta de municipis del Baix Penedès se situa de perill molt alt, se suspenen totes les activitats amb risc d'incendi, encara que haguessin estat autoritzades prèviament, i es prohibeix encendre foc en espais oberts, àrees de descans de la xarxa viària, zones recreatives i d'acampada, i es restringeix l'ús de la maquinària que pugui generar espurnes o descàrregues elèctriques en terrenys forestals o en una franja de 500 metres. I també queda prohibit utilitzar bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de massa forestal, així com emprar material pirotècnic, abandonar objectes en combustió o fer cremes de rostolls, pastures i restes de poda. Dit això, i actualitzada tota aquesta situació a la comarca, anem a altres notícies, altres informacions. El Romanic és una de les primeres urbanitzacions del Vendrell que va implementar la nova recollida de residus porta a porta a finals del 2025, essent un nucli amb un elevat nombre de veïns i veïnes de segona residència als mesos d'estiu, que és quan hi ha una pressió poblacional més gran, el que està provocant una acumulació de deixalles en diferents punts de la via pública. Es tracta d'espais on anteriorment hi havia contenidors oberts, però algunes persones segueixen deixant les bosses al mateix lloc, per a desesperació d'altres veïns i veïnes. I per això demanen solucions, com és el cas d'una de les veïnes, la Susana García.
1: I ara ja arriba l'estiu, fa molta calor i la pudor, i a mi aquest matí ja m'han mossegat tots els mosquits que hi havien i les rates, perquè també n'hi ha rates ja. O sigui que quan arribi el mes que ve, que ja estarem tothom aquí, això serà insuportable.
0: A més dels actes d'incivisme, els veïns creuen que el sistema de recollida no està ben dimensionat per aquests mesos en què hi ha més població. En aquest sentit, lamenten que només hi hagi una àrea d'emergència en tot el nucli, que aquesta setmana ja estava plena. Asseguren que en una altra àrea que es va posar al començament es va acabar retirant.
1: Quan ens van donar les galledes i ens van dir tot com aniria, com el funcionament de com aniria totes les coses, van dir que posarien aquests contenidors d'emergència. Ho van posar un dia, però el dia següent, perquè jo ho he vist, o sigui, avui passo i digo, han posat les escombraries, i el dia següent ja no hi eren.
0: Durant les últimes setmanes, els residents han fet arribar diferents instàncies al consistori, tot i que continuen esperant que es compleixin les mesures que ja els hi havien dit.
1: A mi, personalment, m'han dit que per al mes de les vacances de juliol i agost posaran un contenidor perquè no passi tot això. Perquè tothom no recicla, això és el primer també, que no n'hi ha reciclatge, tothom no recicla, tothom ho posa a una bossa i quan se'n va a la platja allà, ho llencen allà al costat de la paella.
0: Des del govern local han explicat a Ràdio i Televisió el Vendrell que el que cal fer en urbanitzacions, com és el cas del Romaní, és complir amb les indicacions de la recollida porta a porta, recordant que els últims mesos s'han posat desenes de sancions davant dels actes d'incivisme. Pel que fa a l'àrea d'emergència, des del consistori afirmen que es passa a recollir per fraccions els diumenges. I més coses, més notícies. La formació política local, Unitat Vendrellenca, reclama al govern local i a la Generalitat que s'agilitzi la climatització de les escoles bressol i dels centres d'educació infantil i primària del municipi per fer front als efectes del canvi climàtic. Així ho exposa el candidat d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert.
2: Som conscients, sabem que les escoles d'infantil i primària són competència de la Generalitat, i que, per tant, d'entrada l'Ajuntament es queda limitat en aquest aspecte, però el que sí que demanem és que es deleguin aquestes competències a l'Ajuntament, que l'Ajuntament les demani a la Generalitat, i que sigui el propi Ajuntament qui instal·li els nous equips de climatització de les escoles. I sigui també el mateix Ajuntament, òbviament, que després enviï la factura a la Generalitat perquè sigui ella la que hi pagui.
0: El grup també proposa que s'actuï als patis de les escoles.
2: Renaturalitzar els espais exteriors dels patis, dotar-los d'espais d'ombra, sigui amb arbrat o amb pèrgoles, nebulitzadors d'aigua i punts d'aigua, ja siguin fonts o brolladors d'aigua. Per què? Per tenir uns espais exteriors que puguin fer front al canvi climàtic i que a vegada també fora d'horari lectiu es puguin obrir perquè tota la canalla del barri pugui anar a jugar, a socialitzar.
0: La formació afirma que ha recollit un ampli neguit de pares, mares i docents dels centres escolars de la vila. I l'Ajuntament del Vendrell ha convocat una reunió informativa sobre la nova ordenança de convivència i civisme que entrarà en vigor dimarts de la setmana que ve. La sessió, oberta a tota la ciutadania, tindrà lloc el dijous 16 de juliol a les 7 del vespre a la sala Tobias, situada a la planta baixa de l'Ajuntament. Durant la trobada, les persones assistents podran resoldre dubtes sobre la nova normativa. El regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha explicat que en el que portem d'anys han interposat un total de 486 sancions i ha afegit que la nova ordenança ha de servir per reforçar l'acció contra les conductes que atempten contra la convivència o que cometen actes d'incivisme. I encara parlant en termes municipalistes, aquesta setmana han començat ja les obres de millora del parc de la Ramona Macipe, situat a la carretera de Santa Oliva. A més d'adequar l'entorn, es millorarà l'accessibilitat i es substituirà l'àrea de jocs infantils. L'objectiu d'aquests treballs, a la també coneguda com a Parc de la Miguelina, és oferir un espai més modern, segur i agradable per a tot el veïnat. Les obres, que tenen un cost de gairebé 40.000 euros, inclouen l'adequació de l'entorn del parc, la substitució de la zona de jocs infantils i diferents tasques per millorar l'accessibilitat i el confort. Durant aquest mes de juliol es farà el gruix dels treballs d'adequació i accessibilitat, mentre que la nova zona de jocs infantils es posarà de cara al setembre. La plaça ja va tenir una primera actuació de millora ara fa 5 anys, en el qual es va repintar el pavelló noucentista de l'any 1920, que està ubicat a un lateral que és un bé cultural d'interès local. La plaça rep el nom de Ramona Macipe per l'escultura que hi ha, obra de Josep Canyes, que va immortalitzar la figura de la seva esposa. I l'Ajuntament del Vendrell, que fa un avís als veïns i veïnes sobre el tractament fitosanitari que es durà a terme pel control del tigre, els plàtans i de la galeruca, els oms, uns insectes que deterioren la vida d'aquests arbres. El procés es durà a terme la nit del 15 al 16 de juliol, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, i mentre s'apliqui el tractament es produiran restriccions de pas. Els espais afectats seran la plaça del Centre, la plaça de les Garrofes, la plaça Nova, la plaça del Mercat, la Rambla, la plaça Tobias i la plaça Catalunya. A més, dins els nuclis marítims, la carretera de Sant Salvador i la plaça de l'Ermita també rebran restriccions. Més coses. Ja es coneixen els guanyadors i les guanyadores de la campanya Compra i Descobreix Catalunya al Vendrell. En total són 22 persones que durant les darreres setmanes han comprat els establiments comercials de la vila que estaven adherits a aquesta campanya. De fet, aquest programa, La Calaixera, com sabeu, ha acollit un cop més, un any més, el sorteig públic dels guanyadors d'aquesta campanya. El Vendrell és un dels municipis promotors d'aquesta iniciativa comercial i cultural que permet als guanyadors visitar altres poblacions catalanes que, com la capital del Baix Penedès, participen d'aquesta iniciativa. En total, es podien obtenir butlletes a uns 200 establiments del Vendrell en col·laboració amb les regidories de Participació Ciutadana i de Comerç i enguany amb el suport, fins i tot, de diversos influencers, com destaca i explica la regidora de Participació Ciutadana, Mariona Figueres.
3: Hem pogut disposar de quatre persones, quatre instagramers, que ens han anat fent vídeos a xarxes socials, no?, que han anat fent publicitat d'aquestes campanyes i que, bé, esperem que puguin compartir amb nosaltres també el dia del premi i puguin fer difusió d'aquests premis, d'aquestes poblacions també, i així doncs fer aquesta empenta.
0: Els guardons han quedat repartits entre compradors locals i alguns altres punts de la pròpia comarca. Uns guanyadors que rebran ja el seu premi físic aquest mateix divendres, demà divendres, a la botiga Wisconsin, que és on l'aparador on estan justament, o han estat fins ara, posats tots aquests premis. Anem a altres qüestions, si també podem parlar d'esports. L'Open de Darts Àngel Tobias del Vendrell, que ha celebrat la seva tercera edició. La capital del Baix Penedès ha tornat a ser el punt de trobada d'un gran nivell de darters d'arreu del país. Ens apropa aquesta crònica el nostre company Dani Vázquez.
4: L'Open de Darts ha tornat a repetir el Vendrell. Per tercer any consecutiu, el torneig Àngel Tobias, organitzat per Club Darts Full Equip, la penúltima del Vendrell, ha reunit a la vila a grans jugadors de diferents ciutats del territori. L'Open s'ha dut a terme durant aquest cap de setmana, reservant dissabte pel torneig en parelles i diumenge per la modalitat individual, una competició que enguany ha superat el seu nombre de participants.
5: Aquest any hem superat les inscripcions de parelles, van ser ahir, i avui individual també hem superat, i la veritat que molt contents de poder fer-lo cada any i que cada any vingui més gent. Per parelles vam tindre unes 64 parelles i tenim uns 110-115 participants.
4: El torneig ha estat més accessible que en edicions anteriors gràcies a la incorporació de nous nivells per cada modalitat.
5: Les novetats són els nivells. L'any passat en parelles va ser solament un nivell, i a l'individual, pues, també, és un nivell més. L'any passat van ser 3 i aquest any fem 4.
4: L'Open Àngel Tobias s'ha convertit ja en un punt de trobada referent en quant a competicions dades del municipi. Una iniciativa que cada any reuneix més jugadors i jugadores del territori i que sembla haver fet dient al Vendrell.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
7: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Poc més d'un minut i arribarem a 10:15. Ara tocaria anar a conèixer les principals portades dels diaris, que també és un complement informatiu que fem cada dia, però sembla, i des de fa ja un parell de dies, que digitalment, que és on extraiem aquestes portades, hi ha certes dificultats perquè fa la pàgina web que ens ensenya aquestes portades, així que avui no podrem acabar de recollir tota aquesta realitat a les principals portades dels diaris. Això sí, anem cap a altres qüestions i altres punts d'interès en directe en aquesta primera part de Calaixera. Com, per exemple, recordar contingut divers o el que vam tractar ara fa tot just una setmana en secció ja habitual des de la Lira Vendrellenca per conèixer les seccions i sempre ho diem així les persones que ho fan possible. Amb en Javier Marracadé i l'Enric Fuentes. En aquesta ocasió, parlant de tenis taula i d'un jove de la secció de tenis taula de la Lira que ha elaborat tot un treball de final de curs, el seu treball de recerca a l'institut, i que parlava justament de la part més tècnica del tenis taula.
9: I avui, doncs, després hi ha totes les lligues que juguen i tot, però avui portem un representant molt jove, que l'Enric us el presentarà.
10: Sí, la secció de tenis taula, la veritat és que ens dona molt a parlar. Entre totes les fites que aconsegueixen, campionats, el que comentava el Xavier amb la funció aquesta social que fem amb els malalts.
0: Sí.
10: I avui en tornem a parlar més amb el Joe Han.
11: Bon dia.
10: Que ens explicarà detalladament, doncs, un treball molt maco que va fer pel batxillerat. Uh-huh. Però va ser tan maco i tan elaborat, doncs, que tinc entès així, ara ell ho especificarà, que la pàgina web de la Federació Espanyola de Tenis Taula doncs va publicar.
0: Ostres, que bé.
10: Ara ens explica.
0: Sí, sí. A més, m'agrada molt.

0: És forta, sí o no, el tenis taula?
1: Sí, jo crec que últimament a nivell mundial doncs, el tenis de taula s'està fent més campionats i tot és, i ara ara més que abans doncs, molts jugadors de tot el món doncs, m'han ajudat a jugar sí. I tot. Jo últimament també estic mirant molts campionats que està fent el WTT, que és una organització mundial de tenis a taula, i també ho estic fent, i s'està fent, i com, és com cada dia que estan fent un campionat,
0: sí.
1: Hi ha de joves, hi ha d'adults, hi ha de tots, i ara ja mateix també als Estats Units estan fent un campionat molt, molt famós, que estan jugant els primers del món i tot.
0: Molt bé. I també, clar, suposo que això comporta que la gent s'animi a practicar tenis taula, que és també aquest augment que jo estic veient.
2: Tot fa bullir l'olla, eh?
0: Sí, que sí, clar, tot ajuda que sí. No, la repercussió de l'esport, doncs potser sigui això, que més gent el vulgui conèixer i el practiqui, en aquests paràmetres que hem parlat, també a nivell de salut. Però és un fet que, per exemple, me'n dono compte que ara... almenys dels municipis del nostre voltant qui més qui menys tenen club de tenis taula i això no, fins ara no passava. Sí que és cert que el Vendrell des de la Lira ja fa molts anys que hi ha aquesta secció, però jo he vist que s'han anat creant clubs aquí al voltant. A Cubella se n'ha creat un, per exemple, no? Bueno, això està bé, que es practiqui també és bo, eh? No? Entenem que sí, com més es practiqui esport en global, i també el tenis taula, que és un esport, i si no que algú ho provi ja m'ho dirà, si és un esport o no.
3: Sí, sí que és un esport.
0: Per això.
2: Tu pots corroborar això, que sí que hi ha més moviment de tenis taula a la comarca i a la província en general?
1: Sí, perquè nosaltres aquí a l'IRA doncs, tenim fent classes i tot i fent publicitat, llavors arriba més gent. Clar. I cada any ens venen més companys a jugar amb el nostre entrenador. Uh-huh. I doncs, jo crec que això també fa que la influència de tenis taula expandeix molt més que abans.
0: Sí, tant. Doncs que sigui així, que sigui així l'esport o el foment de l'esport en qualsevol modalitat.
2: Això mateix.
0: A banda de la cultura que també sempre la reforcem i l'expliquem molt des d'aquí. La cultura és importantíssima, però l'esport hi va al darrere. No, al darrere no. Hi va en paral·lel, perdó. Hi va en paral·lel, sí senyor.
3: Expliques una mica això. El treball aquest que vas fer.
1: El treball. És el treball de recerca de batxillerat que és obligatori fer-ho i com que jo m'agrada tenir la taula i m'agrada la part física, doncs ho he combinat i el treball només consisteix en... utilitzar la física per saber com s'ha de colpejar, com s'ha de jugar millor a la tenis de taula. I doncs, també fer experiments i vídeos, després analitzar-los per veure, i després en física, en la teoria que he estudiat a l'institut, doncs, predir quina és la posició que caurà la bola i quina és la posició més òptima per colpejar, per tornar les boles i això.
0: Ostres, clar, és allò, la tècnica, allò maximificada,
2: sí.
0: En el món
2: òptima,
0: científic.
2: Òptima, com ha dit ell, òptima.
0: Correcte, ostres.
2: Per colpejar la bola òptimament, no?
1: Sí,
2: perquè arribi
1: de la millor manera possible, clar.
0: Clar, de fet, l'esport ja ho té, això, no? L'esport té aquesta part física que es transforma en part científica, física, matemàtica, m'atreviria a dir, perquè això, no?, l'energia, tot plegat, té molt a veure. Clar, especialment el tenis taula. Perquè, clar, la pilota és molt concreta, la pala és, com tots coneixem, és a dir, que tècnicament és un esport molt complex.
1: Sí, també perquè, com que la pilota té un pes molt petit...
0: Per això.
1: I que és molt petit, llavors l'efecte físic té...
2: influeix molt.
0: I ara em faré el xulo, corregeix-me si no és així, però jo crec que el seu dia em van dir que la pilota de tennis no era de plàstic, era de paper, és de fibra de paper. Les pilotes de tècnic de les pilotes de ping pong bones són de pasta de paper.
1: De
0: cel·lulosa, perdó.
1: Abans era d'un plàstic més... o sigui, era un plàstic, però era diferent, era com de plantes, així,
0: sí.
1: diferent. I ara és més de plàstic, però també d'un altre material que té una molta, bona qualitat, que fa que les boles botin millor, que no estan influenciats per l'aire, i això així permet que els jugadors juguin millor.
0: Clar. Bé, clar, els materials, ara que parlem de física, justament, els materials també tenen molt a veure, no?, en aquesta part física, sí, del comportament

0: aquests materials,
1: ja,
0: potser.
1: Ja, perquè si un material és tou, llavors el bot és més petit perquè amortigués el xoc, no? Mm-hmm. Doncs ja... Llavors, si jo vaig jugar a una taula i una pilota que és un tou, llavors no podia donar la pilota perquè jo tenia pensat que arribava a una certa altura, però després no arriba. Llavors és molt difícil donar, i també per fer efecte, si la pilota és tou, llavors no, l'efecte no és difícil de fer-ho. I la pilota, com triga més en arribar a la taula, i això com pèl molt la part la tècnica, sí. Perquè ja només és esperar que la bola vingui, llavors no tens reacció, no fas res.
0: Clar. Entenc, doncs, que aquest treball de recerca busca millorar la tècnica, explicar-la i millorar la tècnica, no? En definitiva, intentar jugar millor al tenis taula, oi?
1: Sí, jo aquest era l'objectiu meu, que era perfeccionar la meva tècnica amb física i entendre-ho millor com funciona cada efecte, perquè si a vegades només expliques com és l'efecte i com l'has de tornar a la bola, doncs és com quedes curt, saps? Uh-huh. I jo necessito aquesta part, la física, per entendre-ho millor, i així jo quan estic jugant, doncs puc pensar que aquest efecte farà així, i segons física l'he de donar d'aquesta manera, i així a mi em va millor.
0: Uau!
2: Però una cosa és la teoria i una cosa és la pràctica.
1: Ja, clar, també. Perquè
2: ara jo m'ho expliques, però
1: sí, perquè...
2: una raqueta.
1: Sí, perquè perquè jo, quan jugo als partits, no, és que la pilota va tan ràpid que no dona temps, llavors és més experiència que teoria. Llavors la teoria te serveix per entrenar, per perfeccionar, però quan arribes als partits, doncs ja és la teva experiència la com dones la pilota.
0: Clar. De fet, tu has d'aplicar aquella tècnica de manera inconscient, ja. No? Tu l'has d'haver, entenc, l'has d'haver entrenat prèviament perquè un dia del partit, i amb els nervis i amb la rapidesa del joc, tu puguis aplicar aquella tècnica gairebé sin pensar-ho.
1: Sí,
0: I hi ha, no sé si és difícil de contestar, alguns punts claus tècnics a l'hora de, o alguns consells tècnics claus per jugar a tenis taula, o és molt complicat explicar-ho?
1: Pots repetir la pregunta?
0: Sí, anava a dir, de tot aquest estudi, d'aquest treball que tu has fet, uns consells bàsics, tècnics, per aquells que juguen a tenis taula. Si no, és molt complicat, que ja dic, aquí a la ràdio tot és complicat, no és el mateix que tenir una pilota, una pala i una taula de ping-pong, no és el mateix, però ho podíem explicar o podíem donar algun tipus de consell així?
1: Un consell per un principiant, doncs, seria que quan has d'atacar la pilota, doncs no has d'anar molt precipitat, sinó que el que més importa és que la pilota vagi a la taula de l'oponent, perquè si busques rapidesa, llavors moltes vegades o se'n va fora de taula o te'n vas a l'arrere, llavors això ja és un punt perdut. Llavors, pels principiants, jo crec que el consell més important és que aneu més fluixets, més calmats, així, i que la pilota entri a la taula, i després ja quan aneu més quan teniu més tècnica, llavors ja accelereu i això,
0: perquè
1: al principi és costa molt de donar-hi la pilota amb rapidesa, perquè perquè no controles com l'has de donar la pala, amb quina inclinació l'has de donar, llavors costa molt.
0: Clar. És millor, jo suposo que no, buscar la col·locació, no?
1: Sí,
0: buscar on ha d'anar, que no pas la força.
1: Sí, buscar a quin lloc, perquè a vegades no és la força, sinó és en quin lloc li costa més a l'oponent per atacar. Perquè a vegades jo jugo i encara que en jugo molt lent, doncs em col·loca d'una manera que jo no puc atacar bé o no puc tornar les boles.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: També...
0: Uau, és que ara podríem fer allò, explicacions llargues a nivell tècnic, perquè hi ha moltíssimes, sí. També sí, hi ha jugades, hi ha estratègies, etc. Aquest treball que comentava, més es pot llegir, tothom interessat el pot anar a llegir, no?
1: A través
0: de la federació?
1: Sí, ja està publicat. Està publicat la Real Federació Espanyola de Tenis de Taula. Està ja publicat una secció de ciències i tenies a taula, i tothom que li interessi pot anar a buscar.
0: Molt bé. Com va arribar allà? Els hi vas enviar tu? O te'l van demanar? Com va ser
1: no,
0: això?
1: No, perquè jo també, quan feia aquest treball, doncs vas trobar aquesta pàgina i hi ha articles que em va ajudar molt per fer-ho. Llavors, com que ahir deia que per completar la pàgina, doncs que ens animessin a enviar articles i això, i vas pensar, doncs com que el meu treball també està relacionat amb tenyes de taula i hi ha parts que en aquella pàgina no estan, doncs va ser que estaria bé que jo les enviés i que si a algú altre li interessa també el pugui veure.
0: Sí, sí. Podem saber quina nota vas treure en aquest treball?
1: Un 10.
0: Un 10, Òscar. Què vols estudiar? Què vols fer després d'això?
1: Jo vull fer mates.
0: Vols ser?
1: Clar. Sí, vull fer mates.
0: Clar, clar. Has fet la CL ara?
1: Sí, ja ha acabat la CL.
0: Molt bé. I com ha anat?
1: Bé, jo crec que entro.
0: Sí?
1: Entro a la Creu, sí.
0: Que bé, tu tens la mar de bé, doncs, eh? Així, doncs, clar, tot això amb aquest complement del tenis taula, que a priori veig que és una afició, suposo que també poder arribar a nivell d'elit d'aquest esport deu ser complicat. No sé si és la teva intenció, eh? Si poder arribar al màxim o poder jugar en equips que s'entengui a professionals del sector, o simplement, bueno, és una afició i quedarà aquí?
1: Jo crec que si tinc temps, jo vull professionalitzar-ho. Sí. Si jugar a nivells més alts. Val. I jugar a més gent, i això molaria molt. Però si he d'estudiar i això, doncs primer els estudis i, ja. I després això es queda com una afició. Però ja ho dic, si tinc temps, doncs vull professionalitzar-ho.
0: Val. Perquè entenc que aquí no hi ha lliga professional. Potser en altres punts sí, però aquí en Espanya no hi ha lliga professional, no? Tenis taula?
1: No, lliga professional sí que n'hi ha, però però no és molt famós, sinó que és només entre els espanyols, això, perquè a França i a Alemanya sí que tenen lligues com més potents, que clar. Allà sí que juguen els 10 primers jugadors del món i tot això.
0: Val, i a més, crec que és olímpic, no? El tenis taula.
1: Sí, és olímpic,
0: sí, oi?
1: Sí,
0: olímpic. Per això recordava que era olímpic. I aleshores hi ha selecció, no? Selecció de països, selecció espanyola, sí. Entenc. I selecció catalana...
1: No, catalana potser es queda una mica curt, però sí, clar. però hi ha jugadors catalans que van arribar al top 1 d'Espanya. Eh?
0: Molt bé, sí?
1: Sí, sí. Ah.
0: Hi ha molts jugadors, doncs, aquí, eh?
1: Sí, també hi ha molts jugadors aquí. Per exemple, el Marc Duran, que ara és el primer de Catalunya, abans feia uns anys era el primer d'Espanya. Jugava molt bé.
0: Molt bé, sí. Que bé.
3: I aquell que van, perdona, i aquell que van portar que era el millor del món en saques? Tu hi vas anar a la classe aquesta?
1: No, perquè no tinc temps, llavors no vas anar a una classe com a tal, però que sí que vas estar una mitja hora així escoltant a veure com feien, i sí, sabia molt de com sacar i això, ho sabia molt bé i ho feia molt bé, sí.
0: Hem d'entendre que tens un bon nivell.
1: Sí, té un bon nivell.
0: Tu tens un bon nivell.
1: Potser pels principiants sí, soc molt bo, però després quan vaig a la lliga, doncs ja vaig una mica fluixet, perquè hi ha gent molt bona aquí.
0: Ja, sí. Ara, clar, no és per desmereixer, ni molt més, però segurament, en el meu cas, el contacte que podem tenir amb el tenis taula és allò, algun amic, algú té una taula de tenis taula, amb algun dinar, amb alguna barbacoa, doncs sempre t'animes, perquè tothom sempre s'anima a jugar en aquestes condicions. Sí que ho rebentar, vull dir, això. Això no cal ni provar-ho amb tu, eh? Això no cal ni provar-ho, eh? Fantàstic. Doncs, de fet, que serveixi també aquest testimoni, no només per aquest magnífic treball de recerca, que la gent pot consultar i que pot ajudar a millorar la seva tècnica, sinó també això, com a foment del propi esport i que la gent s'animi a conèixer la secció de la Lira, tot i que hem parlat en altres ocasions, doncs també amb aquest testimoni que la gent s'hi acosti i que vingui a jugar i que, mira, pot arribar a jugar amb tu, i pot compartir estones amb tu, arribats al cas.
3: Home, esclar, si
0: la gent s'anima.
3: Si s'apunta a la secció de la Lira...
0: Per això, també,
1: tenim classes, llavors, si algú s'anima, doncs pot apuntar i juguen junts.
0: Com sempre, aquests punts de contacte i aquests canals d'informació a través de les xarxes, de la pàgina web, on trobareu el contacte, on poder trucar o consultar, en aquest cas, la secció de tenis taula. Fantàstic.
3: Molt bé. Gràcies.
0: Que bé, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Sí, gràcies.
0: T'ha agradat molt.
1: Gràcies.
0: Cada dia.
4: dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: I encara en tota aquesta primera part de Calaixera, quan queden 13 minuts per les 10, toca parlar de barris, com no, de les festes del Pa Beneit, que continuen amb força ja a la recta final de tot, aquesta setmana intensa de les festes de barri, i que justament avui dijous, com bé sabeu, és el torn del barri de la Plaça Vella. Aquest matí a les 8 ja han sortit les matinades amb les gralles del Baix Penedès, que han passat pels carrers del barri. I a 8:45 del matí, a la plaça Francesc Macià, ja s'ha plantat la falla. De cara a la tarda, quan siguin les 6, a la Rambla hi haurà la concentració de les parelles del Pa Beneit. I a 7:15 començarà el cercabarri del Pa Beneit amb les gralles del Baix Penedès i les gralles tocats de canya. Hi haurà la benedicció a l'església parroquial de Sant Salvador. I després d'això, al carrer de les Quatre Fonts hi haurà activitat infantil amb un taller d'escalèxtric. I a 9:00 del vespre, a la plaça de Francesc Macià, tradicional morterada. A 10:15 de la nit, a la plaça Francesc Macià, encesa de la traca i cremada de la falla. I a continuació, el llevat de taula a càrrec de la comissió amb Mariachi Barcelona. A 11:15 de la nit, a la plaça Vella, concert amb els Somboids. I tot seguit, sessió de DJ a càrrec de DJ Jordi Rivet. A tot això, a les 2:00 del migdia d'avui dijous, hi haurà repic de campanes i llançament de coets que anunciaran que demà divendres serà el torn del barri del Puig i del Pèlag.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: a banda d'aquestes festes de barri, recordar que aquesta setmana ja ha començat el termini per participar en una nova edició del sorteig que permetrà gaudir de la festa major des del balcó de la Casa de la Vila. És un espai privilegiat per seguir algun dels actes més emblemàtics de Santa Anna i de Santa Aneta. Mitjançant aquest sorteig, quatre persones guanyadores, amb una acompanyant cadascuna, podran viure la festa major des d'una perspectiva única. Pel 26 de juliol, el dia de Santa Anna, sortejaran dues places dobles per seguir des del balcó l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular, la ballada d'honor a Santa Anna i l'actuació castellera. Per el 27 de juliol, Santa Aneta, també sortejaran dues places dobles per gaudir de l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular Infantil i la ballada d'honor dels grups infantils. El sorteig és obert a tota la ciutadania. Les persones menors d'edat hi poden participar sempre que vagin acompanyades d'una persona adulta. I les inscripcions es poden formalitzar fins al 20 de juliol, fins la setmana que ve. Es pot fer de dues maneres diferents, ja sigui telemàticament a través del formulari disponible a l'aplicació eAgora de l'Ajuntament o també de manera presencial als punts habituals. El propi Ajuntament del Vendrell, el Centre Cívic de Coma-ruga, el Comerç del Vendrell, el CIT i a la botiga de la Festa Major que està ubicada a la sala d'exposicions de la Fusteria. Cada persona podrà presentar una única sol·licitud i en cas de detectar duplicitats, aquestes seran anul·lades. Igualment, una mateixa persona no podrà resultar guanyadora per als dos dies. I el sorteig, finalment, tindrà lloc el dimarts 21 de juliol a les 11 del matí en un acte públic que es farà a la sala d'exposicions de la Fusteria, això on hi serà ja la botiga de la Festa Major. En aquesta sessió s'escolliran les persones guanyadores i les reserves per cadascuna dels dos dies. Amb aquesta iniciativa, la Regidoria de Participació Ciutadana apropa encara més la Festa Major a la ciutadania i oferir l'oportunitat de viure algun dels seus actes més representatius des d'un espai excepcional. La Festa Major, que cada cop, com sabeu, la tenim més a prop. De fet, ahir es va fer ja la presentació pública del que ha de ser ja tota la totalitat d'aquesta Festa Major 2026, perquè fa els actes musicals, que ja es van donar a conèixer ja fa unes quantes setmanes, però ahir ja això ja és oficial, ja podeu trobar tota la programació, tot el programa d'actes, el merchandising i tot això que habitualment sempre orbita al voltant de la pròpia Festa Grossa del municipi. I en seguirem parlant àmpliament aquests propers dies, de com mica en mica ja va arribant la Festa Major i que tot just després d'aquestes festes de barri de seguida hi serem, és un tancar i obrir d'ulls que ja hi serem, perquè tot va molt, molt, molt de pressa. I també serà aquest cas des del dia 25, oficialment, el dia de Sant Jaume, passant pel dia 26, dia de Santa Anna, el 27, Santa Aneta, i el 28, el dia del gos. També recordant que des de com ja fa uns anys, el dia 27 i 28, que en aquest cas serà dilluns i dimarts, el dia 26 cau en diumenge, el dia de Santa Anna cau en diumenge, doncs bé, el dilluns 27 i el dimarts 28 seran festius locals, És important tenir-ho en compte. I que acabaran de completar tots aquests dies festius d'aquesta Festa Major 2026, del qual, com dèiem, en parlarem, com no, àmpliament.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
0: I encara en temes d'agenda i de propostes culturals, encara segueix operativa aquesta iniciativa cultural que vol portar els museus als museus. És un projecte que hi participa la Biblioteca Pública Terra Baixa en col·laboració amb la Sala del Portal del Pardo, que exposen dues peces de la col·lecció del MACBA de Barcelona. És una iniciativa emmarcada en el projecte expositiu Un museu fora del museu i que porta una quarantena de peces de la col·lecció del MACBA a espais d'arreu de Catalunya i entre ells, justament, aquests espais vendrellencs. Aquesta iniciativa, aquest museu fora del museu, és un exercici de provocació en el qual la peça d'art s'ubica en un espai inusual per convertir espais de trànsit, d'espera o de trobada en punts d'interacció cultural. D'aquesta manera, les obres, que són còpies de l'exposició per qüestions de conservació, deixen la formalitat del museu per inserir-se en entorns vius i oberts o la ciutadania hi entrarà en contacte de manera ben espontània. I per això les exposicions que podeu trobar aquí al Vendrell, per una banda, és el format de la majoria de les peces que són de caràcter fotogràfic, però també hi ha el vídeo El Vendrell s'exhibeix Numax. Presenta 1979 de Joaquim Jordà i Warehouse Interior de la sèrie Connexions Globals 2007-2026 d'en David Goldbat. Pel que fa a l'exposició Numax, presenta l'any 1979 quan Joaquim Jordà va filmar un documental sobre els treballadors de la fàbrica d'electrodomèstics Numax, que feia 2 anys que s'autogestionaven. Doncs és un record de com va ser tot aquell projecte. I el Warehouse Interior neix entre el 2007 i el 2008 en el marc d'un estudi fotogràfic sobre Barcelona i que el MACBA va encarregar reconeguts fotògrafs com en David Goldbat, que va centrar-se en l'àrea del riu Llobregat per elaborar les sèries Connexions Globals, que és que justament el que podeu veure també en aquesta mostra. Tornem-ho a dir, a la Biblioteca Pública Terra Baixa i també a la sala del Portal del Pardo. Aquest projecte, que es desplega amb la participació de 25 centres d'arts visuals de Catalunya i que formen part del sistema públic d'equipaments d'arts visuals i està impulsat pel Departament de Cultura. El MACBA és el museu de capçalera d'aquest sistema que treballa per garantir l'accés a la creació contemporània, reforçar la cooperació institucional i fer arribar la cultura a tota la ciutadania per tal de contribuir a fer efectius els drets culturals del conjunt del país. Bé, una visita molt recomanable, però la intenció és no anar-hi, sinó en certa manera trobar-s'ho, com és el cas, tornem a dir, a la Biblioteca Pública Terra Baixa o a l'espai expositiu del Portal del Pardo. Recordant això, ara sí que ja gairebé ens plantarem a les 10 del matí. 2 minuts i escaig per aquesta hora, bàsicament el temps suficient per destacar-vos que ara de seguida, com sabeu, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. És aquest punt de connexió que ens ajuda a conèixer una mica la informació més general i més global, i tenint en compte que això completa tota aquesta primera part, sobretot informativa, doncs serà una mica la cirereta final a tota aquesta part més informativa, tot i que, de fet, la informació com a entreteniment sempre està ben present en cada edició d'aquest programa i aquesta calaixera, de dilluns a divendres de les 9 i les 12, és a dir, que en qualsevol moment sempre utilitzem aquest recurs d'informació. Però bé, aquesta part més, diguem, més explícita acaba ara a les 10 amb aquesta actualització de les notícies. Després hi ha segona part de calaixera, més qüestions, més coses. Sobretot per encapçalar segona part volem parlar-vos d'aquest Motor Show Extrem. És un espectacle així de motor, espectacular, amb acrobàcies, derrapatges, bé, bogeria sobre 4 i 2 rodes, amb Bigfoots o en Monster Trucks, i que podeu trobar als terrenys del càrting de Coma-ruga, i que oferirà funcions fins al 26 de juliol. Doncs bé, volem conèixer en què consisteix aquest espectacle, però sobretot el que volem fer i el que ens agradaria fer és anar una mica allò a les interioritats, conèixer una mica com es porta a terme aquest tipus d'espectacles, els pilots, com ho fan, aparentment tot té com molta perillositat, els hi preguntarem si realment és així, com entrenen, com han après a conduir d'aquesta manera, d'on treuen aquests vehicles, i entre altres moltes coses, Esperem que sigui una conversa prou completa en tots aquests tràmits. Després encara tindrem secció cinematogràfica, També hem de conèixer les estrenes que arriben a la gran pantalla des d'aquesta mateixa setmana. Repassarem l'agenda una mica més, passarem per les 11, per l'actualització de les notícies i seguirem a la tercera i última part amb aquesta secció que esporàdicament aquesta setmana arriba avui dijous i que ens porta Joan Molines de Goll Vendrell, la secció tecnològica, el sense por a la tecnologia, per conèixer nous paràmetres en això. I després participació i trucades, així que encara ens queda molta cosa a fer. No marxeu, fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Ribalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell, Manmellà. Bombers, agents rurals i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
4: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
3: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de nou una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
2: Notícies en xarxa.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Radio El Vendrell, al 107.1 de la frecuencia modulada. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies,
1: sí.
0: del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com ho hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, clar, o inclús l'arxiu que el tenim, sí, aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva, sí, el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, fotos de la cultura popular, per exemple, sí, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70.
0: Uh-huh.
1: Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?,
0: ah,
1: fer una foto...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?
1: Exacte, sí.
0: Abans la foto era com... fem la fotografia i,
1: sí,
0: i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament,
0: qui diu, no?
1: Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes.
0: Uh-huh.
1: Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories.
0: Va.
1: Els stories són 24 hores,
0: ostres,
1: si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat, és veritat.
1: El temps,
0: sí, sí,
1: d'exposició,
0: la visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no? De, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap lloc.
0: No, és veritat. Fem fotografia és una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí,
0: amunt i...
1: Completament,
0: i
1: sí,
0: ja
1: sí.
0: Està.
1: Sí, costa molt trobar un lloc on tu diguis... els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, no, clar, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, eh?, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la pots tenir al teu telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí, sí, sí.
0: O... sí, què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins...

0: pronta que era tot aquest record,
1: saps? Més mal organitzat que mai.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, sí. Falta com etiquetar, arxivar...
1: Clar. Sí, o això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes fotos.
0: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, uh-huh. Ens va arribar una dona que ja és gran, que diu, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
1: Clar, clar. Sí, sí, sí.
0: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir, clar, que ja era el més normal, no?
1: Sí,
0: potser
1: sí, sí.
0: De que fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això,
1: no,
0: perquè
1: no.
0: Tothom n'ha fet...
1: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent
0: sí.
1: No té... No, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
0: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre,
1: clar,
0: encara estem més afectats perquè és això.
1: Sí, sí, sí,
0: i les
1: sí.
0: coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot
1: clar,
0: està guardat.
1: Guardat.
0: Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
1: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no?
0: Sí.
1: És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
0: Clar, sí, sí, sí.
1: No?
0: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats.
1: Clar.
0: Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
1: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc d'algun ordinador que havies
0: sí,
1: tingut i
0: sí.
1: el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97.
0: Sí.
1: M'ho invento i dius, hola!
0: Sí, sí, sí.
1: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè
0: clar.
1: Si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
0: Sí, sí.
1: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
0: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que
1: sí,
0: fem, no?
1: Sí.
0: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
1: clar.
0: Ja està.
1: I no saps.
0: Sí, sí.
1: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel...
0: Sí.
1: Pel forro, si se'm permet l'expressió,
0: Sí.
1: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement,
0: sí.
1: quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir,
0: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi ha hagut judicis, De gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, fer una foto i jo surto allà.
1: Clar.
0: I judicis de qui havia fet la foto amb...
1: Sí, sí, sí. Sí. I a més,
0: sí,
1: hi ha com molta llegenda sobre això, s'ha de dir,
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic,
0: sí.
1: si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic
0: clar.
1: O per una causa
0: sí,
1: publicitària.
0: Sí.
1: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
0: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'expliquen l'únic que em va quedar com bastant gravat era d'una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
1: a la manifestació. I no hi participava.
0: No, vull dir... Clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
1: Clar.
0: Tot és bastant perillós últimament, també,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Però...
1: I per això que a vegades no reflexionem i
0: sí.
1: pengem les fotos molt alegrament,
0: sí.
1: amb multituds, amb
0: sí.
1: festes majors, etc.
0: Clar, això passa molt també, això, amb cultura popular, amb castells, que hi ha
1: correcte.
0: La canalla...
1: Clar, hi ha molta canalla.
0: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant. Però segueixen sent menors.
1: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia
0: clar.
1: Per la família d'aquella
0: sí,
1: persona.
0: Sí, sí.
1: Clar, el tanto.
0: És complicat.
1: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats
0: hi ha
1: com una certa exposició,
0: no? Sí.
1: No? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
0: Clar, sí, sí, això passa a tot arreu.

0: hi ha amb campus o casals d'estiu, sí, sí. Depèn d'on la foto que es faci.
1: Sí.
0: És complicat.
2: La fotografia és xulíssima.
0: Correcte.
2: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar.
0: Sí.
2: Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho,
0: sí, sí.
2: I tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé.
0: Molt
2: tens
0: bé.
2: Pinta de fer moltes fotos, tu, Maria?
0: No,
2: o
0: sí.
2: No? Sí, no?
0: Sí, sí, veus? Sí. I les borro totes després, també.
2: Bueno.
0: És d'allò que em fas 20 i tinc aquestes...
2: També quan hi ha el que d'espai a també. Google Fotos et toca borrar-ho.
0: Això també
2: és passar a tots. Maria, gràcies.
0: Molt bé.
2: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
0: Igualment.
2: I ens retrobem la temporada que ve, no? En
0: perfecte,
2: principi.
0: Sí.
2: Sí? Renovem en directe?
0: Renovem.
2: Doncs,
0: no havíem parlat, això és veritat, és en directe.
2: No, igual ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
0: ens
2: bé.
0: Ens veiem.
2: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Doncs va, seguim, continuem en directe. Dos quarts i mig llargs, que passem de les 11 del matí. I bé, com cada setmana i com cada dijous, no podem marxar, tot i que ens queda programa, però no podem acabar el dijous sense conèixer les estrenes de la setmana. Una setmana més, les sales de cinema que renoven la seva cartellera. I com cada setmana hem de repassar aquestes estrenes destacades, començant per les que tenen potser més potencial de taquilla. Parlem de les novetats, us explicarem qui hi ha al darrere de cada producció, de què tracten i si realment val la pena anar-les a veure, que és l'objectiu principal. I entre, mira, comentari, també podrem escoltar una mica ton el tràiler. I si us sembla, començarem amb la que sens dubte és la gran protagonista de la cartellera.
4: Bayana, háblame de ti.
2: Disney, que continua apostant pels seus grans clàssics, i aquesta setmana la protagonista, com ara escoltem, és Bayana. L'adaptació en imatge real de la pel·lícula d'animació que va enamorar el públic ara fa ja 10 anys.
5: El corazón de Tefiti.
2: La direcció va a càrrec de Thomas Kyle, és conegut sobretot pel seu treball al musical Hamilton, i la protagonista és la jove actriu australiana Catherine Lagaia, i que debuta al cinema amb aquest paper. Al seu costat hi trobem a Dwayne Johnson, la Roca, que torna a interpretar a Maui després d'haver-li posat la veu a la versió animada. Una decisió que dona continuïtat a la història i que ha estat un dels grans reclams de la campanya promocional.
6: Habrá que cruzar todo un océano de mal.
2: Aquesta pel·lícula que torna a situar-nos a les illes del Pacífic, la Bayana és una jove destinada a convertir-se en la líder del seu poble, però que quan una antiga amenaça posa en perill el seu futur, el futur de la illa, decideix embarcar-se en una nova aventura al costat de Maui. Així que hauran d'afrontar tempestes, criatures fantàstiques i un viatge que, més enllà de l'acció, parla de creixement personal, del respecte per la natura i de la importància de mantenir vives les pròpies arrels. I ara també Disney continua explorant i explotant una fórmula que li ha funcionat molt bé, que és el live action, és a dir, fer en vida real les seves pel·lícules més reconegudes.
7: El océano nos eligió por algún motivo.
8: Las tradiciones transmitimos en un ciclo sin fin.
2: I tal com la Bayana original, evidentment una pel·lícula que també recupera les seves cançons.
9: No hay escapatoria. Ah, pues sí, hay escapatoria.
2: I canviem, anem ja cap a la gran estrena després d'això i que arriba des del cinema espanyol, que sempre destaquem, doncs, que la indústria del cinema espanyol està, doncs, força activa, amb molta força, i aposta en aquest cas per un gènere que acostuma a funcionar molt bé a les sales, com és la comèdia. Estem parlant de Haciendo Amigos, dirigida per en David Marquès, un cineasta amb una llarga trajectòria en aquest tipus d'històries, i protagonitzada per en Quim Gutiérrez, Antonio Resines, Megan Montaner, tres noms molt coneguts per al gran públic.
1: Esto es un atraco, arriba las manos.
5: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
10: Estaba rozando el dibujo.
1: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
11: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
12: Tú intégrate. Haz amigos.
2: La història comença amb un robatori que surt malament. A partir d'aquí, dos delinqüents de poca categoria es veuen obligats a improvisar una fugida que els portarà a creuar-se amb tota mena de personatges tan peculiars com imprevisibles. El resultat és una successió de malentesos, situacions absurdes i moments còmics que mantenen un ritme molt àgil durant tota la pel·lícula. Bé, és una d'aquelles comèdies que no busca reinventar el gènere, sinó que vol fer riure a partir de bons diàlegs, personatges, doncs, molt ben elaborats i molt ben representats. Un repartiment que funciona molt bé en pantalla. Antonio Resines, que torna a demostrar el seu domini de la comèdia, mentre que en Quim Gutiérrez aporta el contrapunt perfecte amb el seu humor, que és una mica més contengut.
13: És un home, eres tu.
2: Segurament no serà la pel·lícula de l'any, però compleix perfectament el seu objectiu, que és oferir una hora i mitja de diversió i de desconnexió. I sempre amb la inclusió de rerefons, que també està molt bé.
14: He hecho muchas tonterías en mi vida, pero voy a ir por el buen camino.
1: ¡Vale! Se ha matado. Hay que quitarlo del grupo de WhatsApp, ¿vale?
2: I després de dues propostes clarament orientades cap al gran públic, hem de continuar amb dues pel·lícules que aposten aquí sí ja per un cinema molt més pausat, però que també poden trobar el seu espai entre els espectadors que busquen històries diferents i que també, en el fons, és el que ens agrada, eh? La primera d'elles és La Còpia Perfecta.
15: ¡Que solos te digo! ¡Vamos! ¡Vamos!
16: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
17: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
2: En aquest cas és una història francesa, també la pel·lícula francesa de la setmana, un drama francès inspirat en una història real que ens endinsa en el fascinant món de la falsificació d'obres d'art. La pel·lícula està dirigida pel francès Jean-Paul Salomé, és un director amb experiència tant en el thriller com en el drama, i compta amb un repartiment encapçalat per Reda Kateff, un dels actors més prestigiosos del cinema francès actual. La història ens trasllada a la França de la postguerra. El protagonista és un refugiat que, gràcies al seu extraordinari talent, acaba convertint-se en un dels falsificadors d'art més reconeguts del país. El que inicialment semblava una oportunitat de començar una nova vida acabarà convertint-se en un camí ple de dilemes morals, secrets i també de riscos. És una pel·lícula elegant, molt ben ambientada i amb una fotografia que recrea amb molt detall l'Europa dels anys 50. No és un thriller d'acció, sinó un drama que convida a reflexionar sobre els límits entre l'art, la supervivència i la identitat. És una proposta especialment recomanable per als amants del cinema europeu i de les històries basades en fets reals.
18: ¿Cuánto dinero es eso? ¿A qué juegas, Susan?
19: Quiero saber con quién vivo. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? ¿Qué fabricas realmente aquí?
20: El Banco de Francia está a sombra. ¿No eran infalsificables?
1: ¡Policía!
2: La quarta proposta destaca, doncs, això, el que és la quarta pel·lícula destacada, a més de, anomenada amb el títol A 500 milles de casa. És una producció britànica que combina completament, que canvia completament de registre i aposta per les emocions i per els vincles familiars.
21: We used to bring them down here.
2: És una pel·lícula que està protagonitzada per Bill Nighy, un dels actors més estimats del cinema anglès, acompanyat per Maisie Williams, coneguda arreu del món pel seu paper d'Erica Stark a Joc de Trons. La història gira al voltant d'un home que, després de molts anys lluny de casa, es veu obligat a tornar al seu poble natal. Aquest retorn farà aflorar records, comptes pendents i relacions familiars que mai no s'havien acabat de tancar. És una pel·lícula tranquil·la, sense grans artificis, i que basa tota la seva força en la interpretació i en un guió que és sensible i capaç de parlar de segones oportunitats, del pas del temps i del significat de la paraula casa. En aquest cas, potser no és una pel·lícula destinada a liderar la taquilla, però sí que és una molt bona opció també per a aquests espectadors que busquen un cinema més íntim i més emotiu. I a més d'aquestes quatre pel·lícules, la cartellera també incorpora aquesta setmana altres propostes més minoritàries, com el drama espanyol Talvez, la producció japonesa Tokyo Taxi, el film alemany Mariel lo sabe todo o el documental Winpeck, el barco de la esperanza, que està dedicat al vaixell que va aportar prop de 2.000 exiliats republicans al Xile de l'any 1939, gràcies a la iniciativa del poeta Pablo Neruda, així com Andy i l'afer Borjarski, dues produccions europees que també arriben als cinemes amb un circuit més reduït i que serà més complicat que pugui arribar almenys a les cartelleres i als cinemes de la comarca. I si ens demaneu recomanació aquesta setmana, doncs jo crec que està força clara. Si aneu al cinema amb nens o simplement voleu gaudir d'un gran espectacle visual, Baiana és l'opció més completa. O si el que busqueu és passar una bona estona i riure Haciendo Amigos, que compleix perfectament el seu objectiu. O pels que preferiu un cinema més pausat, La Còpia Perfecta és probablement la proposta més interessant des d'un punt de vista cinematogràfic. I fins aquí el nostre repàs a les principals estrenes de la setmana. Recordeu que totes aquestes pel·lícules ja es poden veure als cinemes, així que només queda triar la butaca, fer una bona tria, que això ja és responsabilitat vostra, i si voleu també comprar les crispetes i gaudir del cinema a pantalla gran. Nosaltres, pel que fa al cinema, la setmana que ve en seguirem parlant, aproparem les altres estrenes destacades que vagin arribant d'aquí 7 dies. Així que res més que desitjar-vos un molt bon cinema.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
2: Ja fa dies que la canalla corre per casa a causa de les vacances escolars. Fa molta calor i a vegades fa una mica de mandra sortir i trobar activitats a l'aire lliure. Però estem convençuts que hi ha un lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi. Estem parlant, com sabeu, de PortAventura World. A més, PortAventura Cup Club, que ha estrenat una nova era, amb una nova identitat, una nova imatge i una proposta de passis renovada i sobretot el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium. Us convidem a que descobriu aquestes novetats i descobriu PortAventura World a través de la seva pàgina web, portaventuraworld.com.
3: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
10: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
2: 9 minuts perquè siguin les 11, encara pendents de l'actualitat, de l'agenda i de la festa major que ja n'hem parlat o n'anem parlant. De fet, abans ja recordàvem que des d'aquesta setmana ja podeu fer l'inscripció si voleu veure els actes principals de festa major des del balcó de l'Ajuntament. I també ja hem explicat que justament ahir es va presentar ja de forma oficial aquesta festa major 2026, tot el programa d'actes, el merchandising, tot això. I és que ho tenim tot. El Vendrell presenta ja una festa major que reivindica l'orgull de poble, la cultura popular i el talent local. Els teus braços per plorar com un nen petit. Com dèiem, a través dels administradors de Santa Anna es va presentar ahir a la Sala Tobies tot el programa de la festa major, una edició que es presenta sota el lema Ho tenim tot. Una declaració d'orgull pel municipi, la seva gent, la cultura popular i la riquesa cultural que caracteritza el municipi.

0: Estem escoltant la Ludwig Band, que justament és, en certa manera, un dels grups importants i destacats en el programa musical d'aquest any, tot i que a partir d'aquí podem dir que podem explicar una mica com es presenta o quines són les novetats del programa, que destaca la incorporació d'un tercer escenari nocturn els dies 25 i 26 de juliol amb l'objectiu d'oferir una programació musical més diversa i arribar a un públic més ampli. A més, el tradicional Dia del Gos es convertirà en guany en una jornada 100% vendrellenca amb una programació protagonitzada íntegrament per artistes i formacions del municipi, posant en valor el talent local, que no falti. Clar. I per sort, aquí al municipi en tenim molt, això.
1: Anem a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
0: El programa combinarà un any més els actes més tradicionals com les cercaviles, els castells, el foc, el seguici, les matinades o els actes religiosos, amb una àmplia oferta musical, familiar i cultural que està pensada per a tots els públics. Entre les actuacions destacades, Miqui Núñez, Doctor Prats, Boicot, la Ludwig Band, així com diversos tributs a orquestres i formacions locals que ompliran els diferents escenaris de la Festa Major. I també hi haurà propostes infantils, espectacles itinerants, habaneres, hip-hop, activitats familiars i actes de cultura popular compliran els carrers al Vendrell durant tots aquests 4 dies de Festa Major. I la presentació d'ahir també va servir per anunciar la inauguració de la botiga de la Festa Major, que obrirà portes ja aquest proper dissabte 11 de juliol i serà ja a partir de 7:45 del vespre a la sala de la fusteria. Com és habitual, serà el punt on la ciutadania podrà recollir el programa oficial i adquirir tot el marxandatge de la Festa Major 2026. I ja els actes previs continuaran aquest mateix diumenge 12 de juliol a les 12 de juliol a les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli, amb el nomenament dels portants d'honor 2026, i que enguany seran, atenció, ja es coneixen, en Joan Josep Rovira Valls, l'Hermini Caballero, en Salvador Guasch i l'Emili Marcilles, a títol pòstum l'Amadeu Canyelles. Tota la programació completa i oficial de la Festa Major 2026, que es pot consultar al programa oficial que ja està publicat a la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, alvendrell.net. alvendrell.net. No deixeu de visitar-lo, no deixeu de consultar-lo, a banda que l'anirem explicant i anirem recordant al llarg de tota la programació d'aquesta casa i especialment a través d'aquest programa, La Calaixera.

5.760 minuts és aquesta cançó de festa major que es va fer el 2023, però que ja ha quedat com un dels himnes indiscutibles de la festa vendrellenca per excel·lència. Clar, va ser l'any on un dels administradors era en Pemi Rovirosa i, clar, musicalment allò es va notar.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: 2 minuts per les 11. Doncs mira, ja finiquitem una altra part i un altre bloc de programa. Posem un nou punt i seguit. Tornem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja ens quedarà tercera i última part de programa avui dijous, amb aquesta secció que habitualment ens acompanya el dimarts, però esporàdicament aquesta setmana la tindrem avui dijous i ho farem de seguida, aquesta secció sobre la tecnologia, allò que ens ajuda a conèixer el Joan Molines, de Goll al Vendrell, amb el títol de Sense por a la tecnologia, que una mica ja ho explica tot, eh? Doncs anirem cap aquí, en aquesta tercera i última hora, i després ja tindrem també una bona estona per la participació i les trucades, que també és un punt important de programa, pels canals habituals, ja sigui sobretot a través del telèfon, del 977 15 70 69, però també a través del WhatsApp, el 686 101 101. 686 101 101. O també, si ho voleu, un correu electrònic a calaixera@rtv-alvendrell.cat. I justament el que dèiem, tenim a disposar aquestes entrades dobles per anar a veure tot aquest espectacle de cotxes, aquest espectacle de Motor Show que podeu trobar el cap de setmana fins al 26 de juliol. Tenim un parell d'entrades dobles, així que qui estigui interessat, això, pot enviar-nos un WhatsApp al 686-101-101. De fet, ja tenim algun WhatsApp per aquí, que ara contestarem, i que s'emporten ja aquestes entrades. En tenim 5 entrades dobles, així que els 5 primers oients que ens envieu aquest missatge us les emportareu, tal qual, així de fàcil. Va, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a 2 CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 Tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs vinga, seguim, continuem la tercera i última part de programa, aquesta actualització de les notícies de les 11 i que ens porta això a les 11 i 4 minuts. Tornem en directe a la proximitat i la sintonia del 107 amb 1 de l'FM. Avui dijous, 9 de juliol, programa número 4006. També a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió, que sempre ho anem recordant, això, eh? Gràcies per ser-hi en qualsevol d'aquests formats. I avui dijous tenim una secció habitual i setmanal, que habitualment són els dimarts, però de manera esporàdica la tindrem avui dijous i ho farem ara de seguida en directe, amb la intenció de sempre, sempre, sempre perdre la por a la tecnologia. I aquest és el títol, eh? Sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines, de Goi del Vendrell, i avui altra vegada amb l'acompanyament de la Sílvia Edo. I pendents del tema que avui ens vulguin portar i parlar. I després hi ha una estona per la participació i les trucades, que tampoc no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Sempre, sempre, cada setmana parlem de tecnologia, tot i que quan convé canviem de dia, cosa que no passa res, ni molt menys, al contrari. La ràdio en directe té aquesta manera d'emmotllar-se i aquesta manera de fer, així que ben contents de fer-ho, sigui el dia que sigui. Joan Molines, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: I tu?
0: Bé, bé, força bé.
1: Sí, agafes vacances o no?
0: Encara queda.
1: Quan les agafes?
0: Mitjans d'agost.
1: Ah, bueno.
0: Però dir que agafo vacances amb tu em fa vergonya.
1: Per què?
0: Home, perquè tu sempre dius, a tope, a tope, a tope. Però... si t'agrada el que fas, no cal vacances i aquestes coses, que em fa com vergonya.
1: Bueno, però tu no ets el teu propi jefe, llavors.
0: Això, aquí hi ha un punt. I a més, et diré una cosa. Treballo a l'administració pública.
1: Ah, bueno, ja està.
2: I t'obliguen a fer vacances?
0: Bueno, obligar-te no, però n'acumulo moltes, això sí. No es paguen les extres, tot el que fas de més... bueno. S'acaba convertint en dies de festa.
2: I les has de fer.
0: I això sí, les haig de fer, clar, perquè... a veure...
2: perquè es protegeix el treballador. Bueno, és igual.
0: Ja no entrem per aquí, va.
1: No, perquè entraríem en un debat...
0: correcte, no, sí,
2: que...
0: no val la pena.
2: Que em sembla bé, però els,
0: no
2: els autònoms estic... també...
0: és el que anava a dir, anava a dir. No només estic davant de dos autònoms, sinó que estic davant de dos empresaris. Clar, tenir una visió, crec que tenir una visió una mica més particular de tot això.
1: Diferent.
2: Bueno, que són persones també. Sí. Llavors, jo sempre em pregunto, a veure, i nosaltres com a persones no hem de tenir conciliació familiar,
0: no,
2: no hem de
0: no
2: sé què, no sé quantos.
1: No, perquè som els explotadores.
2: És que l'altre dia llegia, no sé... és que les empreses han de facilitar tot el tema de la calor i no sé quantos i tal. Llavors la qüestió és aquesta, que nosaltres
1: també...
2: Que raó
1: no els hi falta, però...
2: clar, però nosaltres també, com a empresaris o autònoms o treballadors, som persones que també patim lo de la calor i tot això i... pues eso, res. Jo passava per aquí.
0: Explotadors!
1: És que si obrim aquest meló...
0: No acabarem mai. Tot i que és un tema, penso que és un tema,
1: I jo amb això tinc una opinió molt forta, llavors.
0: És
1: forta i és una opinió...
0: poc, políticament incorrecta.
1: Sí, digue-li així.
0: Popularment incorrecta,
1: sí,
0: perdó.
1: Sí, popularment incorrecta.
0: Val.
1: Que jo animo que si algú la vol viure, que munti una empresa i que faci tot el que ha de fer.
0: I que ho visqui en primera persona.
1: I que ho visqui en primera persona, perquè des de l'altra part, que és totalment respectar, es veu d'una forma, sí. Però quan ets tu el que t'has d'encarregar de pagar-ho tot, de treballar, de vacances, de baixes i tot, hi ha una altra part de la història que molta gent no la sap perquè també no l'ha viscuda. Llavors,
0: ja.
1: Jo animo que si algú vol entendre per què pensem així, que s'embranqui a fer-ho, que sempre falten empresaris.
0: Doncs, exacte. Sempre falten emprenedors, que aixequin el país.
1: Bueno.
2: Bé, ja veig el Pere fent un podcast d'aquest, posant-se independent i creant una...
0: Jo, mira, justament l'altre dia amb en Joan, Joan, la setmana passada off the record, fora de micro, ens vam parlar molt d'això. I ho dic ara, jo ho dic obertament, que jo no tinc el valor o l'esperit que teniu vosaltres com a emprenedors, jo sóc incapaç, jo no sabria fer-ho.
1: I és totalment correcte,
0: sí,
1: o sigui, no ets
0: ni menys, millor ni pitjor, no?
1: Ni menys persona, ni més mal treballador, ni res, per no voler-te embrancar amb això, al revés. Hi ha d'haver qualsevol tipologia de perfil, perquè si tots fóssim emprenedors, ningú treballaria per l'altre, llavors. O si tots fóssim empleats, ningú seria emprenedor, llavors. Hi ha d'haver de tot i cadascú ha de fer el que senti bé i el que li agradi. I també hi ha etapes.
0: Sí,
1: no és el mateix fer-ho amb 20, que amb 30, que amb 50, que amb 60.
0: Sí. Home, si no fos assalariat jo, no hi hauria la calaixera.
1: Per exemple.
0: No hi hauria aquest programa de ràdio, no podríeu venir vosaltres a parlar.
1: No, i que de funcionaris n'hi ha molts i molts. Hi ha la persona funcionària que es mata a treballar i hi ha la persona funcionària que es passa el dia al bar. I no estic senyalant a ningú. És que a vegades doncs, els veus allà i dius, hòstia, jo no em puc permetre fer aquestes coses.
0: Clar.
1: I bueno, pues, jo el que penso és, pues, ja vaig triar no ser funcionari.
0: Està clar.
1: I ja està.
0: Està clar.
2: Però també és veritat que hi ha empresaris i empresaris.
1: O sigui...
2: que hi ha els perfils...
0: Home, sempre hi ha els grisos, és evident, no?
1: Sí.
0: Sempre hi ha els grisos.
1: Sí.
2: I
1: també hi ha gent que no fot pal a l'aigua sent empresari.
0: I
1: no fa pal a l'aigua.
0: També.
1: O sigui, literal.
0: També.
2: Que estem parlant de persones.
1: Sí.
0: També.
2: Llavors, jo la meva reivindicació, perdona que t'he tallat, Pere, però jo... és que, o sigui, la calor ens afecta a totes les persones, siguin empresaris, siguin treballadors...
0: Això sí que
2: siguin...
0: és veritat. Això sí que
2: llavors,
0: és
2: jo és la meva reivindicació quan veig certes notícies i certes coses. I ja està. Vinga.
0: Molt bé.
1: Sempre es canvia el programa, eh?
0: Sí, bueno, ja, jo crec que ja també, nosaltres, Joan, tu i jo crec que també ja, com que sabem que venim, també hi ha una mica la punxem una mica.
1: Sí, ja, però ja, aquí ficar-nos a parlar ara sobre emprenedors, funcionaris, és una cosa que en el meu plan d'avui no tenim.
0: Doncs va anar cap al pla, que per cert no me l'has enviat, Joan.
1: No, perquè en tenia un fet, però la Sílvia... Últimament estic molt poc inspirat per fer els programes i ahir li vaig dir a la Sílvia, Sílvia, què fem? I em va dir, hòstia, podem parlar sobre la salut, la tecnologia, i ella li va dir, hòstia, m'agrada. I aquest matí quan m'he llevat a primera hora estava desenvolupant l'escaleta i m'ha enviat un àudio. I em diu, hòstia, podem parlar dels barris, del que tu sempre feies a l'aplicació de barris, el per què no l'has fet i tal, i m'ha argumentat uns quants temes més i dic, ah, mira, doncs m'agrada molt la idea.
0: Sí, molt bé.
1: I avui el protagonisme del, o el context de la idea el donarà la Sílvia, que és la que ho ha pensat, perquè jo et dic, entre que estic molt cansat i estic curt de, o baix de creativitat...
2: Això és per la calor.
0: Però vas cansat perquè has anat a barris o no, eh? Perquè aquesta és la setmana de la son, eh?
1: Sí,
0: és
1: no,
0: la setmana
1: però...
0: coneguda com la setmana de la son.
1: No, vaig anar a dormir a les 12:30, vam sortir a sopar i vaig passar un moment pel concert perquè havia d'anar a buscar el cotxe i ja vaig pujar cap a casa. A les 12:30 estava dormint. No, és cansat, sí, del calor, de la pressió que també estan tenint ara, que ara és quan tothom marxa de vacances, tothom ho vol tenir tot tancat, ens estan apretant bastant, sí. Llavors, va, és una mica de gana, no és barris, no. O sigui, no.
0: I l'any passa factura també, eh? No ho penseu?
1: Jo encara no m'he agafat vacances en tot l'any.
0: Clar, és que tu tens aquest concepte de vacances que sempre que les...
1: Jo encara no m'he agafat. I sí que la setmana passada... Ah, parlant de la setmana passada, que vam fer el programa aquell on portàvem un guió i el vam canviar,
0: sí.
1: Doncs mon àvia escolta cada setmana el programa.
0: Uh-huh.
1: I la vaig veure el dijous passat i li vaig dir, el programa que vam fer és un programa molt guai, perquè uh-huh. expliquem d'una forma totalment transversal i oberta, pues com em puc sentir jo, o explico els meus sentiments, el per què faig les coses, li interessi més o interessi menys. I quan me la trobo em diu, tia, et vas obrir molt, no? I jo, sí, clar.
0: Que bé.
1: Sí, clar, perquè no ho he de fer.
0: Clar, que bé.
1: I entenc des d'on m'ho deia, que és, hòstia, això és poc comú a vegades que expliquem els sentiments de, mira, doncs puc estar bé, puc estar malament. O sigui, quan tothom està bé, tothom ho explica.
0: Sí.
1: No, estic bé, estic en el millor moment de la meva vida, estic petant-ho.
0: El meu prime.
1: Sí, en el meu prime, això. Però, clar, en els altres moments, jo, per mi és quan és més interessant explicar, quan un no està bé o de més. I em va agradar perquè... El missatge que van voler transmetre, o almenys el que vaig voler transmetre jo, que és, escolta, que la gent a vegades pot pensar que les coses van molt bé, però que també hi ha molts moments dolents darrere i tal, sí. Crec que el vam aconseguir, traslladar i genial, o sigui, jo que m'ho havia d'escoltar cada setmana.
0: M'encanta, sí, sí.
1: I cada setmana m'envia el missatge. M'agrada molt el programa, o aquest tal, o...
0: Doncs vinga, una salutació com la teva àvia. Li podem dir el nom o no? Se creu... No, millor que no, doncs ho diré.
1: És que no li agraden aquestes coses.
0: Doncs una salutació a l'àvia del Joan. Ja
1: és que fa un mes que l'estic intentant liar perquè vingui, llavors.
0: Ah, val, mira.
1: I em diu que no, i llavors...
0: Però és una àvia tecnològica o no?
1: Sí.
0: Ah, doncs mira, té una entrevista,
2: sí.
0: Doncs.
2: Ja té.
1: És una àvia... Sí, sí, ella té TikTok, té Instagram, va fer cursos d'Excel... No, és...
0: Doncs àvia del Joan, vingui, sí. Va, vingui, sisplau.
2: Sí. Ja. Ara li envio un WhatsApp.
1: Ah, bé, ben fet, hem de fer present a tots.
0: Que vingui, que la tractarem molt bé.
2: Sí, sí, ens ho passarem molt bé.
1: No, sí, perquè és tecnològica, o sigui, amb els seus 80... Ara jo en tinc 32, amb els seus 82 anys que farà ara...
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Ha de venir, la teva àvia ha de venir, sisplau.
2: És que la teva àvia té molta història viscuda.
1: Sí, sí, sí.
2: I molt aprenentatge fet.
1: Ja tinc fa anys, que amb tot el món digital... Jo ara, doncs deu fer ja uns 15 anys que està ficada amb...
0: Sí,
1: va començar fent cursos d'Excel i tal, aquí, que els feien aquí a Vendrell, al Tívoli, diré que era el Tívoli, i va començar fent cursos d'Excel, de Word, d'internet, de Facebook, i ara ella té TikTok i jo no tinc TikTok.
0: Mira, veus, tal palo, tal estilla, també t'ho dic, que és possible, no?, que això et vingui una mica també... marcat per això, no?, pels gens. No perquè
1: no,
0: ho hagis viscut, sinó...
1: No, la meva família no és una família de...
0: Bueno, la teva àvia... No?
1: Hola,
0: sí que hi ets, sí.
1: Sí, sí. Ah,
0: sí.
1: És que jo no
0: estic... Ah, pot ser que són els auriculars, sí, són els auriculars. Bueno, però sí, bueno, tens l'àvia.
1: Sí.
0: I ja és un punt, ja és un punt genètic.
1: Jo sempre la fico com a exemple.
0: Ja és un punt genètic.
1: De l'edat no és una excusa, perquè mon àvia té 82 anys i intenta estar a les últimes tecnologies...
0: Que bé, sí. L'has de portar. Abans que marxem de vacances a l'agost o quan vulgueu plegar, l'has de portar.
1: Jo encantadíssim, seria un somni per mi que
2: jo li
1: havia
2: d'enviar un WhatsApp.
1: Que mon àvia vingués.
0: Doncs,
1: però sí que em va dir que no sent còmode perquè no ho ha fet mai i tal. Bueno, hem de respectar. Hem
0: tu no ho havies fet mai, tampoc. I mira que bé que ho fas.
1: No, però jo sóc això pelante. Ja. I perquè no tinc 82 anys, o sigui, ja...
0: Però la tractaré molt bé. Feta, ja. A més, jo tinc una especialitat a la gent gran. La gent ja ho sap, i l'audiència ja ho sap, que jo caic molt bé a la gent gran, i li cauré molt bé la teva àvia, estic convençut.
2: Jo també.
1: Les maduretes.
0: Gent gran.
2: Jo també ho crec. Veus?
1: Ja està. Bueno, presenta tot.
0: Doncs vinga, convidada feta, pobra d'hora, que deu estar pobra.
1: Sí, ara ho estarà suant, estarà aquest dient, el nen aquest, cago en Déu.
0: Sí.
1: Bueno, és la meva feina, s'ha passat.
0: Exacte, doncs va, que vingui de debò, que s'ho passarà molt bé, la tractarem molt bé, i segur que es pot explicar moltíssimes coses. Estic convençut. Sí. Doncs va, aquí queda.
1: Doncs va, Sílvia.
0: Anem a aquest tema.
1: Obre el tema.
0: Tecnologia, festes majors, festes de Pa Beneit, festa major, cultura popular, anem una mica per aquí, no entenc? O no?
2: Sí. O sigui, el que avui amb la dutxa, que és el moment creatiu que em venen idees i tot això, dic, ostres, he caigut a la compte que aquest any no hi ha hagut les aplicacions del Pa Beneit que es feien de goll. I llavors dic, ai, pues és veritat, si fa 2 anys enrere, l'any passat i l'altre, cada barri tenia una aplicació i tu doncs anaves a les falles i tot això, feies una foto, penjaves i comparties, a més et sortia tot el programa de cada sí. festa i a més t'avisava dels actes que es feien i tu podies dir hi vaig, no hi vaig, o el que sigui i t'interessava. I penso que és una eina que està molt xula i molt interessant i he pensat, que raro, no sé, dic, no guai que és, com està el tema. I per això l'he enviat al WhatsApp, però el que no em pensava és que...
1: Era un tema molt bo, i no el vaig pensar. Sí, no el vaig pensar, era un tema molt bo.
2: Llavors, la qüestió és aquí, aquí jo tinc curiositat amb el tema de les fotos i perquè els altres anys fèieu com els guanyadors, que a més
1: després... Això va fer un any. Això van fer un any.
2: Després a l'oficina de Goll vau fer amb els pastissos...
1: Sí, van fer tot un concurs que era... Quan feien la inauguració de l'oficina, diria que la van fer al finals d'agost, principis de setembre, no recordo el dia ara. I van fer un concurs que era el concurs del millor barri de Vendrell. Llavors, el que feies des de l'aplicació és, quan encara hi havia els filtres d'Instagram, la gent havia de pujar una foto al seu filtre d'Instagram amb el filtre del barri. Llavors, com Instagram ens deia quantes fotos s'havien fet més, guanyava el barri que més fotos compartia. Llavors, això era com que el barri incitava a la seva gent a compartir les fotos amb aquell filtre. Per què? Perquè això comptabilitzava més un i vam donar premis. I el premi va ser una figureta de fusta de l'Àngel de Tobias i uns pastissos i alguna cosa més. Vam fer uns premis d'alt, però... diria que es van pujar 10.000 fotos, si no recordo.
0: Uau, què dius?
1: Sí, moltes.
0: Ulla, quina bogeria.
1: Sí.
0: Ostres.
1: I l'any passat ho volíem fer, volíem fer una cosa diferent, l'única, em sembla que des de l'any passat el diumenge es fa com un concurs al barri de França, que hi ha com una cursa,
2: gincama,
1: cursa i tal,
2: sí.
1: I... el que volíem fer naltros, això era amb un company que és l'Antonio Hernández d'aquí, que segurament el coneixeu tots, que és el de la Fundació, l'expresident de l'Embarcada. No el coneixeu? És l'expresident.
0: Torna el nom, perdona?
1: Antonio Hernández.
0: Ah, sí, clar, sí, que treballa aquí a la
1: Fundació.
0: A la Fundació, sí, correcte. Sí.
1: Doncs amb ell i amb el Sofí Arnau vam tenir la idea de fer un 3x3 de futbol entre els barris. L'únic que va coincidir quan feien això, ho volíem fer el diumenge. L'únic que va coincidir que feien aquesta gincama i llavors l'any passat no vam fer res d'això. Però sí.
0: Val.
1: I la idea era donar-li vida, o sigui, que la gent ho pogués tenir tot en un mateix lloc, que li donés aquesta vidilla de competició que hi ha entre els barris i que també els negocis pues, poguessin patrocinar-se allà per dir, mira, jo estic fent això, tinc aquesta campanya, o venc roba, o venc ulleres, o faig aplicacions, o qualsevol cosa d'aquestes.
0: Molt sí.
1: I la veritat és que l'acceptació d'aquests 2 anys, no sé si l'hem fet 2 o 3 anys ara, però era molt bona, o sigui, a la gent li agradava, la gent ho tenia tot allà. Naltros cada dematí anàvem a les falles, fèiem les fotos, les enviàvem i tot, o sigui, les enviàvem el dia següent, perquè així no... no evitàvem que la gent hi anés, i llavors el que fèiem era fotos de cada falla, i el dia següent enviàvem les fotos per si algú no ha pogut, si algú no l'havia pogut veure,
0: sí, sí, molt bé,
1: del dia anterior. Uh-huh. Vam tenir idees de fer la falla en 3D, o sigui, al final agafes moltes fotos, uh-huh, i fas un model en 3D que poguessis anar movent-te per tota la falla si no havies pogut anar des del propi mòbil. O sigui, havíem tingut moltes idees. Wow, l'únic que...
0: Clar, és, és temps, és complicat.
1: És temps,
0: clar.
1: I temps, al final, temps són diners.
0: Sí, sí, està clar, està clar.
1: I al final aquesta no la vam fer, però sí, és un projecte guai. Sempre això neix de que creiem que la gent no està ben informada de tot el que passa al poble, doncs ja que nosaltres tenim un canal per poder-ho solventar, entre cometes, o per ajudar a que això no passi, doncs aprofitem-lo.
0: Molt bé, que interessant. Sí. De fet, també jo recordo, a vegades hem recordat quan vam parlar amb tu, quan vas ser seleccionat per anar a aquell congrés internacional i d'Apple i tal, i també recordo que vam parlar amb tu, jo vaig parlar amb tu, perquè vas crear una aplicació per Festa Major.
1: IFM.
0: Ho recordes?
1: Sí.
0: Fa uns anys,
1: aquesta,
0: també,
1: d'això. Aquesta va ser la meva primera aplicació. Oi, tant,
0: veus? I que justament explicaves els actes, recollies els actes, allò, els dies, les hores...
1: Ho fèiem manual tot, agafàvem tots els programes de les zones i passàvem programa per programa.
0: Ostres.
1: O sigui, esdeveniment per esdeveniment. Uh-huh. Es fèiem a mà. Clar, jo us parlo d'això de fa 15 anys.
0: Imagina't.
1: Ara no, ara tu li passes la imatge i automàticament ho treu tot.
0: Clar, clar.
1: Però, sí, però llavors es feia... Bueno, ho fèiem nosaltres a mà.
0: Clar, però vas fer-ho com a Joan Molines. No,
1: sí.
0: No, Goyle, no existia Goyle.
1: No.
0: I inclús potser no tenies ni empresa muntada, no?
1: Que va, jo era un mindundí que feia coses i ja està. No,
0: va
1: no.
0: ser una iniciativa personal.
1: Sí, sí, perquè sempre he cregut que la... Que no tenim la informació a l'abast. Uh-huh. O sigui, a mi que me la pugis a l'Instagram, si no segueixo l'Instagram, no la veig.
0: Yeah.
1: Que me la pugis a un Telegram, si no tinc Telegram, no la veig. Uh-huh. Llavors hem de buscar algú que corporativament, o sigui, amb la imatge, per donar aquesta credibilitat del municipi, o una imatge de marca, doncs tinguis tota la informació ja. I encara seguir fent coses de festes majors, o sigui, encara ens liem a fer aquestes coses. Clar. Perquè per mi el problema encara segueix sent el mateix, que és que no estem ben informats. Sí.
0: De fet, les aplicacions i la tecnologia crec que cada vegada són més presents a la cultura popular en general, també en el funcionament de les pròpies entitats, perquè ara em ve al cap també, no sé si l'heu fet a vosaltres o no, Joan, no sé. Sí. Jo sé que, per exemple, els nens tenen una aplicació sí. que poden confirmar l'assaig...
1: No l'he fet en altres.
0: No? No. Però existeix.
1: Sí, sí, sí, ja està molt
0: i
1: bé.
0: I això fa que, això, no, que els castellers puguin confirmar la seva assistència a l'assaig, i això fa que el cap de colla doncs, pugui sí. plantejar o organitzar un assaig o altre, no? I això
1: correcte.
0: Ajuda, i també tecnològicament els ajuden, no, a muntar les pinyes, a preparar les estructures...
1: L'important és que clar. Això t'estalvia temps, o sigui, sí. fa que la teva vida sigui una mica més fàcil. Doncs
0: pues, aneu tard ja, doncs, si no ho heu fet a Valtros, Joan.
1: No, hi ha d'haver de tot, o sigui...
2: No dona l'abast. O sigui...
0: Ja, pobra, pobra.
2: Però, bueno, si ja teniu la de temporada...
1: La de temporada la tenim, la de la Vallaruga la tenim... Uh-huh. Sí, ara hem fet la del Club d'Esports Vendrell també, tenim la del Tancat, o sigui, de Vendrell hi ha diverses entitats o empreses que confien en nosaltres,
0: molt
1: cosa que és superguai i super reconfortant.
0: Home, jo crec que un dels objectius de qualsevol administració pública és sempre nodrir-se... De talent proper.
1: Et sorprendria.
0: Empreses...
1: Et sorprendria.
0: Sí, en negatiu o en positiu?
1: En negatiu.
0: En negatiu, eh?
1: En negatiu.
0: Ja m'ho imaginava, però almenys tecnològicament sí, és a dir, tecnològicament us tenen a vosaltres a l'abast, de fet, esteu a la mateixa plaça Vella, podrien tirar
1: no
0: a vosaltres.
1: No vull obrir aquest meló.
0: Mira, també s'ha de dir, també és veritat, no és todo oro lo que reluce, sí que és cert que administrativament parlant, avui en dia les administracions estan molt collades en tema de licitacions, concursos, imports, facturacions... Jo sé que això marca molt. No? Creus que no, Joan? Ostres, aquí ens atreiem un altre meló, eh?
1: Aquí, o sigui, no obriré aquest meló.
0: No? Va, no l'obrim. Però sí que heu treballat per l'Ajuntament, vosaltres, no, amb aquestes aplicacions.
1: Sí. Fa... Amb aquesta Junta de Govern, poc, amb les anteriors, més.
0: Sí.
1: Més, sí.
0: Clar.
1: Però és un meló que no val
0: no val la pena obrir. Però jo penso que un dels objectius de qualsevol administració és nodrir-se d'aquest talent proper o de l'empresa propera. No?
1: Hauria, però moltes vegades no és així.
0: I no, ara m'ho estic inventant, i no pot donar punts també una licitació? O no, això no dona punts amb una suposada
1: licitació. si tu a la licitació no fiques que ser de la zona doni punts, no donarà punts.
0: Ja, bueno, el que és obra pública, desconec contractes o licitacions amb altres terminologies, avui en dia l'obra pública el que més pes té és l'econòmic.
2: Sí, sí.
0: És igual que vinguin, i això passa, que a vegades obres públiques que es fa amb quadrilles de treballadors que potser venen de la Seu d'Urgell, ho dic en sèrio, sí, m'he trobat, de gent arreglant un carrer, i és una quadrilla, una empresa que cada dia baixava de la Seu d'Urgell.
1: Sí.
0: Però com que és la més barata, la més econòmica, doncs...
1: Sí. I no, amb qualsevol licitació funciona igual. O sigui, per exemple, hi ha licitacions que sí que ponderen altres coses, però la que sempre té la part més pesant és l'econòmica.
0: Va. Sí. Va, no marxem, que sempre estem marxant, coi, ostres.
1: Això és un...
2: I no he estat jo,
0: No.
1: No, però aquest... Això és un tema molt interessant, el tema de les licitacions, perquè nosaltres ens hem presentat a moltes i hem vist...
0: Sí.
1: I ens han adjudicat moltes també. Hi ha diverses formes de poder fer en altres que no només sigui licitació, n'hi ha altres, però és un tema molt interessant el tot l'organisme que hi ha darrere d'una licitació. Hi ha molta gent, hi ha molts departaments...
0: Sí.
1: I és molt fàcil veure quan una licitació és molt bona o quan una licitació no és tan bona.
0: Ja, però quan, bona que vols dir, quan és...
1: Quan ha sigut professionalment feta.
0: Ah, vale, el redactat vols dir,
1: Tot, o sigui, el redactat,
0: la manera de fer... De punts, jo conec tot. Pobles veïns, del qual no diré noms, que els hi han tirat enrere totes les licitacions que han anat fent, mica en mica, per mala redacció,
1: bueno,
0: o per mala elaboració, o per punts que no s'avenen a llei. I licitacions importantíssimes.
1: Nosaltres ara, fa dues setmanes o la setmana anterior, vaig dir que encara no puc anunciar una de
0: una
1: les
0: coses. Sí.
1: Encara no puc. Sí, però una de... O sigui, el que sí que puc anunciar és que això ve d'una licitació molt gran que en principi ja ens han adjudicat, estem a la fase final, i hem estat un any.
0: Un any,
1: Un any.
0: Wow.
1: Des que va sortir el plec fins... Que... Encara no ha acabat. Però fins que acabi, jo calculo un any. Va sortir a l'octubre de l'any passat, i si tot va bé, ens l'adjudicaran finalment al setembre o a l'octubre d'aquest any. Has de tenir molt de pulmó i has de tenir molta paciència. Perquè s'ho miraven, que si la pòlissa ficava no sé què, de no sé quantos... O sigui, es miraven fins l'últim punt i coma,
0: que no hi hagi cap tipus
1: perquè ningú els hi pugui tirar enrere.
0: Això és una situació ben feta, doncs, entenc, no?
1: Sí,
0: o un procés ben fet,
1: O sigui, per nosaltres ha sigut... dolorós, entre cometes, perquè hem d'esperar molt de temps, hem hagut de presentar molta documentació, però a favor d'això diré que vull creure que amb qualsevol altra empresa haguessin sigut igual de diligents, i que si no haguessin complert algú que no deia el plec, no li haguessin adjudicat.
0: Clar,
1: no. Llavors,
0: està clar.
1: Ha sigut dolorós per nosaltres perquè és molt de temps, però veig que els impostos que pago van en bon lloc.
0: Bueno, mira, això està bé, doncs. Això està
1: bé. Hi ha
0: hagut
1: gent molt professional darrere que s'ho han mirat amb cara i ulls, tot això.
0: Entenc que està redactat per una administració superior.
1: Per Reus.
0: Ajuntament?
1: Ajuntament de Reus.
0: Ah, val. Jo pensava que era una administració Generalitat o inclús Estat, mira què et dic.
1: No, encara no estem arribant allà.
0: D'acord. Així, doncs, sí, d'un ajuntament, doncs.
1: Sí.
0: Ja,
1: i si no estic equivocat, està redactada gran part per l'informàtic de l'Ajuntament de Reus.
0: Ah, mira, que bé.
1: I és un plec dens. Doncs, és un plec dens i...
0: Doncs.
1: I tu, o sigui, havies de complir moltes coses per arribar allà. I nosaltres ho complíem, i si tot va bé... ens l'adjudicaran a nosaltres.
0: Ja
1: ho explicarem, perquè és un projecte superxulo. Però no m'agrada explicar res.
0: No.
1: Si ens comencem a casa...
0: I a més, no.
1: La dita del sac ben lligat, com es diu?
0: No diguis blat, que no estigui el sac ben lligat. No, jo també et recomano que no ho diguis.
1: No,
0: que
1: no.
0: Ja quan arribi, quan es pugui anunciar, ho explicarem, perquè a més intueixo que és un projecte tecnològic, així que serà bo també parlar-ho.
1: És un projecte tecnològic que afecta a moltes persones.
0: Doncs ja en
1: parlarem. Llavors és molt
0: guai. Ja en parlarem. Va, tornem cap a aquesta vessant tecnològica que dèiem de les festes majors, ara que estem en plena setmana de barris, que com pot ajudar aquesta tecnologia a estar una mica informats, com deia el Joan, que és una eina importantíssima per explicar això als actes, o també perquè es converteixi... En definitiva, crec que també una part importantíssima és que aquesta tecnologia, o les aplicacions, o les xarxes socials, ajuden a tenir una festa més interactiva. I això està bé.
1: Sí, sempre i quan se li dongui aquesta interactivitat.
0: Ja.
1: Si l'aplicació només és informativa, no farà res. A mi m'agrada que les aplicacions tinguin vida.
0: Ja.
1: O sigui, enviï notificacions, enviï enquestes, Exacte. O sigui, desitgi una bona festa major, puguis tenir inclús algun joc dintre. Ha de ser guai fer-la servir. Uh-huh. Perquè si és només informativa, és... per això envio un PDF per WhatsApp.
0: Clar. Perquè vosaltres, Joan, a banda del disseny, el disseny aplicatiu de la pròpia aplicació, del disseny gràfic i tal, és a dir, el contingut, qui l'elabora? Qui, el generador de contingut, és a dir, qui redacta, qui, és a dir, aquesta part més literària, si és que existeix, qui, qui la fa?
1: En principi això els ajuntaments o l'empresa.
0: Agafeu el material de... Val.
1: Sí, nosaltres, per exemple, quan vam fer l'aplicació de les festes majors o de barris, es vam demanar el programa de barris i vam demanar el programa de festa major i el que vam fer va ser agafar la informació i volcar-la.
0: Val. Però això, no sé, és que no sé com explicar-ho, com que desconec la terminologia i desconec com treballeu, en el sentit, l'elaboració del contingut, no sé com dir-ho, no? Pues això, no?, de redactar un missatge d'una bona festa major...
1: Això ho pots fer tu, però si no també ho podem fer nosaltres. Nosaltres tenim, dintre del nostre sistema, el mòdul de notificacions, tenim un redactor de notificacions.
0: Aquí vaig.
1: I nosaltres tenim una intel·ligència artificial que tu li dius vull enviar una bona festa major i et dona tres opcions, les pots anar refrescant, i són tres opcions que es redacten en base a quin públic tens a l'aplicació, com acostuma a interactuar, què llegeix més, què llegeix menys, o sigui, entén quin és el públic al que destinaràs la notificació i te la redacta per aquest públic.
0: Val, d'acord.
1: I això és superguai.
0: Sí, sí, està bé. No per redactors professionals. Sí. No, vull entrar en aquest...
2: Per la IA, la intel·ligència.
0: Sí, està clar.
1: No, inclús crec que per redactors... És que crec que per redactors professionals, i aquí potser aquí vaig en contra del que vosaltres creieu, però o sigui, per redactors...

0: des de Catalunya.
1: Com?
0: Estem creant el primer assistent d'intel·ligència artificial, el primer ChatGPT.
1: Sí?
0: Que té informació de tots els municipis de Catalunya en temps real.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Ostres, és molt xulo això.
0: I llavors tu podràs entrar a l'aplicació, podràs entrar a la web i preguntar-li quina és la festa major, m'invento, de Canyelles, no sé, per dir-te un,
1: ja,
0: un poble. I ho sabrà.
1: I ho sabrà, que guai. Sí.
0: O fes-me una ruta de festes majors per tot Catalunya. I ja dirà, vale, de quina data a quina data? I brum, et munta tota la festa. Wow.
2: Això és com el calendari del pagès, que estan allà totes les dates de les festes majors i tots els mercadets i tot això.
0: No és només
2: això,
0: festa,
2: eh?
0: Major, és informació cultural.
1: Clar. És que
2: sí, sí,
1: a mi hi ha un concepte que a mi...
2: A veure, un moment.
1: Sisplau, estan parlant els grans. Sí.
2: Ja ho sé. Va,
1: digues,
2: també se'ls ha d'escoltar.
0: Mira el micro. Escolta. Mira el micro, que si no s'escolta.
2: No, que el calendari del pagès, allà hi ha totes les festes que són fixes, anuals, que es van repetint.
0: Sí,
1: però festes,
2: ja
1: festes així més, no? Sant Joan, Rapelles...
2: No, totes, les festes majors, hi ha els mercats de...
1: Val.
2: Els mercadillos,
1: sí.
2: Totes aquestes coses.
1: Val.
2: Vale? A part de que puguis plantar i tot això, però una miqueta i recull això, aquesta base. Però no hi ha tot el tema cultural, perquè és
1: variable.
2: És
1: aquest pas més, clar, d'activitats, de contingut...
2: És que explicant això m'ha vingut la imatge.
1: No, està bé, bueno, és la digitalització del calendari del pagès, no, en certa manera. Però a mi hi ha un concepte que m'agrada molt, que és una mica això que dius tu, Joan, que és una mica el... Com dir-ho? En un món tan globalitzat és anar a treballar i anar a buscar la proximitat.
0: Correcte.
1: Això m'agrada molt.
0: Sí.
1: No, que és aquest concepte de que, jo sé, que tu pots demanar informació sobre Kuala Lumpur o un poblet de Kuala Lumpur, que segur que el podràs trobar, però en canvi et costarà més trobar, no, això, aquest calendari de festes majors que pots trobar als pobles de Catalunya.
0: No és només el calendari, no només que ho puguis consultar, sinó que et pugui fer rutes,
1: va, bueno, que sí, que sigui, suggerències. Sí.
0: Que tu li puguis dir, mira, m'agrada la música clàssica. Tinguem tots els esdeveniments de música clàssica d'aquest estiu.
1: Clar.
0: I busquem un restaurant, per exemple, per anar en cada un d'ells. Si nutrim tota la base de dades d'informació, o que pugui buscar inclús a internet, clar, tens un únic punt d'entrada per tota la informació.
1: Clar.
2: Pues tu i jo hem de parlar, perquè jo tinc un altre també plantejament que podem sumar
0: molt
2: amb
0: bé.
2: Això.
0: Ah, així m'agrada.
1: I es pot saber el què?
2: No?
1: Bueno.
0: Quan de secretisme avui.
1: Exacte, entre una cosa i l'altra.
2: És una idea que jo també soc creativa i tal. I...
1: Perquè heu treballat, treballar, eh? Valtros dos.
0: Ella és clienta nostra i jo sóc client seu.
1: Sí?
0: Sí, clar. Aquestes ulleres verdes tan xules que porto són d'Òptica Edo.
1: Són de ser? Ah, d'acord.
0: Sí.
1: I les aplicacions d'Òptic són de Goil. Una aplicació o alguns...
2: Sí, tinc l'aplicació d'Edo Òptics, la web encara no, perquè la tinc d'una altra empresa d'aquí Vendrell, i això, però bueno, com que hi hauran canvis o transformacions
0: digitals
2: i no digitals,
1: què passarà?
2: Ah,
1: canvies la botiga?
2: No se sap, no, encara està el... depèn, hi ha diferents coses sobre la taula, però bueno, això ja ho hem parlat alguna vegada. Ja saps que jo el tema de les teràpies, visió infantil, psicomotricitat i tot això, i estic darrere d'ello, faig el programa del Consolida't per això, que és un programa per fer canvis, i entre ells inclou, doncs cosetes que també poden...
1: Va, que interessant.
2: Interactuar a nivell de municipi.
1: Molt bé.
2: I llavors hem de quedar, Joan.
0: Sí, quan tu vulguis.
1: Molt bé.
2: Bueno, amb el Joan hem estat també interactuant molt amb lo del grup Impuls i el CIT en el seu moment quan va sortir i tot. Vull dir que hem parlat molt, ens coneixem força.
0: Bueno, més que res perquè tu és la mare de la parella de ma germana, llavors... O sigui, més enllà de coses de feina, ens veiem molt, ens veiem molt, sí que és veritat.
1: Molt bé.
2: Bueno, i amb l'Atlas també me la van deixar, és els bueno, la primera bebè.
0: La conejita d'Índies que vas tenir...
2: Que vaig fer de, bueno, treballar la psicomotricitat amb ella, ja que era petita i d'això, els hi vaig demanar en pràctiques i me la van deixar.
1: I la van deixar, que bé, que bé.
0: Nosaltres ho vam veure com, hòstia,

0: una setmana, hay una hora que la pueden dejar fuera, venga, que van davant, que van davant.
1: Me da igual el de ja, esto,
0: bueno, ja. No, no, li va anar molt bé, li va anar molt bé.
2: Fantàstic. M'agrada aquesta secció perquè toquem moltes coses, de veritat. Sempre amb un rerefons tecnològic, perquè la tecnologia sempre hi és, i això es demostra que la tecnologia és això, sempre orbita i sempre està sobre damunt de tot el que anem parlant, ja sigui en termes empresarials, comercials, no? Entre d'altres, i també avui que una mica intentàvem, ho hem intentat almenys, que és transportar-ho cap a aquesta part de cultura popular, aprofitant que estem en plena semena de barris.
3: Sí.
2: De quin barri sou vosaltres?
3: Jo de la Plaça Nova.
2: Clar, en el teu cas és clar. Clar, què trieu? La feina o casa personal?
3: Jo perquè sempre hem sigut allà, de la Impremta Ramon. Val. Llavors, nosaltres estàvem allà i sempre hem fet barri.
2: Va,
3: allà.
2: Sempre plaça, Plaça Vella.
3: No, Plaça Nova.
2: Però si tens la botiga a Plaça Vella.
3: Ja, però jo, que jo tingui la botiga a Plaça Vella no vol dir que sigui fill de Plaça Vella.
2: Val, val, val. Doncs Plaça Nova ja...
3: Sí, Plaça Nova, perquè ja teníem la Impremta Ramon.
2: Val, val, val.
3: La botiga dels trens de Monavi i la pasta italiana de Monavi. I jo vivia al carrer Àngel Guimarà quan era petit.
2: Val, val.
3: Llavors,
2: val.
3: De Plaça Nova.
2: Sí, d'acord. Ja sí, està, ja està. I la, clar, la Sílvia té la botiga entre mitges, clar. No sé, el carrer Al, fins quan pertany...
1: La meva és Plaça Nova.
2: Plaça Nova.
1: Perquè és la calle Al Feita.
2: Però on està el límit? És a dir...
1: A la baixada Sant Miquel.
2: Ah, val. Sant Miquel amunt és...
1: Sant Miquel ja és Plaça Vella. Llavors, quan tu puges i arribes a l'Orange, bueno, és la separació.
2: D'acord.
1: De fet, passen els pavaneits per això, per la... Pugen per la baixada de Sant Miquel. Pugen per la baixada.
2: És la contradicció, sí.
3: I després gires cap a l'esquerra, no?
1: I llavors van cap a l'esquerra.
2: I celebres aquest barri o...
1: Mira, jo a nivell de cor, sí? És tancat. És el tancat, és on visc.
2: Val.
3: Però que
1: tancat
3: és França, no?
2: França,
1: sí,
2: és
1: França.
2: França.
1: Ah, això, barri,
2: és el barri
1: perdó.
2: Ai, però... bueno, és el barri més gran, sí, barri de França.
1: I llavors, bueno, i a nivell de botiga, abans sí que es feia el sopar de barri de la zona de Plaça Nova, però ja fa molts anys que, des de que no hi ha la Roser de Singer, que és qui s'encarregava, els pollastres, wow, i tot això, que fèiem, o sigui, omplíem tot el tros aquell de carrer i sopàvem, i des de que no, ja no es fa.
2: Ja no es fa, vaja,
1: ja no,
2: llàstima.
1: A França.
3: Sí, és veritat que el menjar de les empreses, o sigui, el sopar de les empreses, perquè nosaltres quan estàvem allà a l'impremta també sempre fèiem allà el sopar de barri, que ens assentàvem totes les empreses i tal. Ara això ja no es fa, no?
1: Sí, sí que es fa, el que passa és que s'ha evolucionat, jo penso. I l'evolució és que molts negocis d'hostaleria ja ofereixen l'opció de fer, fan uns menús i tal, i llavors s'organitza allà i es munten les taules allà.
2: S'ha professionalitzat.
1: D'alguna manera crec que sí, eh? No sé si m'estic equivocant, però jo és el que observo, que no, sí, que bé. Sí que hi ha gent sopant als carrers, però bueno, venen els...
3: Sí, però gent que és perquè viu allà o perquè treballa allà?
1: Bueno, hi ha gent, jo crec que s'ajunten amistats.
3: Ah, sí, això segur. Sí, perquè en amistats no val la pena gaire.
2: No em ve de gust anar sopar. No.
1: Però, no sé, jo em ve una miqueta al cap, doncs, al Set de Vi, per exemple, i que ells, bueno, que ells munten i uns als altres no sé què, no sé quantos, i s'ajunten.
2: Fantàstic.
1: Llavors, fer més sopar al carrer amb veïns i els negocis i això, clar, un... s'ha d'organitzar, o sigui, s'han d'organitzar. Llavors aquí és quan ja passem a que ens costa molt més. Si ja ens costa a lo millor gestionar la decoració del Shopping Night o el no sé què, imagina't començar a plantejar què hem de fer de dinar, el sopar, si s'ha d'encarregar, si no sé què, sempre ha d'haver-hi algú que... l'alma mater.
2: Algú que estigui al carro, si no malament. Sí.
1: I això s'ha anat perdent. I en el nostre carrer, el carrer Alt, ha passat. Bé. Amb altres carrers potser no, eh? Però el que he vist és això. I ara, i allà a la zona de França, pues sí que hi ha veïns i veïnes que es tanquen carrers i mengen allà.
3: Ben fet.
1: Però em sembla que cadascú es porta el seu, no sé, mira, com el tàper.
2: Una bona opció, sí. Molt bé.
1: Tàper l'any que fem a Gol.
2: Un traigo d'aquests, no? Un pongo.
1: Un pongo,
2: li diuen. Jo pongo
1: lo que voy a comer i ja està.
2: Està bé. Molt bé, deixem-ho aquí.
1: Sí?
3: Teniu algun tema més a voler parlar?
1: Alguna pregunta més? APM?
3: Alguna cosa avui?
2: No? Que hable ara o calla per a
3: sempre? Avui anem bé de temps. Voleu parlar d'algú més?
1: No sé què voleu parlar.
3: Algun tema que tu creguis, Pere, que és
1: bueno, bo? Jo, si voleu, parlem de lo del tupper lunch.
3: Però no és tecnològic.
1: Tu no... Bueno, però utilitzem les oficines... Ens cedeixen les oficines de Goyle. Tu no, algun cop t'ho he dit?
2: Algun cop m'has explicat, no? Parlar anglès mentre dineu, no?
1: Exacte. Bueno, no, deixa de ser tecnològic, perquè la tecnologia hi ha moltes coses que venen en anglès, hi ha molts articles que venen en anglès, llavors ja et surt, quan busques i està en anglès, et surt de la pestanyeta, que això deu fer alguna cosa tecnològica, la IA.
3: I la porta que s'obre quan entres també a l'oficina també és tecnològica.
1: Llavors allà posa, vols traduir-ho en català, en castellà, o vols seguir-ho llegint en anglès?
3: Sí, sí.
1: I apretes el botó, però abans era molt complicat, havies de llegir tot en anglès. Doncs res, que fa a l'octubre, farà 2 anys ja que estem allà.
3: Sí.
1: Els dijous anem de 2 a 4, ens portem al tàper i mentre estem parlant doncs parlem
2: en anglès. I ho aconseguiu realment?
1: Sí.
2: Ho aconseguiu,
3: Jo quan vaig a dinar, a vegades passo per allà i estan parlant en anglès.
2: Sí,
1: i de fet hem millorat la fluïdesa. Ja em costa parlar en català, però no, també tenim la sort de que ve una senyora jubilada que era mestra d'anglesa i ens dona molt de joc. Però ara, a l'estiu, l'hivern ho fem a les instal·lacions de Goyle, i ara a l'estiu hem canviat el Beach Tupper Dinner. I ara ens trobarem els dimecres a partir de les 8:30 quan tanguem les botigues a la platja del Francàs, i res, també el tàper amb la sorra, el no sé què, i ens banyem i tal.
2: Ah, mira!
1: I perquè, bueno, hem creat com una comunitat i la veritat és que
3: és guai, és guai.
1: És guai, perquè a vegades també aprofitem com el Museu Déu, que van venir un grup a cantar en anglès i tot això, doncs a vegades també fem sortides.
2: Molt bé, que bé.
1: I ja està.
2: Home, de fet, l'anglès és imprescindible per a la tecnologia, no? Joan, en certa manera.
3: Sí.
2: És a dir, ja no només si vols desenvolupar-te, però...
3: No, tot el bo està en anglès.
2: Per això.
3: Sí, nosaltres quan busquem tota la informació de noves tecnologies o de noves coses que surten, tot sempre està en anglès. O sigui, sí que és molt fàcil traduir-ho, però les grans empreses, la majoria són internacionals, ergo parlen anglès, i quan ets internacional hi ha una llengua predominant que és
2: l'anglès,
3: que encara segueix en anglès.
2: Val. Sí. Així, per treballar a Goyle has de saber anglès sí o sí?
3: T'has de defendre en anglès, sí.
2: Val.
3: Sí. Si pots no defendre't, però a vegades nosaltres tenim reunions amb clients que són anglesos, o ens passem informació de noves coses que volem treure i és en anglès, o sigui... Has d'estar familiaritzat amb un bàsic d'anglès. No fa falta que siguis el proficiency de l'anglès, ni molt menys, però...
2: Nivell usuari, no? Tu el domines, entenc, doncs, Joan?
3: Sí, no sóc natiu ni molt menys, però puc tenir una conversa normal d'hores amb qualsevol persona amb un anglès decent.
2: Molt bé.
1: Vas estar als Estats Units.
3: Sí.
1: I allà parlàveu.
3: I a més... Sí, clar. I jo fa molts anys que treballo amb clients que parlen anglès. Llavors...
2: Clar, això fa que no perdis mai, no?
3: Sí que és veritat que costa més arrencar a vegades i que la fluïdesa es perd una mica i tot, perquè no el parlo cada dia, però això és com anar amb bici. O sigui, a vegades falta una paraula, en trobes un verb que no saps fer-lo i tampoc és la vida per trobar-ne una altra. Però sí, és important, i és una cosa que jo de jove no valorava, anglès, no sé de què em servirà. I després em vaig arrepentir bastant de no haver destinat temps a aprendre anglès. Jo vaig anar a classes d'anglès i quan vaig marxar va ser... el punt d'inflexió que vaig dir, és que jo sempre ho explico, jo me'n vaig anar de 18 anys a Amèrica sense tenir ni idea d'anglès. Has de buscar la vida, o sigui, has de saber dir com puc creuar un carrer o on està tal direcció, és que si no, o sigui, no som índios, o sigui, d'anar parlant per senyals ni res d'això. I allà vaig veure que vaig dir, hòstia, hauria d'haver prestat més atenció a l'anglès. Sí que penso que l'anglès no s'ensenya bé, t'ensenyen quatre coses bàsiques, o sigui, no ensenyen el trasfons de l'anglès, que és, no, això és un vehicle per que tu siguis més competent a la teva vida, en general, sigui professionalment, sigui perquè viatges o sigui pel que sigui. Però sí, després em vaig apuntar a classes i vaig anar com 3 o 4 anys a classes, anava cada dimarts o cada dijous, no recordo ara. I sobretot el que a mi em va fer canviar tot va ser el parlar diàriament amb anglès.
2: És com tot, eh? Allò, el moviment es demostra, no?, caminant.
3: És l'hàbit.
2: I l'idioma és el mateix.
3: És l'hàbit. Mirar pel·lis en anglès, mirar sèries en anglès subtitulades, escoltar música en anglès,
2: sí,
3: buscar paraules que no entenc com es diuen. I ara amb la intel·ligència artificial és espectacular perquè li pots dir que et faci jocs, li pots dir que et faci un munt de coses per anar aprenent el...
2: El teu dia vaig sentir que els que... Jo, a mi m'agrada... A mi de sempre m'ha agradat sempre la versió original, però no per temes d'anglès, que jo no domino l'anglès, eh? Vull dir, un nivell molt, molt, molt baix. I sempre he mirat en versió original, però perquè m'agrada el cinema i m'agraden les versions originals perquè m'agraden les veus dels actors. I sempre m'he posat tota la vida el subtítol en castellà. I l'altre dia justament m'has dit que no, mai a la vida l'has de posar en castellà. L'has de posar en anglès també, perquè si poses en castellà et poses a llegir i de certa manera oblides l'anglès pronunciat total del llenguatge, i si el poses en anglès també, tard o d'hora el vas com assimilant i llavors tal com s'escriu, tal com se sent, no sé si m'explico.
3: Sí, vaig, llavors, però si no tens el vocabulari,
2: clar,
3: per saber què vol dir,
2: ahí està, és a dir que el, clar, és mica en mica. És a dir, jo si de petit hagués vist la versió original amb subtítols en anglès, segurament ara podria parlar un anglès molt fluid. Que és el que vaig trobar que passava, perdó, anècdota personal, vaig anar de viatge ja fa molts anys, vaig anar de viatge a Argentina, frontera amb Brasil. Doncs de les dues bandes parlaven l'altre idioma perfectament, i és perquè escoltaven i veien la televisió del país veí.
3: Sí.
2: I amb això aprenien l'idioma completament, tant el portuguès brasiler com el castellà argentí. I ho vaig trobar fantàstic, simplement per mirar la televisió.
3: Ja, aquí hi ha el problema, que és com ens creiem a l'ombligo del món, doncs per què depèn de l'anglès?
2: Ja.
3: Quan parlem el castellà, ja la castellà és llengua universal. Ja. Sí, no. O sigui, sí, no. Però aquí com ens creiem al centre del món i l'ombligo,
2: ja,
3: doncs, per què depèn de l'anglès?
2: No,
3: això no,
2: no
3: m'aportarà res.
2: Clar. Home, escolta'm, idiomes i tecnologia. Duolingo.
3: Sí, no.
2: Està rebentant, ja fa anys que rebenta Duolingo.
3: Jo el feia servir per tema sobretot vocabulari i tal, jo el vaig fer servir.
2: És útil, eh? Sí? Realment és útil?
3: Sí. Jo, ara amb la IA es pot anar més enllà d'això.
2: Sí.
3: Però abans de la IA jo ho vaig fer servir bastant de temps Duolingo.
2: No és vostre, no, Duolingo?
3: Encara no.
2: Una altra cosa ha fallat,
3: ja,
2: Joan.
3: Ja, bueno, poc a poc. Poc a poc, no podem crear tot.
2: No
3: podem tenir un monopoli encara.
2: No, ja arribarà.
1: Si ha d'arribar, ja arribarà.
3: No, farem que arribi, que és diferent. El si ha d'arribar implica que hi ha coses por ahí que fan que hagi d'arribar.
2: Un punt a l'atzar, no?
3: Un punt a l'atzar.
1: Sempre hi ha un tant % que tu no pots controlar i no pots...
3: Bueno, però si puc controlar el 90 en comptes del 60, doncs controlo el 90.
2: Exacte, has d'intentar una mica dominar el màxim possible. Va, ara sí, deixem-ho aquí, que tenim un parell de peticions musicals i vull acabar sense explicar-les. Joan, gràcies.
3: La setmana que ve.
2: Es veiem dimarts que ve, eh? Mantenim el dimarts...
3: Dimarts no, canviarem el dia.
2: Sí?
3: El dimarts hem de pujar a Barcelona, canviarem el dia. Va. Segurament o dimecres o dijous, ja em diràs.
2: Ja en parlarem, perfecte.
3: Molt bé.
2: I Sílvia, també hem de parlar perquè ens queda encara alguna secció d'espai visual i que també l'acabarem de concretar.
1: Perfecte.
2: Gràcies als dos, de veritat.
1: A vosaltres.
3: Que vagi bé, bon dia. Adéu, adéu.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten, entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
6: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

I justament tenim dues cançons demanades per dues raons diferents. Una d'elles és aquesta que sona, que la Maria Carme Galán, a través de WhatsApp, del 686-101-101, ens ha demanat això, una cançó de Jarabe de Palo. En podríem posar tantes. Però és que aquesta és molt especial. És, bé, en certa manera, la cançó pòstuma. Això ja té un pes important. Però és que, a més, és una cançó molt xula, perquè, tot i així, és una cançó que té molt d'optimisme. I la coneixeu de sobres. Eso que tú me das. I després acabarem amb una altra cançó que també ja us direm per què. Compañía, eres lo...

0: Aprofitarem Jarabe de Palo, tot i que el trepitgem, disculpes per passar alguna trucada que ens queden molts pocs minuts i la tenim i no la volem deixar perdre. El 977 15 70 69. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Sóc el Colet.
0: Què dius, Colet? Què dius? Com estàs?
1: Doncs mira, per una part que se celebra les festes del barri.
0: Sí.
1: I la gent s'ho passa molt bé. Però noi, tenim el Kiki, el Pipicant de la plaça Nova, que no hi ha manera en tot l'Ajuntament que us vagin a arreglar i de sentar i netejar i educar el Pipicant de la plaça Nova.
0: Ja.
1: Perquè és llestimós que aquí al Vendrell tinguem una figura de Pau Casals amb aquell estat tan d'abandonament, quan tenim un museu allà mateix del Museu 10.
0: Sí, el Museu 10, just al davant.
1: Hi ha la
0: sí.
1: casa Pau Casals.
0: La casa de Niua.
1: Hi ha el Museu del Guimarà. I escolta, i quan passes per allí, veus allò del Pau Casals, la plaça Nova, hasta l'ànima cau als peus.
0: Va, ja ho crec.
1: Aquest dematí he passat dues vegades, perquè sempre que surto sempre hi passo especialment, i sempre està igual. Però avui encara hi havia més brossa, d'ahir de la festa del barri de la plaça Nova.
0: Ah, clar, sí.
1: I l'Ajuntament, jo ja entenc que l'Ajuntament hi ha molt gran al poble i hi ha molt de terreny per netejar. Però la plaça Nova, escolta, és la plaça Nova, tu, és el centre del Vendrell. I després tenim allí un personatge del Pau Casals que tothom passa de llarg. Saps com dir?
0: Sí, sempre queda com desapercebut.
1: Llestimós.
0: Doncs a veure si es pot posar solució.
1: I això que he parlat amb a vegades amb gent, els he preguntat, escolta, allò Pau Casals, no és que... Mira, saps què? Et treuen de sobre i no te'n fan cas.
0: Ja.
1: I passen de llarg.
0: Sí.
1: Però això no em queixo que els treballadors de l'Ajuntament. Em queixo els concejals.
0: Dels que manen, no?
1: Dels que manen.
0: Val.
1: O sigui, de sergento en amunt.
0: Ja. Sí. Instàncies superiors.
1: Tots,
0: sí.
1: És igual que sigui un que porti un departament com porti un altre. Tots.
0: Sí.
1: Tots ho tenen tot abandonat.
0: Sí,
1: i després també, com aquí les quatre fonts, que hi ha cap anant al Pont de França, allò és la font de Lavapiés.
0: Ah, sí.
1: Perquè aquest dematí ja s'hi rentaven els peus. Jo els he cridat l'atenció, i quan estaven uns 20 o 30 metres d'una, encara feien botifarra, saps?
0: Ja, sí.
1: I són persones vingudes aquí al Vendrell, per les causes que siguin. Saps com ho dic?
0: Sí.
1: Que se n'enfoten de tot.
0: Bueno, recollim, com sempre, aquestes coses, a veure si pot arribar algú a través d'aquest canal i d'ara que ho estem dient en directe. I t'agraïm que ho faci, Joan, que ens quedem sense temps.
1: Home, si personalment aquesta gent, aviam, hi ha molta gent que no tenen cultura, són incívics, no
0: sí.
1: tenen cultura i no respecten la res, doncs mirar de fer uns mitjans de poder-los enganxar i avisar.
0: Sí, està clar. Clar, s'ha de posar solució, sens dubte, i tant
1: sí.
0: que sí.
1: I després, per acabar, vull dir dues coses que també té coses a veure amb les bessures que tenim pels carrers.
0: Sí, molt ràpid, Josep, sisplau,
1: sí,
0: que es queda
1: sí,
0: sense
1: tot
0: temps.
1: Tot això crea rates. I saps, quan jo era petit hi havia un cuento que en deien la rateta que es comprava l'esqueleta,
0: Sí.
1: I després hi havia el flautista de Hamelin.
0: De Hamelin, sí.
1: Que va acabar amb la plaga de rates.
0: Sí.
1: I aquí a Vendrell, doncs, hi va ser fent passar aigua pel torrent... Ja tenim totes les rates ofegades.
0: Molt bé.
1: Mira. Vinga, per no ser que hagi...
0: No, home, no.
1: Temps, però, escolta,
0: no pateixis.
1: Si no ho dic, rebento.
0: Doncs ja fas bé per dir-ho, no pateixis. Gràcies, Josep.
1: I l'altre dia, encara que sigui... No, aquesta vegada el turret el demanem més endavant.
0: Vinga, perfecte. Sí que avui
1: però
0: no tenim
1: si
0: temps.
1: El requiem de Mozart, un moment que tinguis un altre dia.
0: Vale, doncs vinga, ens ho apuntem.
1: Vinga, gràcies.
0: Gràcies. No, i ara, que vagi bé. I un minut i mig, justament per escoltar aquesta cançó que també ens han demanat. De fet, ha sigut la nostra companya, la Tere, que ens ha vingut a dir, a explicar de que s'ha conegut la mort de Bonnie Tyler. Una gran veu. I justament aquesta cançó, el Total Eclipse of the Heart, que és la cançó que ens apuntava justament la pròpia Tere. I és la que fa una estona que sona... I aquest minutet que ens queda fins les 12 és la que acabarem d'escoltar. Gràcies per ser-hi, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt, Ilobac i Montmell-Marmella. Agents de rurals, bombes i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat avís per calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre ahir es van superar els 44 graus i a Barcelona gairebé els 41, arribant al valor màxim en més d'un segle. I unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a 2 CUAP. I menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat 3 persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan a hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sant Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5/6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
4: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap foco secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Endavant, Alejandro Paulino. En sents?
3: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau, també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària, que ahir van ser decisius per perimetrar el foc.
2: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, o com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
3: A vosaltres. Adéu.
2: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
5: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de 11:45 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb tres persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
2: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio del Vendrell. Som amb jornada de dijous, és dia 9 del mes de juliol de 2026. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar-vos de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Un repàs de l'actualitat informativa amb Juan Marca de les Vies de So, acompanyat en aquest cas també per la redacció al complet del Vendrell Comunicació. Una altra banda, tenim la informació meteorològica d'en Marc Rodero marcada per aquesta onada de calor que diu que ens donarà un respir, però que no cal que ens emmirallem perquè la setmana que ve hi tornarà. Davant dels micròfons que us parla i amb molt de gust, Víctor Merencio. D'entrada, repassem en síntesi els fets més destacats, és el repàs al sumari de titulars.
4: Sumari de titulars.
3: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda al Pla de Manlleu ha acabat cremant unes 80 hectàrees de terreny fonamentalment forestal. El foc estabilitzat cap a les 10 de la nit ha comportat el confinament d'unes 1.600 persones a la zona, inclosos els veïns de la urbanització de les Pinedes Altes del Montmell, a més del tall de la TP2442. Avui encara en revifen les flames i fa que continuï el confinament dels veïns del Pla de Manlleu, que ja s'ha aixecat. També haurem de parlar de la intensa onada de calor que està patint el territori, que es deixa sentir en molts àmbits, com ara el de l'educació, sobretot el cas de les escoles bressol municipal. I d'aquest fet també en parlarem amb aquesta edició de les notícies. Temps per parlar de la segona mort en menys d'una setmana a les platges del Baix Penedès. Temps per parlar també de la festa major. El compte enrere ja és activat. També parlarem de la pàgina comarcal, ja que ja es coneix el nom de la promotora que construirà 48 pisos de lloguer assequibles a l'Arbós. I per últim, parlem dels ports, perquè el Vendrell ha tornat a acollir el campus Ranes Costa Daurada, organitzat per Tarragona Bàsquet. Tot plegat, combinat amb la crònica del temps, a partir d'aquests instants, en aquest mateix punt del dial. Sense més dilacions, entrem ja directament en contingut.

0: Comencem informatiu i ho fem parlant de l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda al Pla de Manlleu, que ha acabat cremant unes 80 hectàrees de terreny fonamentalment forestal. El foc, estabilitzat cap a les 10 de la nit, ha comportat el confinament d'unes 1.600 persones de la zona, inclosos els veïns de la urbanització de les Pinedes Altes del Montmell, a més del tall de la TP-44-42. Aixecades aquestes restriccions, els bombers segueixen treballant per evitar revifades, mentre que s'ha prohibit l'accés a l'espai, l'accés a l'espai natural protegit de la Serralada del Montmell, atès que el municipi, juntament amb la Bisbal, Llorenç i Sant Jaume, es troben en el màxim nivell de perill alfa.
1: Tot i la virulència de les flames i la seva simultaneïtat amb altres focs, com el de Gavà i Navarcles, els bombers, amb suport de les ADF del territori,

0: Nosaltres, Aigua Viva, la veritat és que sí que el teníem a prop i el veiem, però bueno, tenim també la sort de que les vinyes protegeixen el poble, almenys en gran part, però sí que també vam estar parlant amb gent del Pla de Manlleu i gent de les urbanitzacions de Pinedes Altes i la Moixeta, i ells sí que puntualment van veure el foc molt, molt, molt a prop. Parlàvem amb una senyora i ens deia: jo tenia el foc a 50 metres de casa.
1: A un quart de 5 de la tarda d'aquest dimecres, els bombers rebien l'avís d'un incendi forestal al terme municipal del Pla de Manlleu, concretament al punt quilomètric 2 de la carretera TP2442. Durant les tasques d'extinció hi han treballat una cinquantena de dotacions, a banda d'hidroavions i agrupacions de defensa forestal de la zona. Ara mateix, els agents rurals han incorporat la Bisbal del Penedès i Llorenç, a banda del Montmell i Sant Jaume dels Domenys, al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en risc extrem d'incendis. La resta de la comarca es troba en fase 3, de perill molt alt. Ahir mateix, al migdia, es va declarar i estabilitzar també un petit incendi al terme municipal de Bellvei.
2: I encara fent referència a l'incendi del Pla de Manlleu, aquest matí, al voltant d'un quart de 12, s'ha tornat a enviar un SALERT ordenant el confinament del nucli del Pla de Manlleu, confinament que s'ha tornat a aixecar tot just una hora més tard. D'altra banda, els bombers de la Generalitat també han treballat aquesta matinada en un incendi de vegetació a la nostra vila, al Vendrell. L'avís es va rebre al voltant de 3:45 de la tarda per un foc prop de la via del tren a la zona del Monument dels Castellers. Fins al lloc es van desplaçar una dotació terrestre. El foc va afectar canyes i matolls i va obligar a tallar la circulació de trens en direcció a Sant Vicenç perquè els bombers poguessin treballar en l'extinció. Cap al voltant d'un quart de 5 de la matinada es va donar per controlat el foc i, per tant, es va tornar a reobrir la circulació de trens.

Continuant el repàs, en aquest cas, a la crònica d'actualitat, hem de dir que la Federació Xarxa Vendrellenca ha criticat la decisió de l'Ajuntament del Vendrell de rebutjar la proposta d'instal·lar punts d'emergència 112 als itineraris interpretatius i refugis climàtics de la xarxa de camins del municipi. L'entitat defensa que aquests punts són un sistema oficial de geolocalització impulsat per la Generalitat que permet identificar amb precisió la ubicació d'una persona en cas d'emergència i reduir el temps de resposta dels serveis d'emergència. Segons la Federació, el govern municipal ha interpretat erròniament la funció d'aquesta senyalització en considerar-la un simple indicador de cobertura telefònica. L'entitat també rebutja els arguments municipals sobre la variabilitat de la cobertura mòbil i recorda que els punts només s'instal·len en indrets on aquesta ha estat prèviament verificada pel Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Emergència 112 de Catalunya. La proposta preveia la instal·lació d'entre 15 i 16 punts estratègics amb un cost estimat entre 2.800 i 3.700 euros, finançables, segons la Federació, amb l'estalvi generat en l'adjudicació del contracte de senyalització. L'entitat assegura que la iniciativa es va començar a treballar el 2023 amb el CAT 112 i lamenta que el consistori hagi descartat la seva incorporació sense aportar, afirma, cap informe tècnic que així ho justifiqui.

0: La intensa onada de calor que està patint el territori es deixa sentir en molts altres àmbits, com ara el de l'educació, sobretot en el cas de les escoles bressol municipals que no acaben el curs fins abans de la festa major. D'entre totes elles n'hi ha una, la Mestral, que encara no té sistemes de climatització, el que està provocant que les temperatures, els últims dies, s'hagin disparat fins als 34 graus. L'Ajuntament els ha ofert traslladar-se a refugis climàtics com l'edifici Tavaris, però la comunitat educativa i les famílies demanen solucions definitives.
1: Els alumnes i la comunitat docent de l'escola Bressol Mestral del Vendrell fa dies que pateixen temperatures que superen de llarg els 30 graus a l'interior del centre. Des de finals de juny, la calor als diferents espais ha anat en augment, fins al punt que s'ha arribat a una situació que, segons el professorat i les famílies, és totalment insostenible.
2: El problema que tenim és doncs, que totes les escoles bressols municipals del Vendrell han estat posant l'Ajuntament climatització en algun espai, tampoc és que estiguin molt bé. A nosaltres ens van donar llargues dient que l'edifici es va construir com a bioclimàtic. Hi havia plaques solars, terra radiant i un sistema de circulació d'aire, però actualment la realitat que vivim és que les temperatures són de 31, 32, 33, fins a 34 graus hem registrat a l'escola Bressol. Clar, això és insostenible.
3: A nivell de climatització doncs estem una miqueta indignades, les famílies. Hem de venir abans a buscar els nens, abans de l'hora, per no tenir-los en unes condicions climatològiques.

0: psicològiques que no es poden fer cap activitat, no poden fer la migdiada, estan dinant amb temperatures de 32-33 graus i això, doncs, com a família, doncs, és bastant preocupant.
1: Anem fent una mica el que podem, molts jocs d'aigua, deixar-los ben fresquets, pulveritzadors, intentar beure molta aigua, intentar fer el possible pel benestar dels infants de l'escola.
2: Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament del Vendrell ha ofert al centre la possibilitat d'anar a diferents refugis climàtics. Una solució, però, que les famílies i els docents no veuen adequada.
1: Ens han ofert el Museu Déu, ens han ofert el Museu Apel·les Fenosa, l'Àngel Guimerà, finalment hem anat ahir i avui anem al Tavaris, amb el que això suposa. Penseu que és una escola bressol amb infants de 0 a 3 anys, hem d'agafar un autobús, anar fins allà i logísticament hem d'agafar esmorzar, aigua, bolquer, roba de recanvi, material, joguines, perquè no hi ha res, i mobilitzar tot per 2 hores allà i tornar que els infants dinin i facin la migdiada aquí. No és cap solució.
3: És un pedaç. Ens està fent anar d'excursió cada dia, vull dir, nosaltres no, però a les docents sí. Traslladar nens d'aquestes edats, de 0 a 3 anys, fins a Coma-ruga, no ens sembla del tot hàbil ni àgil, i menys amb aquestes calors.
4: Les solucions a curt termini és l'aplicació d'aquests protocols. Nosaltres els hi hem ofert a les escoles bressol, a les direccions i als claustres de mestres, la possibilitat de fer ús de refugis climàtics vendrellencs, que per això estan els refugis climàtics, per atendre la ciutadania en aquests casos, i després, com no pot ser d'una altra manera, doncs la recerca i solució d'una solució definitiva, efectiva i eficient, que no pot ser una altra, que és la d'instal·lar i climatitzar l'última escola bressol municipal que ens queda al Vendrell, que és l'Escola Municipal Mestral.
2: Des de la regidoria expliquen que l'Escola Mestral s'havia deixat a l'últim lloc per fer la climatització per l'arquitectura que té. Però admeten que davant les persistents onades de calor s'adoptaran mesures ja de cara a l'inici del pròxim curs.
4: Reconec que la paraula última a les famílies desespera, però la darrera escola que queda per climatitzar és l'Escola Bressol Mestral, i si tot va bé administrativament i els tempos ens ho permeten, la nostra voluntat és que aquesta escola, doncs, al mes de setembre ja comenci el curs climatitzada.
2: Les famílies es mantenen a l'expectativa davant aquest anunci, tot i que creuen que la climatització del centre ja arriba tard.

I parlem del mestre Pau Casals i del Congrés dels Diputats, que commemorarà per primera vegada el Dia Internacional de la Pau amb un homenatge a Pau Casals. Armengol presidirà la celebració, que tindrà lloc el dia 21 de setembre. El Congrés dels Diputats, doncs, ha programat per aquest dia, Dia Internacional de la Pau, un acte institucional i de record i homenatge a Pau Casals amb motiu de la celebració del 150è aniversari del seu naixement. Aquest acte de música i pau serà presidit per la presidenta del Congrés i comptarà amb l'assistència de diputats, autoritats i representants dels àmbits institucionals, culturals i socials i econòmics. Els organitzadors han destacat que la música, la veu de Casals, així com la connexió entre el seu llegat i l'actualitat internacional, seran els principals ingredients d'aquesta celebració. El Congrés dels Diputats organitza per primera vegada un acte institucional amb motiu del Dia Internacional de la Pau dedicat a Pau Casals, en reconeixement de la vigència dels valors que va defensar al llarg de la seva vida a través de la música. Els assistents podran escoltar el famós violoncel Gofriller, construït l'any 1733 i que va pertany a Pau Casals, que sonarà a l'hemicicle del Congrés amb la interpretació de breus peces musicals a càrrec del violoncel·lista Ettore Pagano, guanyador de l'última edició del Queen Elizabeth Competition, acompanyat per la gran pianista Yoko Suzuki. Aquest acte s'emmarca en el programa oficial Casals 150 anys, una commemoració impulsada per la Fundació Pau Casals i la Generalitat de Catalunya i reconeguda com a esdeveniment d'excepcional d'interès públic pel govern espanyol, que es va iniciar el 13 d'abril del 26 i que s'allarga fins l'octubre del 27. Al llarg d'aquest període es desenvoluparà un ampli programa de concert, exposicions, projectes educatius, produccions audiovisuals o continguts digitals i altres activitats culturals en ciutats de tot l'Estat i de nombrosos països, amb l'objectiu de difondre l'obra, el pensament i els valors de Pau Casals, reforçant la projecció internacional del seu llegat i apropant la seva figura a les noves generacions.

Segona mort en menys d'una setmana a les platges del Baix Penedès. Aquest dimecres al migdia, un home de 70 anys ha perdut la vida mentre es banyava a la platja de l'Estany de Masmel de Calafell. El telèfon 112 ha rebut l'avís quan passaven 3 minuts de 3 i ha entrat de l'aigua inconscient i que li estaven fent maniobres de reanimació. 3 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i 4 patrulles dels Mossos s'han desplaçat fins al lloc, però no han pogut fer res per salvar la vida de l'home. En el moment dels fets, onejava bandera groga. El passat divendres, recordem, un altre home de 70 anys de nacionalitat xinesa va morir, en aquest cas, a la platja de Cunit.

0: I compte enrere per la Festa Major del Vendrell, que ja s'ha activat. Aquest dissabte s'inaugurarà la botiga de Santa Anna i diumenge se celebrarà l'acte de nomenament dels portants d'honor. Aquest dimecres s'ha anunciat que el pregó anirà a càrrec dels nens del Vendrell i que serà, com és tradicional, dissabte dia 25, al vespre.
1: El compte enrere final de la Festa Major de Santa Anna ja ha començat. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, es farà l'acte d'inauguració de la botiga de Santa Anna a la sala La Fusteria del carrer Major. Hi haurà el programa de Festa Major i tot el marxandatge de Santa Anna. Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, es farà l'acte públic d'anomenament dels portants d'honor de Santa Anna d'aquest any. Santa Anna 2026 se celebrarà del 25 al 28 de juliol i els administradors d'enguany han preparat diverses novetats. Una de les més rellevants és el pregó, que serà col·lectiu, perquè l'honor recau en la colla castellera dels nens del Vendrell que celebren el seu centenari.
2: Per nosaltres i per mi personalment, els nens del Vendrell representen com s'hauria d'estructurar una societat basada en el bé comú, treballar per una idea comuna i, entre tots, fent una gran pinya, doncs poder assolir fites importants i aconseguir reptes. A més, era el seu centenari, per tant, era un dia, un any rodó perquè siguin els pregoners.
1: Una altra de les novetats és la distribució d'espais que permetrà que hi hagi activitats per a ciutadans i ciutadanes de totes les edats.
3: Aquest any hem tingut la idea, no, de posar tres escenaris perquè totes les edats tinguin un lloc. El Botafoc, tenim a Quatre Fonts i tenim la Rambla. I també tenim a l'Espai del Tívoli. I així tenim, doncs, totes les edats cobertes.
1: Per altra banda, el 28 de juliol, Dia del Gos, passa a ser enguany un dia totalment vendrellent.
4: Des del primer minut fins a l'últim minut de la nit, dedicar-ho a tots els vendrellencs i vendrellenques d'aquest poble, que puguin actuar, que puguin tocar, i també donar un valor una mica a el que tenim aquí a Vendrell, no? No només anar a buscar-ho en fora, sinó buscar-ho aquí i donar-li valor, i crec que això era un tema bastant important.
1: Però hi ha altres novetats rellevants en relació a la Festa Major d'altres anys.
5: És que el dia 25 de juliol començarem el repic de campanes, i hi haurà un vermut aquí a la plaça Vella, perquè ja que és dissabte, doncs volíem aprofitar aquest moment i donar-li la importància que es mereix. El dia 27, destacar que l'espai de joc de la tarda que hi ha a la plaça del Tívoli, amb Los Desenchufables, hi ha un espai de 0 a 3 anys, perquè com ja hem anat dient, volíem abarcar tots els estils, totes les edats i totes les persones del poble, perquè tothom trobés una mica el seu moment al llarg dels 4 dies de Festa Major. I després, el dia 28, evidentment, destacar el que ja ha dit l'Abdel del dia 100% vendrellenc, i també que el vermut rumbero serà a càrrec d'Acoustic Brothers, i després que a la tarda hi haurà una sessió de hip-hop, que també és una gran novetat d'aquest any, i a la nit, doncs, acabar el dia 100% vendrellenc amb el concert de tots els grups vendrellencs que han volgut participar-hi.
1: Han estat molts mesos de feina per amor al Vendrell. L'hora de la veritat dels administradors de Santa Anna i l'hora de la gran festa és cada dia més a prop.

0: Obrim pàgina comarcal, ja es coneix el nom de la promotora que construirà 48 pisos de lloguer assequible a l'Arboç. Es tracta de Visoren Copisa Habitatges, una constructora que s'encarregarà d'edificar els habitatges protegits promoguts per la Generalitat. Si se segueix el calendari previst, les obres podrien començar abans no acabi aquest any 2026.
1: Una injecció d'oxigen. Així s'ha viscut a l'Arboç l'adjudicació de la construcció de 48 pisos de lloguer assequible a la vila, justament la que presenta la població més jove de tota la comarca. Segons l'anunci fet per la Generalitat, l'empresa responsable serà Visoren Copisa Habitatges, qui també s'encarregarà d'altres edificacions al Camp de Tarragona i Vilafranca del Penedès.
2: És una bomba d'oxigen pels nostres joves, per la gent que té una necessitat imperiosa. A l'Arboç pràcticament no hi ha habitatge de lloguer i, per tant, això és una gran injecció d'oxigen per la vivenda social i per la gent necessitada, que tindrà un lloguer assequible per tothom. I això és un gran què.
1: Els habitatges de l'Arboç, que es construiran en un solar cedit per l'Ajuntament a prop de l'Institut, seran en règim de lloguer i per un període mínim de 75 anys.
2: Aquesta crisi, no, social, pues, ha fet que no hi hagi construcció i, per tant, és una necessitat. Hi ha molta gent que vol vindre a viure a l'Arboç i que no té possibilitats de trobar ni siquiera de lloguer. I, per tant, és un gran què i és una gran oportunitat pels joves per poder emancipar-se dels seus pares i poder iniciar una vida independent.
1: Segons el calendari establert, un cop resolta la licitació, ja s'iniciarà la construcció, prevista per al segon semestre d'enguany. Tot plegat, una iniciativa amb què es confia frenar l'èxode de joves del municipi.

0: I arriba l'hora de fer repàs a la crònica esportiva. Els esports al Vendrell ha tornat a acollir el campus Ranes Costa Daurada organitzat pel TGN Bàsquet Club. Es tracta del segon any d'una iniciativa en què els participants han pogut gaudir d'un programa que combina la formació esportiva amb diferents activitats de lleure.
1: El Vendrell ha tornat a ser l'escenari de la segona edició del Campus Rana Costa Daurada 2026 de bàsquet. Durant la setmana del 28 de juny al 3 de juliol, els joves d'entre 6 i 18 anys han participat en un programa que ha combinat activitats esportives i lúdiques amb allotjament en un alberg per fomentar la convivència.
2: L'objectiu del campus és que s'ho passin bé, que s'engresquin amb els nostres porquers al bàsquet, que coneguin gent de fora del seu entorn, que surtin de la zona de confort i després que treballin i s'ho passin superbé fent bàsquet, que és el que ens agrada.
1: En l'àmbit esportiu han treballat sessions de tecnificació, tallers de tir o competicions com el torneig 3x3 i la Summer League, a més d'activitats lúdiques com vetllades nocturnes, jornades de platja o una sortida al PortAventura.
2: A banda de fer entrenaments, han fet competicions. Aquesta tarda, per exemple, competim contra el Club Bàsquet Vendrell, fan jocs de nit, sortides per la platja, intentem fer dinàmiques perquè s'ho passi molt bé fora de l'horari del bàsquet.
1: El municipi ha tornat a ser el lloc escollit pels organitzadors, que han descrit el Vendrell com l'entorn ideal per practicar l'esport i fomentar la convivència i el creixement personal dels participants.
2: I ens faltava una seu a prop de la zona de Catalunya, perquè la més propera que tenim era Calpe. Llavors, bueno, vam veure que la Costa Daurada és un lloc que tira molt en vacances, tenim molta canalla de Tarragona, de Barcelona, que s'engresca i és capaç de venir, i era un punt una miqueta ubicat estratègicament de cara a agrupar totes les zones de Catalunya. L'ambient que tenim aquí, les instal·lacions on estem, a l'Albert del Xenescat i al pavelló municipal del Vendrell, igual que el de Comarruga, són les instal·lacions que són propícies per fer bàsquet. I, clar, tenim la platja al costat, el clima és molt bo, tot i que faci calor, però fa calor tot arreu. Llavors, la canalla està encantada d'estar aquí.
1: El campus ha comptat amb 56 participants, 43 d'ells interns a l'allotjament, en el segon any consecutiu que s'ha fet a la vila. Unes dades que consoliden el campus Rana Costa Daurada com una de les principals experiències de bàsquet formatiu i de lleure del municipi.
3: El temps amb Marc Rodero.
0: I ha arribat l'hora de parlar del temps. Anàvem rondant-lo, però al final ens ha arribat. Ens ha arribat el foc també al llindar de la comarca del Baix Penedès, a un dels indrets on, evidentment, els termòmetres més es disparen, com és a la zona del Montmell. Marc Rodero, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: En surt majúscul i tarda vespre a la zona del Montmell, no?
4: I pel que hagués ser encara ha quedat amb poca cosa, perquè bueno, a mi em va agafar fora i vaig començar a veure aquella columna i comences a ubicar una miqueta mentalment on està el lloc i penses, mare de Déu senyor, com això hagi vingut així, hi ha un potencial enorme per poder créixer. Sí que és veritat que va quedar a la comarca del camp,
0: sí.
4: Però correcte, però al final tot allò és la serralada del Montmell, per tant, o per una banda o per una altra, ens haguéssim vist afectats. Per sort, els mateixos conreus que hi ha en aquell sector, evidentment també la ràpida manera de treballar dels bombers i els agricultors, pagesos i tot, va propiciar doncs, que no anés a més, però quan veiem aquelles imatges esgarrifava perquè allà hi havia molt, moltíssim per poder cremar. Avui hem tingut no un petit respir, però el que passa que li trobem en qualsevol cosa que veiem. Avui la temperatura ha baixat 3 graus a tots els observatoris, respecte als que teníem ahir. Ahir vam arribar al Vendrell a 38, avui ens hem quedat en 35, ahir vam arribar al Montmell a 41, avui ens hem quedat en 38, ens hem quedat, que ja és alta, eh? Però, clar, evidentment, si ho comparem amb la d'ahir, doncs la temperatura avui ha fluixat una miqueta. Tot i així, l'ambient segueix asfixiant, pesat, molt pesat, és com si tinguéssim una bola de foc al cap que ens va apretant i ens va mantenint així durant bona part de la jornada. Amb una jornada, Víctor, que ja ho veus, sense un sol núvol, radiant, algun núvolet convectiu que creix cap a l'interior, decoratiu, no ens afecta i hem de seguir parlant d'aquesta mateixa situació. Ja podem dir que el pic el vam rebre ahir va ser el pic més alt d'aquesta onada de calor, demà mantindrem les mateixes temperatures que hem tingut avui i fins i tot entre dissabte i diumenge podrien afluixar una miqueta. Però, mirant una miqueta més enllà, encara veiem una situació més complicada que la que hem tingut aquests darrers dies. Per tant, no s'acaba, s'allarga una miqueta més i sobretot en especial fins al dia 16 de juliol, és a dir, dilluns, dimarts i part de dimecres, molta precaució, atenció, perquè les temperatures encara poden pujar una miqueta més.
0: Precaució, en aquest cas, com vèiem, jugar amb foc, evidentment, prop de les zones boscoses o de qualsevol indret on pugui produir-se un incendi, però també en la cura personal, perquè aquestes temperatures i treballs a l'exterior ens porten un seguit de conseqüències com l'hipotímies que s'han disparat aquests darrers dies, no?
4: Això mateix, tal com apuntaves, tot ens afecta, hem de vigilar evidentment en tot, però cal tenir cura de nosaltres, dels més petits, dels més grans, dels més vulnerables. De vegades aquesta sensació de deshidratació no t'aporta una sensació de beure aigua, de set, i per tant doncs pot acabar derivant en això. D'altra banda, limitem amb el màxim possible les activitats a l'aire lliure, i en especial a les hores centrals del dia, entre les 12 i les 5 de la tarda. Hi ha experts que diuen abans o després, però a casa nostra potser quan més puja la temperatura és això, és fins que entra la marinada, a partir de les 12, es comença a suavitzar una miqueta més, però sí que hem d'intentar minimitzar tots els riscos possibles. Per tant, en la mesura del possible, evitar això, activitats a l'aire lliure, esforços també, i adaptar una miqueta a això que cada vegada és més recurrent i que cada vegada anirà a més.
0: Doncs, Marc, queda aquí fet aquesta crida i, en tot cas, continuarem parlant del temps en properes edicions dels serveis informatius. Gràcies, com sempre, que tinguis molt bona tarda.
4: Bona tarda.

Doncs aquesta previsió del temps ens situa a la recta final d'aquesta edició de les notícies. Recordin que cada dia en trobaran dues, una a partir de les 2:15 i fins a les 2, l'altra a les 8 i fins a 2:15. De mentre, la informació, com ha estat aquests dies, continua viva a través de xarxes socials. Ens trobaran a Facebook, a X, l'antic Twitter, i també a Instagram, i com no, a la nostra pàgina web. Més informació, la que hem pogut escoltar ara, il·lustrada amb imatges a través de les notícies de la televisió local, on, a més, veuran també tot allò que ha donat de si la festa del barri de la Plaça Nova. Nosaltres acabem aquí, us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial. Com sempre, mercès per haver-nos estat fidels. Que tingueu molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estan tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Quan va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
10: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la serra de Montsant i l'espai natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això, hem parlat amb l'EATN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit es poden fer coses, ells també coneixen la feina que fa l'ATC, també l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes, nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: A la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més agressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: És molt conscient que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant gal·lesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 a la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentava entrar-li del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patrick Guijarro, que hi ha de ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a different...
4: Per això vaig escollir Londres.
3: Why I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
12: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
13: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
4: Ens hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
6: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
2: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
6: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
2: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
6: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones als darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
6: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.

0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
1: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és d'extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
1: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LV-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president d'Assaja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
5: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
7: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem pues, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu,

0: de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
1: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
2: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
3: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
4: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
3: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
5: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts. El seu principal rival, els de Carles Puigdemont, perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
6: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
2: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Montse Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
9: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'AIATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
8: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
10: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
12: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
11: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Són 3:15. Atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
10: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
13: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
10: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
14: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
15: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer, i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
14: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
10: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
10: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
10: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
2: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
17: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
16: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
2: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
19: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
18: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80. It's a...

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, al de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamin Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier Méndez. Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, que ja estan estabilitzats. Tot i que no hi ha cap incendi actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, ja que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. De fet, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que pateixen les conseqüències de treballar sota altes temperatures. Escoltem a Oriol Corbella.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
1: Davant d'aquest escenari crític que es preveu que es repeteixi durant la jornada d'avui, des del centre de comandament, Corbella adverteix a la ciutadania que en cas d'incendi el més segur és que es protegeixin a les seves cases.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
1: El cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell. Més temes. Catalunya perd el 20% de les infermeres que forma perquè aquestes accepten treballar a l'estranger. La precarietat laboral i la manca de reconeixement professional, la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, amb una mancança d'almenys 12.600 professionals per assolir la ràtio europea i també una població cada cop més envellida i necessitats assistencials creixents, són les raons principals que la migració d'infermera que identifica el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 homes de 30, 32 i 34 anys, respectivament, després de ser interceptats mentre robaven a la deixeria de Manresa. Durant la fugida dels 3 sospitosos, els agents finalment els van interceptar i a l'interior del vehicle van trobar 2 telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma. Els agents els van enxampar mentre anaven de paisà i els van detectar al polígon. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Som amb jornada de dijous, és dia 9 del mes de juliol de 2026. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar-vos de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Un repàs a l'actualitat informativa amb Juan Marca de les Vies de So, acompanyat en aquest cas també per la redacció al complet del Vendrell Comunicació. Una altra banda, tenim la informació meteorològica d'en Marc Rodero marcada per aquesta onada de calor que diu que ens donarà un respir, però que no cal que ens emmirallem perquè la setmana que ve hi tornarà. Davant dels micròfons que us parla i amb molt de gust, Víctor Merencio. D'entrada, repassem en síntesi els fets més destacats, és el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda al Pla de Manlleu ha acabat cremant unes 80 hectàrees de terreny fonamentalment forestal. El foc estabilitzat cap a les 10 de la nit ha comportat el confinament d'unes 1.600 persones a la zona, inclosos els veïns de la urbanització de les Pinedes Altes del Montmell, a més del tall de la TP2442. Avui encara en revifen les flames i fa que continuï el confinament dels veïns del Pla de Manlleu, que ja s'ha aixecat. També haurem de parlar de la intensa onada de calor que està patint el territori, que es deixa sentir en molts àmbits, com ara el de l'educació, sobretot el cas de les escoles bressol municipal. I d'aquest fet també en parlarem amb aquesta edició de les notícies. Temps per parlar de la segona mort en menys d'una setmana a les platges del Baix Penedès. Temps per parlar també de la festa major. El compte enrere ja és activat. També parlarem de la pàgina comarcal, ja que ja es coneix el nom de la promotora que construirà 48 pisos de lloguer assequibles a l'Arbós. I per últim, parlem dels ports, perquè el Vendrell ha tornat a acollir el campus Ranes Costa Daurada, organitzat per Tarragona Bàsquet. Tot plegat, combinat amb la crònica del temps, a partir d'aquests instants, en aquest mateix punt del dial. Sense més dilacions, entrem ja directament en contingut.

0: Comencem informatiu i ho fem parlant de l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda al Pla de Manlleu, que ha acabat cremant unes 80 hectàrees de terreny fonamentalment forestal. El foc, estabilitzat cap a les 10 de la nit, ha comportat el confinament d'unes 1.600 persones de la zona, inclosos els veïns de la urbanització de les Pinedes Altes del Montmell, a més del tall de la TP-44-42. Aixecades aquestes restriccions, els bombers segueixen treballant per evitar revifades, mentre que s'ha prohibit l'accés a l'espai natural protegit de la serra parlada del Montmell, atès que el municipi, juntament amb la Bisbal, Llorenç i Sant Jaume, es troben en el màxim nivell de perill alfa.
1: Tot i la virulència de les flames i la seva simultaneïtat amb altres focs com el de Gavà i Navarcles, els bombers, amb suport de les ADF del territori, han pogut estabilitzar l'incendi forestal declarat al Pla de Manlleu, a tocar d'aigua viva i visible des de tota la comarca del Baix Penedès, en només 6 hores. El foc, però, ha cremat unes 80 hectàrees de superfície fonamentalment forestal. Durant les tasques d'extinció, a més, s'ha tallat la TP-2442 al Montmell i s'han confinat unes 1.600 persones de l'urbanització de les Pinedes Altes i la Moixeta del Montmell, del Pla de Manlleu, Vall d'Ossera, Pontons i diverses cases aïllades d'Aiguamúrcia. Malgrat l'ensurt, no s'ha hagut de lamentar cap afectació sobre habitatges ni danys personals.
2: Nosaltres, Aigua Viva, la veritat és que sí que el teníem a prop i el vèiem, però bueno, tenim també la sort de que les vinyes protegeixen el poble, almenys en gran part. Però sí que també vam estar parlant amb gent del Pla de Manlleu i gent de les organitzacions de Pinedes Altes i la Moixeta, i ells sí que puntualment van veure el foc molt, molt, molt a prop. Parlàvem amb una senyora i ens deia: jo tenia el foc a 50 metres de casa.
1: A un quart de 5 de la tarda d'aquest dimecres, els bombers rebien l'avís d'un incendi forestal al terme municipal del Pla de Manlleu, concretament al punt quilomètric 2 de la carretera TP-2442. Durant les tasques d'extinció hi han treballat una cinquantena de dotacions, a banda d'hidroavions i agrupacions de defensa forestal de la zona. Ara mateix, els agents rurals han incorporat la Bisbal del Penedès i Llorenç, a banda del Montmell i Sant Jaume dels Domenys, al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en risc extrem d'incendis. La resta de la comarca es troba en fase 3, de perill molt alt. Ahir mateix, al migdia, es va declarar i estabilitzar també un petit incendi al terme municipal de Bellvei.
0: I encara fent referència a l'incendi del Pla de Manlleu, aquest matí, al voltant d'un quart de 12, s'ha tornat a enviar un SLR ordenant el confinament del nucli del Pla de Manlleu, confinament que s'ha tornat a aixecar tot just una hora més tard. D'altra banda, els bombers de la Generalitat també han treballat aquesta matinada en un incendi de vegetació a la nostra vila, al Vendrell. L'avís es va rebre al voltant de 3:45 de la tarda per un foc prop de la via del tren a la zona del Monument dels Castellers. Fins al lloc es van desplaçar una dotació terrestre. El foc va afectar canyes i matolls i va obligar a tallar la circulació de trens en direcció Sant Vicenç perquè els bombers poguessin treballar en l'extinció. Cap al voltant d'un quart de 5 de la matinada es va donar per controlat el foc i, per tant, es va tornar a reobrir la circulació de trens.

Continuant el repàs, en aquest cas, a la crònica d'actualitat, hem de dir que la Federació Xarxa Vendrellenca ha criticat la decisió de l'Ajuntament del Vendrell de rebutjar la proposta d'instal·lar punts d'emergència 112 als itineraris interpretatius i refugis climàtics de la xarxa de camins del municipi. L'entitat defensa que aquests punts són un sistema oficial de geolocalització impulsat per la Generalitat que permet identificar amb precisió la ubicació d'una persona en cas d'emergència i reduir el temps de resposta dels serveis d'emergència. Segons la Federació, el govern municipal ha interpretat erròniament la funció d'aquesta senyalització en considerar-la un simple indicador de cobertura telefònica. L'entitat també rebutja els arguments municipals sobre la variabilitat de la cobertura mòbil i recorda que els punts només s'instal·len en indrets on aquesta ha estat prèviament verificada pel Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Emergència 112 de Catalunya. La proposta preveia la instal·lació d'entre 15 i 16 punts estratègics amb un cost estimat entre 2.800 i 3.700 euros, finançables, segons la Federació, amb l'estalvi generat en l'adjudicació del contracte de senyalització. L'entitat assegura que la iniciativa es va començar a treballar el 2023 amb el CAT 112 i lamenta que el consistori hagi descartat la seva incorporació sense aportar, afirma, cap informe tècnic que així ho justifiqui.

0: La intensa onada de calor que està patint el territori es deixa sentir en molts altres àmbits, com ara el de l'educació, sobretot en el cas de les escoles bressol municipals que no acaben el curs fins abans de la festa major. D'entre totes elles n'hi ha una, la Mestral, que encara no té sistemes de climatització, el que està provocant que les temperatures, els últims dies, s'hagin disparat fins als 34 graus. L'Ajuntament els ha ofert traslladar-se a refugis climàtics, com l'edifici Tavaris, però la comunitat educativa i les famílies demanen solucions definitives.
1: Els alumnes i la comunitat docent de l'escola Bressol Mestral del Vendrell fa dies que pateixen temperatures que superen de llarg els 30 graus a l'interior del centre. Des de finals de juny, la calor als diferents espais ha anat en augment, fins al punt que s'ha arribat a una situació que, segons el professorat i les famílies, és totalment insostenible.
2: El problema que tenim és doncs, que totes les escoles bressols municipals del Vendrell han estat posant l'Ajuntament climatització en algun espai, tampoc és que estiguin molt bé. A nosaltres ens van donar llargues dient que l'edifici es va construir com a bioclimàtic. Hi havia plaques solars, terra radiant i un sistema de circulació d'aire, però actualment la realitat que vivim és que les temperatures són de 31, 32, 33, fins a 34 graus hem registrat a l'escola Bressol. Clar, això és insostenible.
3: A nivell de climatització doncs estem una miqueta indignades les famílies. Hem de venir abans a buscar els nens, abans de l'hora, per no tenir-los en unes condicions climatològiques que no es poden fer cap activitat, no poden fer la migdiada, estan dinant amb temperatures de 32-33 graus i això doncs, com a família doncs, és bastant preocupant.
2: Anem fent una mica el que podem, molts jocs d'aigua, deixar-los ben fresquets, pulveritzadors, intentar beure molta aigua, intentar fer el possible pel benestar dels infants de l'escola.
1: Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament del Vendrell ha ofert al centre la possibilitat d'anar a diferents refugis climàtics. Una solució, però, que les famílies i els docents no veuen adequada.
2: Ens han ofert el Museu Déu, ens han ofert el Museu Apel·les Fenosa, l'Àngel Guimerà, finalment hem anat ahir i avui anem al Tavaris, amb el que això suposa. Penseu que és una escola bressol amb infants de 0 a 3 anys, hem d'agafar un autobús, anar fins allà i logísticament hem d'agafar esmorzar, aigua, bolquer, roba de recanvi, material, joguines perquè no hi ha res i mobilitzar tot per dues hores allà i tornar que els infants dinin i facin la migdiada aquí. No és cap solució.
4: És un pedaç. Ens està fent anar d'excursió cada dia, vull dir, nosaltres no, però a les docents sí. Traslladar nens d'aquestes edats, de 0 a 3 anys, fins a Coma-ruga, no ens sembla del tot hàbil ni àgil, i menys amb aquestes calors.
5: Les solucions a curt termini és l'aplicació d'aquests protocols. Nosaltres els hem ofert a les escoles bressol, a les direccions i als claustres de mestres, la possibilitat de fer ús de refugis climàtics vendrellencs, que per això estan, els refugis climàtics, per atendre la ciutadania en aquests casos, i després, com no pot ser d'una altra manera, doncs la recerca i solució d'una solució definitiva, efectiva i eficient, que no pot ser una altra, que és la d'instal·lar i climatitzar l'última escola bressol municipal que ens queda al Vendrell, que és l'escola municipal Mestral.
1: Des de la regidoria expliquen que l'escola Mestral s'havia deixat a l'últim lloc per fer la climatització per l'arquitectura que té, però admeten que davant les persistents onades de calor s'adoptaran mesures ja de cara a l'inici del pròxim curs.
5: Reconec que la paraula última a les famílies desespera, però la darrera escola que queda per climatitzar és l'escola Bressol Mestral, i si tot va bé administrativament i els tempos ens ho permeten, la nostra voluntat és que aquesta escola, doncs, al mes de setembre ja comenci el curs climatitzada.
1: Les famílies es mantenen a l'expectativa davant aquest anunci, tot i que creuen que la climatització del centre ja arriba tard.

I parlem del mestre Pau Casals i del Congrés dels Diputats, que commemorarà per primera vegada el Dia Internacional de la Pau amb un homenatge a Pau Casals. Armengol presidirà la celebració, que tindrà lloc el dia 21 de setembre. El Congrés dels Diputats, doncs, ha programat per aquest dia, Dia Internacional de la Pau, un acte institucional i de record i homenatge a Pau Casals amb motiu de la celebració del 150è aniversari del seu naixement. Aquest acte de música i pau serà presidit per la presidenta del Congrés i comptarà amb l'assistència de diputats, autoritats i representants dels àmbits institucionals, culturals i socials i econòmics. Els organitzadors han destacat que la música, la veu de Casals, així com la connexió entre el seu llegat i l'actualitat internacional, seran els principals ingredients d'aquesta celebració. El Congrés dels Diputats organitza per primera vegada un acte institucional amb motiu del Dia Internacional de la Pau dedicat a Pau Casals, en reconeixement de la vigència dels valors que va defensar al llarg de la seva vida a través de la música. Els assistents podran escoltar el famós violoncel Gofriller, construït l'any 1733 i que va pertany a Pau Casals, que sonarà a l'hemicicle del Congrés amb la interpretació de breus peces musicals a càrrec del violoncel·lista Ettore Pagano, guanyador de l'última edició del Queen Elizabeth Competition, acompanyat per la gran pianista Yoko Suzuki. Aquest acte s'emmarca en el programa oficial Casals 150 anys, una commemoració impulsada per la Fundació Pau Casals i la Generalitat de Catalunya i reconeguda com a esdeveniment d'excepcional d'interès públic pel govern espanyol, que es va iniciar el 13 d'abril del 26 i que s'allargarà fins l'octubre del 27. Al llarg d'aquest període es desenvoluparà un ampli programa de concerts, exposicions, projectes educatius, produccions audiovisuals o continguts digitals i altres activitats culturals en ciutats de tot l'Estat i de nombrosos països, amb l'objectiu de difondre l'obra, el pensament i els valors de Pau Casals, reforçant la projecció internacional del seu llegat i apropant la seva figura a les noves generacions.

Segona mort en menys d'una setmana a les platges del Baix Penedès. Aquest dimecres al migdia, un home de 70 anys ha perdut la vida mentre es banyava a la platja de l'Estany de Masmel de Calafell. El telèfon 112 ha rebut l'avís quan passaven 3 minuts a 3 quarts d'una, alertant d'un banyista que l'havia entret de l'aigua inconscient i que li estaven fent maniobres de reanimació. 3 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i 4 patrulles dels Mossos s'han desplaçat fins al lloc, però no han pogut fer res per salvar la vida de l'home. En el moment dels fets, onejava bandera groga. El passat divendres, recordem, un altre home de 70 anys de nacionalitat xinesa va morir, en aquest cas, a la platja de Cunit.

0: I compte enrere per la Festa Major del Vendrell, que ja s'ha activat. Aquest dissabte s'inaugurarà la botiga de Santa Anna i diumenge se celebrarà l'acte de nomenament dels portants d'honor. Aquest dimecres s'ha anunciat que el pregó anirà a càrrec dels nens del Vendrell i que serà, com és tradicional, dissabte dia 25 al vespre.
1: El compte enrere final de la Festa Major de Santa Anna ja ha començat. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, es farà l'acte d'inauguració de la botiga de Santa Anna a la sala La Fusteria del carrer Major. Hi haurà el programa de Festa Major i tot el marxandatge de Santa Anna. Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, es farà l'acte públic d'anomenament dels portants d'honor de Santa Anna d'aquest any. Santa Anna 2026 se celebrarà del 25 al 28 de juliol i els administradors d'enguany han preparat diverses novetats. Una de les més rellevants és el pregó, que serà col·lectiu, perquè l'honor recau en la colla castellera dels nens del Vendrell que celebren el seu centenari.
2: Per nosaltres i per mi personalment, els nens del Vendrell representen com s'hauria d'estructurar una societat basada en el bé comú, treballar per una idea comuna i, entre tots, fent una gran pinya, doncs poder assolir fites importants i aconseguir reptes. A més, era el seu centenari, per tant, era un dia, un any rodó perquè siguin els pregoners.
1: Una altra de les novetats és la distribució d'espais que permetrà que hi hagi activitats per a ciutadans i ciutadanes de totes les edats.
3: Aquest any hem tingut la idea, no, de posar altres escenaris perquè totes les edats tinguin un lloc. El Botafoc, tenim quatre fonts i tenim la Rambla. I també tenim l'espai del Tívoli. I així tenim, doncs, totes les edats cobertes.
1: Per altra banda, el 28 de juliol, Dia del Gos, passa a ser enguany un dia totalment vendrellent.
4: Des del primer minut fins a l'últim minut de la nit, dedicar-ho a tots els vendrellencs i vendrellenques d'aquest poble, que puguin actuar, que puguin tocar, i també donar un valor una mica a el que tenim aquí a Vendrell, no? No només anar a buscar-ho fora, sinó buscar-ho aquí i donar-li valor, i crec que això era un tema bastant important.
1: Però hi ha altres novetats rellevants en relació a la Festa Major d'altres anys.
5: És que el dia 25 de juliol començarem el repic de campanes i hi haurà un vermut aquí a la plaça Vella perquè ja que és dissabte doncs, volíem aprofitar aquest moment i donar-li la importància que es mereix. El dia 27 destacar que l'espai de joc de la tarda que hi ha a la plaça del Tívoli amb los desenxufables hi ha un espai de 0 a 3 anys perquè com ja hem anat dient volíem abarcar tots els estils, totes les edats i totes les persones del poble perquè tothom trobés una mica el seu moment al llarg dels 4 dies de Festa Major. I després, el dia 28, evidentment, destacar el que ja ha dit l'Abdel del dia 100% vendrellenc i també que el vermut rumbero serà a càrrec d'Acoustic Brothers i després que a la tarda hi haurà una sessió de hip-hop, que també és una gran novetat d'aquest any, i a la nit doncs, acabar el dia 100% vendrellenc amb el concert de tots els grups vendrellencs que han volgut participar-hi.
1: Han estat molts mesos de feina per amor al Vendrell. L'hora de la veritat dels administradors de Santa Anna i l'hora de la gran festa és cada dia més a prop.

0: Obrim pàgina comarcal, ja es coneix el nom de la promotora que construirà 48 pisos de lloguer assequible a l'Arboç. Es tracta de Visoren Copisa Habitatges, una constructora que s'encarregarà d'edificar els habitatges protegits promoguts per la Generalitat. Si se segueix el calendari previst, les obres podrien començar abans no acabi aquest any 2026.
1: Una injecció d'oxigen. Així s'ha viscut a l'Arboç l'adjudicació de la construcció de 48 pisos de lloguer assequible a la vila, justament la que presenta la població més jove de tota la comarca. Segons l'anunci fet per la Generalitat, l'empresa responsable serà Visoren Copisa Habitatges, qui també s'encarregarà d'altres edificacions al Camp de Tarragona i Vilafranca del Penedès.
2: És una bomba d'oxigen pels nostres joves, per la gent que té una necessitat imperiosa. A l'Arboç pràcticament no hi ha habitatge de lloguer i, per tant, això és una gran injecció d'oxigen per la vivenda social i per la gent necessitada, que tindrà un lloguer assequible per tothom. I això és un gran què.
1: Els habitatges de l'Arboç, que es construiran en un solar cedit per l'Ajuntament a prop de l'Institut, seran en règim de lloguer i per un període mínim de 75 anys.
2: Aquesta crisi, no, social, pues, ha fet que no s'hi hagi construcció i, per tant, és una necessitat. Hi ha molta gent que vol vindre a viure a l'Arboç i que no té possibilitats de trobar ni siquiera de lloguer. I, per tant, és un gran què i és una gran oportunitat pels joves per poder emancipar-se dels seus pares i poder iniciar una vida independent.
1: Segons el calendari establert, un cop resolta la licitació, ja s'iniciarà la construcció, prevista per al segon semestre d'enguany. Tot plegat, una iniciativa amb què es confia frenar l'èxode de joves del municipi.

0: I arriba l'hora de fer repàs a la crònica esportiva. Els esports al Vendrell ha tornat a acollir el campus Ranes Costa Daurada organitzat pel TGN Bàsquet Club. Es tracta del segon any d'una iniciativa en què els participants han pogut gaudir d'un programa que combina la formació esportiva amb diferents activitats de lleure.
1: El Vendrell ha tornat a ser l'escenari de la segona edició del Campus Rana Costa Daurada 2026 de bàsquet. Durant la setmana del 28 de juny al 3 de juliol, els joves d'entre 6 i 18 anys han participat en un programa que ha combinat activitats esportives i lúdiques amb allotjament en un alberg per fomentar la convivència.
2: L'objectiu del campus és que s'ho passin bé, que s'engresquin amb els nostres porquers al bàsquet, que coneguin gent de fora del seu entorn, que surtin de la zona de confort, i després que treballin i s'ho passin superbé fent bàsquet, que és el que ens agrada.
1: En l'àmbit esportiu han treballat sessions de tecnificació, tallers de tir o competicions com el torneig 3x3 i la Summer League, a més d'activitats lúdiques com vetllades nocturnes, jornades de platja o una sortida al PortAventura.
2: A banda de fer entrenaments, han fet competicions. Aquesta tarda, per exemple, competint contra el Club Bàsquet Vendrell, fan jocs de nit, sortides per la platja, intentem fer dinàmiques perquè s'ho passi molt bé fora de l'horari del bàsquet.
1: El municipi ha tornat a ser el lloc escollit pels organitzadors, que han descrit el Vendrell com l'entorn ideal per practicar l'esport i fomentar la convivència i el creixement personal dels participants.
2: I ens faltava una seu a prop de la zona de Catalunya, perquè la més propera que tenim era Calpe. Llavors, bueno, vam veure que la Costa Daurada és un lloc que tira molt en vacances, tenim molta canalla de Tarragona, de Barcelona, que s'engresca i és capaç de venir, i era un punt una miqueta ubicat estratègicament de cara a agrupar totes les zones de Catalunya. L'ambient que tenim aquí, les instal·lacions on estem, a l'Albert del Xenescat i al pavelló municipal del Vendrell, igual que el de Comarruga, són les instal·lacions que són propícies per fer bàsquet. I, clar, tenim la platja al costat, el clima és molt bo, tot i que faci calor, però fa calor tot arreu. Llavors, la canalla està encantada d'estar aquí.
1: El campus ha comptat amb 56 participants, 43 d'ells interns a l'allotjament, en el segon any consecutiu que s'ha fet a la vila. Unes dades que consoliden el campus Rana Costa Daurada com una de les principals experiències de bàsquet formatiu i de lleure del municipi.
3: El temps amb Marc Rodero.
0: I ha arribat l'hora de parlar del temps. Anàvem rondant-lo, però al final ens ha arribat. Ens ha arribat el foc també al llindar de la comarca del Baix Penedès, a un dels indrets on, evidentment, els termòmetres més es disparen, com és a la zona del Montmell. Marc Rodero, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: En surt majúscul i tarda vespre a la zona del Montmell, no?
4: Sí, pel que hagués ser encara ha quedat amb poca cosa, perquè, bueno, a mi em va agafar fora i vaig començar a veure aquella columna i comences a ubicar una miqueta mentalment on està el lloc i penses, mare de Déu senyor, com això hagi vingut així, hi ha un potencial enorme per poder créixer. Sí que és veritat que va quedar a la comarca del camp,
0: sí.
4: Però correcte, però al final tot allò és la serralada del Montmell, per tant, o per una banda o per una altra, ens haguéssim vist afectats. Per sort, els mateixos conreus que hi ha en aquell sector, evidentment també la ràpida manera de treballar dels bombers i els agricultors, pagesos i tot, va propiciar doncs que no anés a més, però quan veiem aquelles imatges esgarrifava perquè allà hi havia molt, moltíssim per poder cremar. Avui hem tingut no un petit respir, però el que passa que li trobem en qualsevol cosa que veiem. Avui la temperatura ha baixat 3 graus a tots els observatoris, respecte als que teníem ahir. Ahir vam arribar al Vendrell a 38, avui ens hem quedat en 35, ahir vam arribar al Montmell a 41, avui ens hem quedat en 38, ens hem quedat, que ja és alta, Però, clar, evidentment, si ho comparem amb la d'ahir, doncs la temperatura avui ha afluixat una miqueta. Tot i així, l'ambient segueix asfixiant, pesat, molt pesat, és com si tinguéssim una bola de foc al cap que ens va apretant i ens va mantenint així durant bona part de la jornada. Amb una jornada, Víctor, que ja ho veus, sense un sol núvol, radiant, algun núvolet convectiu que creix cap a l'interior, decoratiu, no ens afecta i hem de seguir parlant d'aquesta mateixa situació. Ja podem dir que el pic el vam rebre ahir va ser el pic més alt d'aquesta onada de calor. Demà mantindrem les mateixes temperatures que hem tingut avui i fins i tot entre dissabte i diumenge podrien afluixar una miqueta. Però, mirant una miqueta més enllà, encara veiem una situació més complicada que la que hem tingut aquests darrers dies. Per tant, no s'acaba, s'allarga una miqueta més i sobretot en especial fins al dia 16 de juliol, és a dir, dilluns, dimarts i part de dimecres, molta precaució, atenció, perquè les temperatures encara poden pujar una miqueta més.
0: Precaució, en aquest cas, com vèiem, jugar amb foc, evidentment, prop de les zones boscoses o de qualsevol indret on pugui produir-se un incendi, però també en la cura personal, perquè aquestes temperatures i treballs a l'exterior ens porten un seguit de conseqüències com l'hipotímies que s'han disparat aquests darrers dies, no?
4: Això mateix, eh? Tal com apuntaves, tot ens afecta, hem de vigilar, evidentment, en tot, però cal tenir cura de nosaltres, dels més petits, dels més grans, dels més vulnerables. De vegades aquesta sensació de deshidratació no t'aporta una sensació de beure aigua, de set, i per tant, doncs, pot acabar derivant en això. D'altra banda, limitem amb el màxim possible les activitats a l'aire lliure i en especial a les hores centrals del dia, entre les 12 i les 5 de la tarda. Hi ha experts que diuen abans o després, però a casa nostra potser quan més puja la temperatura és això, és fins que entra la marinada, a partir de les 12, es comença a suavitzar una miqueta més, però sí que hem d'intentar minimitzar tots els riscos possibles. Per tant, en la mesura del possible, evitar això, activitats a l'aire lliure, esforços també, i adaptar una miqueta a això que cada vegada és més recurrent i que cada vegada anirà a més.
0: Doncs, Marc, queda aquí fet aquesta crida i, en tot cas, continuarem parlant del temps en properes edicions dels serveis informatius. Gràcies, com sempre, que tinguis molt bona tarda.
4: Bona tarda.

Doncs aquesta previsió del temps ens situa a la recta final d'aquesta edició de les notícies. Recordem que cada dia en trobaran dues, una a partir de les 2:15 i fins a les 2, l'altra a les 8 i fins a 9:15. De mentre, la informació, com ha estat aquests dies, continua viva a través de xarxes socials. Ens trobaran a Facebook, a X, l'antic Twitter, i també a Instagram, i com no, a la nostra pàgina web. Més informació, la que hem pogut escoltar ara, il·lustrada amb imatges a través de les notícies de la televisió local, on, a més, veuran també tot allò que ha donat de si la festa del barri de la Plaça Nova. Nosaltres acabem aquí, us deixem ja amb la programació habitual d'aquest punt del dial. Com sempre, mercès per haver-nos estat fidels. Que tingueu molt bona tarda.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: up.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

sigui el Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem avui dijous una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Les 9 i 2 minuts. Dijous 9 de juliol, programa número 4006. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. I sempre aquesta intenció d'acompanyar-vos fins a les 12, fins al migdia. Són gairebé 3 hores de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor que hi puguem afegir i tota la professionalitat que hi puguem posar, sense més. Si voleu participar i si voleu dir la vostra, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o en qualsevol moment del dia un correu electrònic, que també és molt fàcil, calaixera@rtp-elvendrell.cat. Ara, per començar, anirem cap al temps. La previsió amb en Marc Rodero, per conèixer justament la calor i la onada de calor que sembla que arriba al seu pic, però que ha de continuar. Després ho expliquem. També ja hem preparat una primera cançó per posar a ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. A banda, anirem a altres aspectes d'interès, arribarem a les 10, actualitzarem les notícies i seguirem a la segona part de Calaixera amb més qüestions, amb més coses. De fet, per començar la segona part, volem parlar-vos d'un espectacle de motor extrem que es fa a Coma-ruga fins al 26 de juliol, fins al dia de Santa Anna. I és un espectacle, bé, molt especial. Volem conèixer en què consisteix, però això, el motor, els Bigfoots, que són aquests grans cotxes amb aquestes grans rodes, acrobàcies, derrapades... Bé, un espectacle molt especial i que volem conèixer una mica allò interiorment, en què consisteix, com ho fan... Bé, em sembla interessant. Per aquells que us agradi el món del motor i, en aquest cas, ha portat a l'espectacle, serà xulo conèixer en què consisteix. No us ho perdeu, aquest Motor Show Extrem. A banda, parlarem de cinema, coneixerem les estrenes que arriben a les cartelleres a partir d'avui, com fem habitualment, i també farem una àmplia repassada a l'agenda. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última part amb més coses. De fet, avui ja vam explicar que traslladaríem la secció habitual del dimarts únicament aquesta setmana, en principi, secció tecnològica amb en Joan Molines, de Gol al Vendrell. Allò, intentar perdre la por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, per parlar i xerrar una bona estona sobre les qüestions que ens aporta el Joan. I després encara ens quedarà una petita estona per la participació i les trucades pels canals habituals, per aquests que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també hi afegirem el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I això, bàsicament, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, per l'atenció, la confiança i per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unitat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: del temps, pendents del temps i sobretot pendents de la calor. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Bé, és el tema estrella, mediàticament se'n parla, juntament amb els incendis, tothom ho parla pel carrer, que és aquesta calorada i aquesta onada de calor que sembla que no té aturador, no, en principi?
1: No té aturador i ens preocupa una miqueta el que pugui venir dilluns i dimarts de la setmana vinent. Hi haurà un petit respir durant aquest cap de setmana, és a dir, creiem que avui ja no assolirem valors com els que vam tindre ahir. Havíem arribat als 38 al Vendrell, 40 a la Bisbal del Penedès, 41,3 al Montmell. Per tant, temperatures totalment desfermades amb unes humitats relatives prou baixes per fins i tot trobar-se a la mateixa línia de la costa. Per tant, avui no creiem que pugi més d'aquest topall la temperatura. De fet, a partir de divendres, dissabte i diumenge davalla una mica, però és tan mica que potser no ho notarem, però ja és una petita davallada. El que sí que veiem una miqueta amb certa preocupació és el que ens arriba a l'inici de la setmana vinent, ben bé fins al dia 15 de juliol, és a dir, que 13-14 en especial i 15 en davallada, tenim per endavant una situació complexa des del punt de vista de les temperatures, perquè encara podríem pujar algun grau més respecte a aquests dies. De fet, els models a 850 hectopascals, a 1.500 metres d'altura, ens donen temperatures que en superfície es poden traduir en 45 graus cap a les zones tradicionalment més càlides. Per tant, encara li sumaríem un parell de graus més del que hem tingut aquests darrers dies. Duraria, entre cometes, poc, un parell de dies, però aquesta continuïtat amb temperatures tan elevades, que ja portarem una setmana, doncs fa que la situació sigui preocupant i que haguem de posar seny i prendre consciència de que això, que cada cop és més recurrent, finalment pot acabar afectant. Per tant, encara tenim el dia de demà per poder-ho acabar de perfilar, dilluns evidentment també, però atenció, perquè dilluns i dimarts poden ser dos dies notablement complicats pel que fa a les temperatures. Espera.
0: Seguirem ben pendents de l'evolució d'aquestes previsions. I justament actualitzant temperatures, ara en directe, Marc?
1: Vinga, sí, ara mateix no hem parlat del dia d'avui, però que vindria a ser igual, eh? Una calca del que vam tindre ahir. Per tant, estabilitat, cel serè, com a molt algun núvol testimonial cap a la zona interior, humitats relatives prou baixes, atenció a l'elevat risc d'incendis. A hores d'ara tenim aquests 28 graus ja a Cunit i a Coma-ruga, 30 al Vendrell, en tenim 29 a la Bisbal, 32 al Montmell, 30 a l'Arbós. Per tant, si a les 9 del matí ja tenim això, què tindrem, aproximadament cap a les 12 quarts d'una.
0: Sí, sí. Gràcies, Marc, per la informació. Com deia, seguirem ben pendents.
1: Així ho farem. Fins demà.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Doncs va, posarem ritme, que ja som dijous, amb aquesta cançó dels Auxili, amb la col·laboració de Trapella. Tarrinetes al sol.

0: Auxili i Trapella, Tarrinetes al sol, una bona cançó d'estiu, de calorada per encetar i per començar programa en directe i en proximitat, com és i com sempre ens agrada, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies.

0: Els bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dijous al matí per assegurar el perímetre de l'incendi forestal del Pla de Manlleu al terme d'Aiguamúrcia, que durant tota la tarda d'ahir va generar moments de màxima preocupació, també a tocar de Montmell i de Sant Jaume dels Domenys. El foc a hores d'ara s'ha donat per estabilitzat. L'incendi, que va començar poc abans d'un quart de cinc de la tarda a tocar de la carretera TP2442, va evolucionar amb molta intensitat a causa de les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. En poques hores va arribar a afectar unes 80 hectàrees, de les quals prop del 86% corresponen a superfície forestal i la resta de terrenys agrícoles. La proximitat de les flames a diversos nuclis habitats va obligar Protecció Civil a activar el confinament preventiu al Pla de Manlleu, Pontons, les Pinedes Altes del Montmell, Vall d'Ossera i diverses masies desaminades d'Aiguamúrcia, una mesura que va afectar prop de 1.600 persones. Paral·lelament es va tallar la carretera TP244 i TP2442 per facilitar les tasques dels serveis d'emergència. Unes carreteres que a hores d'ara, atenció, continuen tallades, complicant el desplaçament a vehicles en aquesta zona afectada. El telèfon 112 va rebre centenars de trucades relacionades amb aquest foc. Durant tota la nit, desenes de dotacions terrestres dels bombers han treballat sense descans per consolidar tot el perímetre. Aquest dijous al matí, com dèiem, la situació evoluciona favorablement i l'incendi es dona ja des de fa estona per estabilitzat. Tot i això, encara no està controlat i els efectius continuen remullant punts calents i revisant els terrenys per evitar qualsevol revifada, que ja que les condicions meteorològiques continuen sent molt adverses, com ens acaba d'explicar ara mateix en Mar Rodero. Els bombers han destacat també el paper que han tingut els camps de vinya i altres conreus d'aquesta zona, que han actuat com tallafocs naturals i han contribuït a frenar l'avanç de les flames cap a zones amb més massa forestal o també zones habitades. Aquest incendi s'ha produït en una setmana especialment crítica i marcada per la simultaneïtat de grans focs a diferents punts de Catalunya. El govern manté el nivell màxim de vigilància davant d'un episodi de calor extrema i un risc d'incendi molt elevat, i fa una crida extrema a les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui originar un nou foc. I justament, la zona afectada per aquest incendi forestal estava declarada des d'aquest dimecres i des del terme del Montmell es troba sota el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst pels agents rurals en l'escala de perill d'incendi forestal. Aquest foc, que s'ha originat en un dels dos municipis del Baix Penedès, que aquest dimecres presentaven això, aquest risc extrem, juntament amb Sant Jaume dels Domenys, en una jornada marcada per la onada de calor i aquestes condicions meteorològiques. La onada de calor que assola el país continua tenint una incidència directa, doncs, en aquest risc d'incendis forestals. Els agents rurals actualitzen diàriament el Pla Alfa, el procediment operatiu vigent durant tot l'any, que determina les mesures de vigilància i prevenció en funció del nivell de perill. Segons aquesta darrera actualització d'ahir dimecres, el Baix Penedès incrementava un esglaó al seu nivell justament en aquests municipis que ara estem dient, com és el Montmell i Sant Jaume dels Domenys. Això, aquest nivell 4. Aquest nivell comporta l'activació de mesures extraordinàries que poden incloure restriccions d'accés als espais naturals i forestals, així com la limitació d'activitats susceptibles a provocar un incendi. Aquestes actuacions se sumen a les previstes pel nivell 3, que actualment afecta a la resta de municipis de la comarca, a excepció del Vendrell, que es manté en fase 2. A la resta de municipis del Baix Penedès se situa de perill molt alt, se suspenen totes les activitats amb risc d'incendi, encara que haguessin estat autoritzades prèviament, i es prohibeix encendre foc en espais oberts, àrees de descans de la xarxa viària, zones recreatives i d'acampada, i es restringeix l'ús de la maquinària que pugui generar espurnes o descàrregues elèctriques en terrenys forestals o en una franja de 500 metres. I també queda prohibit utilitzar bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de massa forestal, així com emprar material pirotècnic, abandonar objectes en combustió o fer cremes de rostolls, pastures i restes de poda. Dit això, i actualitzada tota aquesta situació a la comarca, anem a altres notícies, altres informacions. El Romanic és una de les primeres urbanitzacions del Vendrell que va implementar la nova recollida de residus porta a porta a finals del 2025, essent un nucli amb un elevat nombre de veïns i veïnes de segona residència als mesos d'estiu, que és quan hi ha una pressió pluvial poblacional més gran, el que està provocant una acumulació de deixalles en diferents punts de la via pública. Es tracta d'espais on anteriorment hi havia contenidors oberts, però algunes persones segueixen deixant les bosses al mateix lloc, per a desesperació d'altres veïns i veïnes. I per això demanen solucions, com és el cas d'una de les veïnes, la Susana García.
1: I ara ja arriba l'estiu, fa molta calor i la pudor, i a mi aquest matí ja m'han mossegat tots els mosquits que hi havien, i les rates, perquè també n'hi ha rates ja. O sigui que quan arribi el mes que ve, que ja estarem tothom aquí, això serà insuportable.
0: A més dels actes d'incivisme, els veïns creuen que el sistema de recollida no està ben dimensionat per aquests mesos en què hi ha més població. En aquest sentit, lamenten que només hi hagi una àrea d'emergència en tot el nucli, que aquesta setmana ja estava plena. Asseguren que en una altra àrea que es va posar al començament es va acabar retirant.
1: Quan ens van donar les galledes i ens van dir tot com aniria, com el funcionament de com aniria totes les coses, van dir que posarien aquests contenidors d'emergència. Ho van posar un dia, però el dia següent, perquè jo ho he vist, o sigui, avui passo i digo, mira, han posat les escombraries, i el dia següent ja no hi eren.
0: Durant les últimes setmanes, els residents han fet arribar diferents instàncies al consistori, tot i que continuen esperant que es compleixin les mesures que ja els hi havien dit.
1: A mi, personalment, m'han dit que per al mes de les vacances de juliol i agost posaran un contenidor perquè no passi tot això. Perquè tothom no recicla, això és el primer també, que no n'hi ha reciclatge, tothom no recicla, tothom ho posa a una bossa i quan se'n va a la platja allà, ho llencen allà al costat de la paella.
0: Des del govern local han explicat a ràdio i televisió al Vendrell que el que cal fer en urbanitzacions, com és el cas del Romaní, és complir amb les indicacions de la recollida porta a porta, recordant que els últims mesos s'han posat desenes de sancions davant dels actes d'incivisme. Pel que fa a l'àrea d'emergència, des del consistori afirmen que es passa a recollir per fraccions els diumenges. I més coses, més notícies. La formació política local, Unitat Vendrellenca, reclama al govern local i a la Generalitat que s'agilitzi la climatització de les escoles bressol i dels centres d'educació infantil i primària del municipi per fer front als efectes del canvi climàtic. Així ho exposa el candidat d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert.
2: Som conscients, sabem que les escoles d'infantil i primària són competència de la Generalitat, i que, per tant, d'entrada l'Ajuntament es queda limitat en aquest aspecte, però el que sí que demanem és que es deleguin aquestes competències a l'Ajuntament, que l'Ajuntament les demani a la Generalitat, i que sigui el propi Ajuntament qui instal·li els nous equips de climatització de les escoles. I sigui també el mateix Ajuntament, òbviament, que després enviï la factura a la Generalitat perquè sigui ella la que hi pagui.
0: El grup també proposa que s'actuï als patis de les escoles.
2: Renaturalitzar els espais exteriors dels patis, dotar-los d'espais d'ombra, sigui amb arbrat o amb pèrgoles, nebulitzadors d'aigua i punts d'aigua, ja siguin fonts o brolladors d'aigua. Per què? Per tenir uns espais exteriors que puguin fer front al canvi climàtic i que a vegada també fora d'horari lectiu es puguin obrir perquè tota la canalla del barri pugui anar a jugar, a socialitzar.
0: La formació afirma que ha recollit un ampli neguit de pares, mares i docents dels centres escolars de la vila. I l'Ajuntament del Vendrell ha convocat una reunió informativa sobre la nova ordenança de convivència i civisme que entrarà en vigor dimarts de la setmana que ve. La sessió oberta a tota la ciutadania tindrà lloc el dijous 16 de juliol a les 7 del vespre a la sala Tobias, situada a la planta baixa de l'Ajuntament. Durant la trobada, les persones assistents podran resoldre dubtes sobre la nova normativa. El regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha explicat que en el que portem d'anys han interposat un total de 486 sancions i ha afegit que la nova ordenança ha de servir per reforçar l'acció contra les conductes que atempten contra la convivència o que cometen actes d'incivisme. I encara parlant en termes municipalistes, aquesta setmana han començat ja les obres de millora del parc del Ramon Amacipe, situat a la carretera de Santa Oliva. A més d'adequar l'entorn, es millorarà l'accessibilitat i es substituirà l'àrea de jocs infantils. L'objectiu d'aquests treballs, a la també coneguda com a Parc de la Miguelina, és oferir un espai més modern, segur i agradable per a tot el veïnat. Les obres, que tenen un cost de gairebé 40.000 euros, inclouen l'adequació de l'entorn del parc, la substitució de la zona de jocs infantils i diferents tasques per millorar l'accessibilitat i el confort. Durant aquest mes de juliol es farà el gruix dels treballs d'adequació i accessibilitat, mentre que la nova zona de jocs infantils es posarà de cara al setembre. La plaça ja va tenir una primera actuació de millora ara fa 5 anys, en el qual es va repintar el pavelló noucentista de l'any 1920, que està ubicat a un lateral que és un bé cultural d'interès local. La plaça rep el nom de Ramon Amacipe per l'escultura que hi ha, obra de Josep Canyes, que va immortalitzar la figura de la seva esposa. I l'Ajuntament del Vendrell, que fa un avís als veïns i veïnes sobre el tractament fitosanitari que es durà a terme pel control del tigre, els plàtans i de la galeruca, els oms, uns insectes que deterioren la vida d'aquests arbres. El procés es durà a terme la nit del 15 al 16 de juliol, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, i mentre s'apliqui el tractament es produiran restriccions de pas. Els espais afectats seran la plaça del Centre, la plaça de les Garrofes, la plaça Nova, la plaça del Mercat, la Rambla, la plaça Tobias i la plaça Catalunya. A més, dins dels nuclis marítims, la carretera de Sant Salvador i la plaça de l'Ermita també rebran restriccions. Més coses. Ja es coneixen els guanyadors i les guanyadores de la campanya Compra i Descobreix Catalunya al Vendrell. En total són 22 persones que durant les darreres setmanes han comprat els establiments comercials de la vila que estaven adherits a aquesta campanya. De fet, aquest programa, La Calaixera, com sabeu, ha acollit un cop més, un any més, el sorteig públic dels guanyadors d'aquesta campanya. El Vendrell és un dels municipis promotors d'aquesta iniciativa comercial i cultural que permet als guanyadors visitar altres poblacions catalanes que, com la capital del Baix Penedès, participen d'aquesta iniciativa. En total, es podien obtenir butlletes a uns 200 establiments del Vendrell en col·laboració amb les regidories de Participació Ciutadana i de Comerç, i enguany amb el suport fins i tot de diversos influencers, com destaca i explica la regidora de Participació Ciutadana, Mariona Figueres.
3: Hem pogut disposar de quatre persones, quatre instagramers, que ens han anat fent vídeos a xarxes socials, no?, que han anat fent publicitat d'aquestes campanyes, i que bé, esperem que puguin compartir amb nosaltres també el dia del premi i puguin fer difusió d'aquests premis, d'aquestes poblacions també, i així doncs fer aquesta empenta.
0: Els guardons han quedat repartits entre compradors locals i alguns altres punts de la pròpia comarca. Uns guanyadors que rebran ja el seu premi físic aquest mateix divendres, demà divendres, a la botiga Wisconsin, que és on l'aparador on estan justament, o han estat fins ara, posats tots aquests premis. Anem a altres qüestions, si també podem parlar d'esports. L'Open de Darts Àngel Tobias del Vendrell, que ha celebrat la seva tercera edició. La capital del Baix Penedès ha tornat a ser el punt de trobada d'un gran nivell de darters d'arreu del país. Ens apropa aquesta crònica el nostre company Dani Vázquez.
4: L'Open de Darts ha tornat a repetir el Vendrell. Per tercer any consecutiu, el torneig Àngel Tobias, organitzat per Club Darts Full Equip, la penúltima del Vendrell, ha reunit a la vila a grans jugadors de diferents ciutats del territori. L'Open s'ha dut a terme durant aquest cap de setmana, reservant dissabte pel torneig en parelles i diumenge per la modalitat individual, una competició que enguany ha superat el seu nombre de participants.
5: Aquest any hem superat les inscripcions de parelles, van ser ahir, i avui individual també hem superat, i la veritat que molt contents de poder fer-lo cada any i cada any vingui més gent. Per parelles van tindre unes 64 parelles i tenim uns 110, 115 participants.
4: El torneig ha estat més accessible que en edicions anteriors gràcies a la incorporació de nous nivells per cada modalitat.
5: Les novetats són els nivells, que l'any passat en parelles va ser solament un nivell, i a l'individual pues, també és un nivell més. L'any passat van ser 3 i aquí estem fent 4.
4: L'Open Àngel Tobias s'ha convertit ja en un punt de trobada referent en quant a competicions dades del municipi. Una iniciativa que cada any reuneix més jugadors i jugadores del territori i que sembla haver fet dir en el Vendrell.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
7: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
9: Poc més d'un minut i arribarem a 10:15. Ara tocaria anar a conèixer les principals portades dels diaris, que també és un complement informatiu que fem cada dia, però sembla, i des de fa ja un parell de dies, que digitalment, que és on extraiem aquestes portades, hi ha certes dificultats perquè fa la pàgina web que ens ensenya aquestes portades, així que avui no podrem acabar de recollir tota aquesta realitat a les principals portades dels diaris. Això sí, anem cap a altres qüestions i altres punts d'interès en directe en aquesta primera part de Calaixera. Com per exemple recordar contingut divers o el que vam tractar ara fa tot just una setmana en secció ja habitual des de la Lira Vendrellenca per conèixer les seccions i sempre ho diem així les persones que ho fan possible. Amb en Javier Marracadé i l'Enric Fuentes. En aquesta ocasió parlant de tenis taula i d'un jove de la secció de tenis taula de la Lira que ha elaborat tot un treball de final de curs, el seu treball de recerca a l'institut i que parlava justament de la part més tècnica del tenis taula.
10: I avui, doncs, després hi ha totes les lligues que juguen i tot, però avui portem un representant molt jove, que l'Enric us el presentarà.
11: Sí, la secció de tenis taula la veritat és que ens dona molt a parlar. Entre totes les fites que aconsegueixen, campionats, el que comentava el Xavier amb la funció aquesta social que fem amb els malalts.
9: Sí.
11: I avui en tornem a parlar més amb el Joe Han, val?
12: Bon dia.
11: Bon dia.
9: Bon dia.
11: Que ens explicarà detalladament doncs, un treball molt maco que va fer per batxillerat, però va ser tan maco i tan elaborat doncs, que tinc entès així, ara ho especificarà, que la pàgina web de la Federació Espanyola de Tenis Taula doncs va publicar.
9: Oh, val? Sí, que bé.
11: Ara ens explica.
9: Sí, sí. M'agrada molt que vingui en Joe Han perquè justament ens ha baixat molt la mitjana d'edat,
11: sí,
9: eh?
11: Sí, ja
9: jo crec que això és per celebrar,
11: ja
9: amb tots els respectes a tots vosaltres.
11: Sí,
9: jo també m'incloc, eh?
11: Jo també soc un d'aquests.
9: Però ella
11: ens ha... Aquí
9: ens ha baixat una mica la mitjana d'edat i això està molt bé, a més amb un esport que és fantàstic, sí. I que té molt de pes, que sí que està agafant com... Últimament sempre ha tingut presència, el tenis taula, però crec que últimament... Corrobora'ns-ho, Johan, si realment també ara ha agafat com una revolada, no? Encara més forta, sí o no, el tenis taula?
12: Sí, jo crec que últimament a nivell mundial doncs, el tenis de taula s'està fent més campionats i tot és... I ara, ara més que abans doncs, molts jugadors de tot el món doncs, van allà a jugar,
9: sí.
12: I tot. Jo últimament també estic mirant molts campionats que està fent el WTT, que és una organització mundial de tenis a taula, i també ho estic fent, i s'està fent, i com, és com cada dia que estan fent un campionat,
9: sí, sí,
12: i,
9: sí.
12: hi ha de joves, hi ha d'adults, hi ha de tots. Okay. I ara mateix també als Estats Units estan fent un campionat molt, molt famós, que estan jugant els primers del món i tot.
9: Molt bé. I també, clar, suposo que això comporta que la gent s'animi a practicar el tenis taula, que és també aquest augment que jo estic veient.
11: Tot fa bullir l'olla, eh?
9: Sí, que tot ajuda que sí. No, la repercussió de l'esport, doncs potser sigui això, que més gent el vulgui conèixer i el practiqui, en aquests paràmetres que hem parlat, també a nivell de salut. Però és un fet que, per exemple, me'n dono compte que ara... a menys dels municipis del nostre voltant, qui més qui menys tenen club de tenis taula, i això no, fins ara no passava. Sí que és cert que el Vendrell des de la Lira ja fa molts anys que hi ha aquesta secció, però jo he vist que s'han anat creant clubs aquí al voltant. A Cubella se n'ha creat un, per exemple, no? Això està bé, que es practiqui també és bo, no? Entenem que sí, com més es practiqui esport en global, i també el tenis taula, que és un esport, i si no que algú ho provi ja m'ho dirà, si és un esport o no.
10: Sí, sí que és un esport.
9: Per això.
11: Pots corroborar això, que sí que hi ha més moviment de tenis taula a la comarca i a la província en general?
12: Sí, perquè nosaltres aquí a Lira tenim fent classes i tot, i fent publicitat, llavors arriba més gent. Clar. I cada any ens venen més companys a jugar amb el nostre entrenador. Uh-huh. I doncs, jo crec que això també fa que la influència de tenis de taula expandís molt més. Clar. Que abans.
9: Sí, tant, doncs que sigui així, que sigui així l'esport o el foment de l'esport en qualsevol modalitat.
11: Això mateix.
9: A banda de la cultura, que també sempre la reforcem i l'expliquem molt des d'aquí, la cultura és importantíssima, però l'esport igual... I va en paral·lel, sí senyor.
10: Expliques una mica això. El treball aquest que vas fer.
12: El treball, és el treball de recerca de batxillerat, que és obligatori fer-ho, i com que jo m'agrada tenir aquesta taula i m'agrada la part física, doncs ho he combinat, i el treball només consisteix en utilitzar la física per saber com s'ha de colpejar, com s'ha de jugar millor a la tenis de taula, i doncs també fer experiments i vídeos, després analitzar-los i després en física, en la teoria que he estudiat a l'institut, doncs predir quina és la posició que caurà la bola i quina és la posició més òptima per colpejar, per tornar les boles i això.
9: Ostres, és allò, la tècnica allò maximificada,
11: sí.
9: En el món
11: òptima,
9: científic.
11: Òptima, com ha dit ell, òptima.
9: Correcte, ostres.
11: Per golpejar la bola òptimament, no? Perquè arribi...
12: Sí, de la millor manera possible, clar.
9: Clar, de fet, l'esport ja ho té, això, no? L'esport té aquesta part física que es transforma en part científica, física, matemàtica, m'atreviria a dir, perquè això, no? L'energia, tot plegat, té molt a veure. Clar, especialment el tenis taula. Perquè, clar, la pilota és molt concreta, la pala és, com tots coneixem, és a dir, que tècnicament és un esport molt complex.
12: També perquè, com que la pilota té un pes molt petit...
9: Per això.
12: I que es pot patir, llavors l'efecte física té...
9: Influeix molt. I ara em faré el xulo, corregeix-me si no és així, però jo crec que al seu dia em van dir que la pilota de tennis no era de plàstic, era de paper. És de fibra de paper. Les pilotes de tècnic de les pilotes de ping pong bones són de pasta de paper. De cel·lulosa, perdó.
12: Abans era d'un plàstic més, o sigui, era un plàstic però era diferent, era com de plantes, així,
9: sí.
12: Més diferent, i ara és més de plàstic però també d'un altre material que té una molta bona qualitat, que fa que les boles botin millor, que no estan influències per l'aire, i això així permet que els jugadors juguin millor.
9: Clar, els materials, ara que parlem de física, justament els materials també tenen molt a veure, no?, en aquesta part física, sí. Del comportament d'aquests materials,
12: ja, perquè si un material és tou, llavors el bot és més petit perquè amortitzés el xoc, no? Uh-huh. Doncs ja... Llavors, si jo vaig jugar a una taula i una pilota que és un tou, llavors no podia donar la pilota perquè jo tenia pensat que arribava a una certa altura, però després no arriba. Llavors és molt difícil donar, i també per fer efecte, si la pilota és tou, llavors no, l'efecte no és difícil de fer-ho, i la pelota com triga més en arribar a la taula, i això com pèl molt la part la tècnica, sí. Perquè ja només és esperar que la bola vingui, llavors no tens reacció, no fas res, llavors.
9: Clar. Entenc, doncs, que aquest treball de recerca busca millorar la tècnica, explicar-la i millorar la tècnica, no? En definitiva, intentar jugar millor al tenis taula, oi?
12: Sí, jo aquest era l'objectiu meu, que era perfeccionar la meva tècnica amb física i entendre-ho millor com funciona cada efecte, perquè si a vegades només expliques com és l'efecte i com l'has de tornar a la bola, doncs és com quedes curt, saps? Uh-huh. I jo necessito aquesta part, la física, per entendre-ho millor, i així jo quan estic jugant, doncs puc pensar que aquest efecte farà així, i segons física l'he de donar d'aquesta manera, i així a mi em va millor.
9: Uau!
11: Però una cosa és la teoria i una cosa és la pràctica.
12: Clar, també. Perquè
11: jo m'ho explico, però
12: sí, perquè
11: una raqueta.
12: Sí, perquè perquè quan jugo als partits, no, és que la pelota va tan ràpid que no dona temps, llavors és més experiència que teoria. Llavors la teoria et serveix per entrenar, per perfeccionar, però quan arribes als partits, doncs ja és la teva experiència com dones la pilota.
9: Clar, de fet tu has d'aplicar aquella tècnica de manera inconscient,
12: ja,
9: no? Tu l'has d'haver, entenc, l'has d'haver entrenat prèviament, perquè un dia de partit, i amb els nervis i amb la rapidesa del joc, tu puguis aplicar aquella tècnica gairebé sin pensar-ho.
12: Sí,
9: clar. I no sé si és difícil de contestar, alguns punts claus tècnics a l'hora o alguns consells tècnics claus per jugar a tenis taula, o és molt complicat explicar-ho?
12: Pots repetir la pregunta?
9: Sí, anava a dir, de tot aquest estudi, d'aquest treball que tu has fet, uns consells bàsics tècnics per aquells que juguen a tenis taula. Si no és molt complicat, que ja dic, aquí a la ràdio tot és complicat, no és el mateix que tenir una pilota, una pala i una taula de ping-pong, no és el mateix, però ho podíem explicar o podíem donar algun tipus de consell així?
12: Un consell per un principiant, doncs, seria que quan has d'atacar la pilota, doncs no has d'anar molt precipitant, sinó que el que més importa és que la pilota vagi a la taula de l'oponent, perquè si busques rapidesa, llavors moltes vegades o se'n va fora de taula o te'n vas a la rei, llavors això ja és un punt perdut. Llavors, pels principiants, jo crec que el consell més important és que aneu més fluixet, més calmats, així, i que la pilota entri a la taula, i després ja quan teniu més tècnica, llavors ja accelereu i això,
9: perquè
12: al principi és costa molt de donar-hi la pilota amb rapidesa, perquè no controles com l'has de donar la pala, amb quina inclinació l'has de donar, llavors costa molt.

0: Aquest treball que comentava, més es pot llegir, tothom interessat el pot anar a llegir, no?
1: A través
0: de la federació.
1: Sí, ja està publicat. Està publicat la Real Federació Espanyola de Tenis de Taula. Està ja publicada una secció de ciències i tenis de taula i tothom que li interessi pot anar a buscar.
0: Molt bé. Com va arribar allà? Els hi vas enviar tu? O te'l van demanar? Com va ser això?
1: Jo també, quan feia aquest treball, doncs vas trobar aquesta pàgina i hi ha articles que m'ha ajudat molt per fer-ho. Llavors, com que ahir deia que per completar la pàgina, doncs que ens animessin a enviar articles i això, i vas pensar, doncs com que el meu treball també està relacionat amb tenis de taula i hi ha parts que en aquella pàgina no estan, doncs va ser que estaria bé que jo les enviés i que si algú altre li interessa també pugui veure.
0: Sí, sí. Podem saber quina nota vas treure en aquest treball?
1: Un 10.
0: Un 10, és que... Què vols estudiar? Què vols fer després d'això?
1: Jo vull fer mates.
0: Vols fer, clar.
1: Sí, vull fer mates.
0: Clar, clar. Has fet la CL ara?
1: Sí, ja acaba la CL.
0: Molt bé. I com ha anat?
1: Bé, jo crec que entro.
0: Sí?
1: Entro a la Creu, sí.
0: Que bé, tu tens la mar de bé, doncs, eh? Així, doncs, clar, tot això amb aquest complement del tenis taula, que a priori veig que és una afició, suposo que també poder arribar a nivell d'elit d'aquest esport deu ser complicat. No sé si és la teva intenció, eh? Si poder arribar al màxim o poder jugar en equips que s'entengui a professionals del sector, o simplement, bueno, és una afició i quedarà aquí?
1: Jo crec que si tinc temps, jo vull professionalitzar-ho, sí. Jugar a nivells més alts. Val. I jugar a més gent, i això molaria molt. Però si he d'estudiar i això, doncs primer els estudis, i després això es queda com una afició, però ja ho dic, si tinc temps, doncs vull professionalitzar-ho.
0: Val, perquè entenc que aquí no hi ha lliga professional, potser en altres punts sí, però aquí a Espanya no hi ha lliga professional, no? Tenis taula?
1: No, lliga professional sí que n'hi ha, però però no és molt famós, sinó que és només és entre els espanyols i això, perquè a França i a Alemanya sí que tenen lligues com més potents, que
0: clar,
1: allà sí que juguen els 10 primers jugadors del món i tot això.
0: Val, i a més, crec que és olímpic, no? El tenis taula.
1: Sí, és olímpic,
0: oi?
1: Sí, olímpic.
0: Per això recordava que era olímpic. I aleshores hi ha selecció, no? Selecció de països, selecció espanyola, sí. Entenc. I selecció catalana...
1: No, catalana potser es queda una mica curt, però sí, clar. però sí. Però hi ha jugadors catalans que van arribar al top 1 d'Espanya, eh?
0: Molt bé, sí?
1: Sí. Ah.
0: Hi ha molts jugadors, doncs, aquí, eh?
1: Sí, també hi ha molts jugadors aquí. Per exemple, el Marc Duran, que ara és el primer de Catalunya, abans feia uns anys era el primer d'Espanya. Jugava molt bé.
2: I aquell que van, perdona, aquell que van portar, que era el millor del món en saques, tu hi vas anar a la classe aquesta?
1: No, perquè no tinc temps, llavors no vas anar a una classe com a tal, però que sí que vas estar una mitja hora així escoltant a veure com feien, i sí, sabia molt de com sacar i això, ho sabia molt bé i ho feia molt bé, sí.
0: Hem d'entendre que tens un bon nivell.
1: Sí, té un bon nivell.
0: Potser
1: pels principiants sí, soc molt bo, però després quan vaig a la lliga, doncs ja vaig una mica fluixet, perquè hi ha gent molt bona aquí.
0: Ja, sent. Ara, clar, no és per desmereixer, ni molt més, però segurament, en el meu cas, el contacte que podem tenir amb el tenis taula és allò, algun amic, algú té una taula de tenis taula, amb algun dinar, amb alguna barbacoa, doncs sempre tenim, perquè tothom sempre s'anima a jugar en aquestes condicions. Sí que ho rebentar, vull dir, això. Això no cal ni provar-ho amb tu, eh? Això no cal ni provar-ho, eh? Fantàstic. Doncs, de fet, que serveixi també aquest testimoni, no només per aquest magnífic treball de recerca, que la gent pot consultar i que pot ajudar a millorar la seva tècnica, sinó també això, com a foment del propi esport i que la gent s'animi a conèixer la secció de la Lira, tot i que hem parlat en altres ocasions, doncs també amb aquest testimoni que la gent s'hi acosti i que vingui a jugar i que, mira, pot arribar a jugar amb tu, i pot compartir estones amb tu, arribats al cas.
2: Home,
1: clar, si tenim classes, llavors si algú s'anima, doncs pot apuntar i juguen junts.
0: Com sempre, aquests punts de contacte i aquests canals d'informació

0: informació a través de les xarxes, de la pàgina web, on trobareu el contacte on poder trucar o consultar, en aquest cas, la secció de tenis taula. Fantàstic.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Que bé, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Sí, gràcies.
0: Ens ha agradat molt. Gràcies.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Diu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: I encara en tota aquesta primera part de Calaixera, quan queden 13 minuts per les 10, toca parlar de barris, com no, de les festes del Pa Beneit, que continuen amb força ja a la recta final de tot, aquesta setmana intensa de les festes de barri, i que justament avui dijous, com bé sabeu, és el torn del barri de la Plaça Vella. Aquest matí a les 8 ja han sortit les matinades amb les gralles del Baix Penedès, que han passat pels carrers del barri. I a 8:45 del matí, a la plaça Francesc Macià, ja s'ha plantat la falla. De cara a la tarda, quan siguin les 6, a la Rambla hi haurà la concentració de les parelles del Pa Beneit. I a 8:45 començarà el cercabarri del Pa Beneit amb les gralles del Baix Penedès i les gralles tocats de canya. Hi haurà la benedicció a l'església parroquial de Sant Salvador. I després d'això, al carrer de les Quatre Fonts hi haurà activitat infantil amb un taller d'escalèxtric. I a les 9 del vespre, a la plaça de Francesc Macià, tradicional morterada. A 9:45 de la nit, a la plaça Francesc Macià, encesa de la traca i cremada de la falla. I a continuació, el llevat de taula a càrrec de la comissió amb Mariachi Barcelona. A 11:45 de la nit, a la plaça Vella, concert amb els Somboids. I tot seguit, sessió de DJ a càrrec de DJ Jordi River. Tot això, a les 2 del migdia d'avui dijous, hi haurà repic de campanes i llançament de coets que anunciaran que demà divendres serà el torn del barri del Puig i del Pèlag.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: I a banda d'aquestes festes de barri, recordar que aquesta setmana ja ha començat el termini per participar en una nova edició del sorteig que permetrà gaudir de la festa major des del balcó de la Casa de la Vila. És un espai privilegiat per seguir algun dels actes més emblemàtics de Santa Anna i de Santa Aneta. Mitjançant aquest sorteig, quatre persones guanyadores, amb una acompanyant cadascuna, podran viure la festa major des d'una perspectiva única. El 26 de juliol, el dia de Santa Anna, sortejaran dues places dobles per seguir des del balcó l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular, la ballada d'Honor a Santa Anna i l'actuació castellera. Per el 27 de juliol, Santa Aneta, també sortejaran dues places dobles per gaudir de l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular Infantil i la ballada d'Honor dels grups infantils. El sorteig és obert a tota la ciutadania. Les persones menors d'edat hi poden participar sempre que vagin acompanyades d'una persona adulta. I les inscripcions es poden formalitzar fins al 20 de juliol, fins la setmana que ve. Es pot fer de dues maneres diferents, ja sigui telemàticament a través del formulari disponible a l'aplicació eAgora de l'Ajuntament o també de manera presencial als punts habituals. El propi Ajuntament del Vendrell, el Centre Cívic de Coma-ruga, el Comerç del Vendrell, el CIT i a la botiga de la Festa Major que està ubicada a la sala d'exposicions de la Fusteria. Cada persona podrà presentar una única sol·licitud i en cas de detectar duplicitats, aquestes seran anul·lades. Igualment, una mateixa persona no podrà resultar guanyadora per als dos dies. I el sorteig, finalment, tindrà lloc el dimarts 21 de juliol a les 11 del matí en un acte públic que es farà a la sala d'exposicions de la Fusteria, això on hi serà ja la botiga de la Festa Major. En aquesta sessió s'escolliran les persones guanyadores i les reserves per cadascuna dels dos dies. Amb aquesta iniciativa, la Regidoria de Participació Ciutadana apropa encara més la Festa Major a la ciutadania i oferir l'oportunitat de viure algun dels seus actes més representatius des d'un espai excepcional. La Festa Major, que cada cop, com sabeu, la tenim més a prop. De fet, ahir es va fer ja la presentació pública del que ha de ser ja tota la totalitat d'aquesta Festa Major 2026. Perquè fa els actes musicals que ja es van donar a conèixer ja fa unes quantes setmanes, però ahir ja, això ja és oficial, ja podeu trobar tota la programació, tot el programa d'actes, el merchandising i tot això que habitualment sempre orbita al voltant de la pròpia festa grossa del municipi. I en seguirem parlant àmpliament aquests propers dies, de com mica en mica ja va arribant la Festa Major i que tot just després d'aquestes festes de barri de seguida hi serem, és un tancar i obrir d'ulls que ja hi serem perquè tot va molt, molt, molt de pressa. I també serà aquest cas des del dia 25, oficialment, el dia de Sant Jaume, passant pel dia 26, dia de Santa Anna, el 27, Santa Aneta, i el 28, el dia del gos. També recordant que des de com ja fa uns anys, el dia 27 i 28, que en aquest cas serà dilluns i dimarts, el dia 26 cau en diumenge, el dia de Santa Anna cau en diumenge, doncs bé, el dilluns 27 i el dimarts 28 seran festius locals, eh? És important tenir-ho en compte. I que acabaran de completar tots aquests dies festius d'aquesta Festa Major 2026, del qual, com dèiem, en parlarem com no àmpliament.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: I encara en temes d'agenda i de propostes culturals, encara segueix operativa aquesta iniciativa cultural que vol portar els museus als museus. És un projecte que hi participa la Biblioteca Pública Terra Baixa en col·laboració amb la Sala del Portal del Pardo, que exposen dues peces de la col·lecció del MACBA de Barcelona. És una iniciativa emmarcada en el projecte expositiu Un museu fora del museu i que porta una quarantena de peces de la col·lecció del MACBA a espais d'arreu de Catalunya i entre ells justament aquests espais vendrellencs. Aquesta iniciativa, aquest museu fora del museu, és un exercici de provocació en el qual la peça d'art s'ubica en un espai inusual per convertir espais de trànsit, d'espera o de trobada en punts d'interacció cultural. D'aquesta manera, les obres, que són còpies de l'exposició per qüestions de conservació, deixen la formalitat del museu per inserir-se en entorns vius i oberts on la ciutadania hi entrarà en contacte de manera ben espontània. I per això les exposicions que podeu trobar aquí al Vendrell, per una banda, és el format de la majoria de les peces que són de caràcter fotogràfic, però també hi ha el vídeo Al Vendrell s'exhibeix Numax. Presenta 1979 de Joaquim Jordà i Warehouse Interior de la sèrie Connexions Globals 2007-2026 d'en David Goldbat. El que fa a l'exposició Numax presenta l'any 1979 quan Joaquim Jordà va filmar un documental sobre els treballadors de la fàbrica d'electrodomèstics Numax, que feia 2 anys que s'autogestionaven. Doncs és un record de com va ser tot aquell projecte. I el Warehouse Interior neix entre el 2007 i el 2008 en el marc d'un estudi fotogràfic sobre Barcelona i que el MACBA va encarregar reconeguts fotògrafs com en David Goldbat, que va centrar-se en l'àrea del riu Llobregat per elaborar les sèries Connexions Globals, que és que justament el que podeu veure també en aquesta mostra. Tornem-ho a dir, a la Biblioteca Pública Terra Baixa i també a la sala del Portal del Pardo. Aquest projecte que es desplega amb la participació de 25 centres d'arts visuals de Catalunya i que formen part del sistema públic d'equipaments d'arts visuals i està impulsat pel Departament de Cultura. El MACBA és el museu de capçalera d'aquest sistema que treballa per garantir l'accés a la creació contemporània, reforçar la cooperació institucional i fer arribar la cultura a tota la ciutadania per tal de contribuir a fer efectius els drets culturals del conjunt del país. Una visita molt recomanable, però la intenció és no anar-hi, sinó en certa manera trobar-s'ho, com és el cas, torneu a dir, a la Biblioteca Pública Terra Baixa o a l'espai expositiu del Portal del Pardo. Recordant això, ara sí que ja gairebé ens plantarem a les 10 del matí. 2 minuts i escaig per aquesta hora, bàsicament el temps suficient per destacar-vos que ara de seguida, com sabeu, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. És aquest punt de connexió que ens ajuda a conèixer una mica la informació més general i més global, i tenint en compte que això completa tota aquesta primera part, sobretot informativa, doncs serà una mica la cirereta final a tota aquesta part més informativa, tot i que, de fet, la informació com a entreteniment sempre està ben present en cada edició d'aquest programa i aquesta calaixera, de dilluns a divendres de les 9 i les 12, és a dir, que en qualsevol moment sempre utilitzem aquest recurs d'informació. Però bé, aquesta part més, diguem, més explícita acaba ara a les 10 amb aquesta actualització de les notícies. Després hi ha segona part de calaixera, més qüestions, més coses. Sobretot per encapçalar segona part volem parlar-vos d'aquest Motor Show Extreme. És un espectacle així de motor, d'espectacular, amb acrobàcies, derrapatges, bé, bogeria sobre 4 i 2 rodes, amb Bigfoots o en Monster Trucks, i que podeu trobar als terrenys del càrting de Coma-ruga, i que oferirà funcions fins al 26 de juliol. Doncs bé, volem conèixer en què consisteix aquest espectacle, però sobretot el que volem fer i el que ens agradaria fer és anar una mica allò a les interioritats, conèixer una mica com es porta a terme aquest tipus d'espectacles, els pilots, com ho fan, aparentment tot té com molta perillositat, els hi preguntarem si realment és així, com entrenen, com han après a conduir d'aquesta manera, d'on treuen aquests vehicles, entre altres moltes coses, Esperem que sigui una conversa prou completa en tots aquests tràmits. Després encara tindrem secció cinematogràfica, També hem de conèixer les estrenes que arriben a la gran pantalla des d'aquesta mateixa setmana. Repassarem l'agenda una mica més, passarem per les 11, per l'actualització de les notícies i seguirem a la tercera i última part amb aquesta secció que esporàdicament aquesta setmana arriba avui dijous i que ens porta Joan Molines de Goyo Vendrell, la secció tecnològica, el sense por a la tecnologia, per conèixer nous paràmetres en això. I després participació i trucades, així que encara ens queda molta cosa a fer. No marxeu, fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si a la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit al fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com ho hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim,
1: sí,
0: aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva,
1: sí,
0: el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, fotos... de la cultura popular, per exemple,
0: sí,
1: fotos castelleres o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien mil fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, aquestes fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com... fer la fotografia i,
1: sí,
0: i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fa 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell.
1: Completament,
0: no?
1: Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes. Que, de fet, la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories.
0: Va.
1: Els stories són 24 hores, ostres, si no els guardes. Vull dir,
0: va, és veritat.
1: El temps,
0: sí, sí, d'exposició,
1: de, l'exposició,
0: la visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pum-pum, scroll, amunt,
1: sí,
0: amunt i...
1: Completament, sí,
0: ja,
1: sí,
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, eh?, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la pots tenir al teu telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí, sí, sí.
0: O, sí, què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però
0: clar,
1: al final el que a mi em referís que tothom fa la foto del 3 de 10 i però no, i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exactament.
0: No?
1: Sí, sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, o això, sí. Tu dius aquí, ara, aquí jo, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, uh-huh. Ens va arribar una dona que ja és gran, que deia, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Tenim algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no? Sí, potser sí, sí. De que fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, no, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent sí. No té... No, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les coses
0: sí.
1: Grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però va, és això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí.
0: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar.
1: Ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi ha hagut judicis, de gent que havia denunciat que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, per una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir,
1: també.
0: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària.
1: Sí.
0: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explicava l'únic que em va quedar com bastant gravat era d'una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués a
0: la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir... Clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: Correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant. Però segueixen ser menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats
1: perquè
0: hi ha com una certa exposició,
1: no?
0: No? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci.
0: Sí.
1: És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, ja, no? Sí, no?
1: Sí. I les borro totes després, també, És d'aquella que em fas 20...
0: També quan ja queda espai a Google Fotos, et toca borrar-ho. Això t'ho passarà a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no?
1: Perfecte, sí.
0: Sí? Renovem en directe?
1: Renovem. Doncs, no ho havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: Igual s'ho dic tot. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
0: Doncs va, seguim, continuem en directe. 2:15 llargs, que passem de les 11 del matí. I bé, com cada setmana i com cada dijous, no podem marxar, tot i que ara ens queda programa, però no podem acabar el dijous sense conèixer les estrenes de la setmana. Una setmana més, les sales de cinema que renoven la seva cartellera. I com cada setmana, hem de repassar aquestes estrenes destacades, començant per les que tenen potser més potencial de taquilla. Parlem de les novetats, us explicarem qui hi ha al darrere de cada producció, de què tracten i si realment val la pena anar-les a veure, que és l'objectiu principal. I entre, mira, comentari i comentari, també podrem escoltar una micatona el tràiler. I si us sembla, començarem amb la que, sens dubte, és la gran protagonista de la cartellera.
3: Bayana, háblame de ti.
0: Disney, que continua apostant pels seus grans clàssics, i aquesta setmana la protagonista, com ara escoltem, és Bayana. L'adaptació en imatge real de la pel·lícula d'animació que va enamorar el públic ara fa ja 10 anys.
4: El corazón de Tefiti.
0: La direcció va a càrrec de Thomas Kail, és conegut sobretot pel seu treball al musical Hamilton, i la protagonista és la jove actriu australiana Catherine Lagaia, i que debuta al cinema amb aquest paper. Al seu costat hi trobem a Dawny Johnson, la Roca, que torna a interpretar a Maui després d'haver-li posat la veu a la versió animada. Una decisió que dona continuïtat a la història i que ha estat un dels grans reclams de la campanya promocional.
5: Habrá que cruzar todo un océano de mal.
0: Aquesta pel·lícula que torna a situar-nos a les illes del Pacífic, la Bayana és una jove destinada a convertir-se en la líder del seu poble, però que quan una antiga amenaça posa en perill el seu futur, el futur de la illa, decideix embarcar-se en una nova aventura al costat de Maui. Així que hauran d'afrontar tempestes, criatures fantàstiques i un viatge que, més enllà de l'acció, parla de creixement personal, del respecte per la natura i de la importància de mantenir vives les pròpies arrels. I ara també Disney continua explorant i explotant una fórmula que li ha funcionat molt bé, que és el live action, és a dir, fer en vida real les seves pel·lícules més reconegudes.
6: El océano nos eligió por algún motivo.
7: Las tradiciones transmitimos en un ciclo sin fin.
0: I tal com la Bayana original, evidentment una pel·lícula que també recupera les seves cançons.
8: No hay escapatoria. Ah, pues sí, hay escapatoria.
0: I canviem, anem ja cap a la gran estrena després d'això i que arriba des del cinema espanyol, que sempre destaquem, doncs, que la indústria del cinema espanyol està, doncs, força activa, amb molta força, i aposta en aquest cas per un gènere que acostuma a funcionar molt bé a les sales, com és la comèdia. Estem parlant de Haciendo Amigos, dirigida per en David Marquès, un cineasta amb una llarga trajectòria en aquest tipus d'històries, i protagonitzada per en Quim Gutiérrez, Antonio Resines, Megan Montaner, tres noms molt coneguts per al gran públic.
4: Esto es un atraco, arriba las manos.
9: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
10: Estaba rozando el dibujo.
9: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
11: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
12: Tú intégrate.
13: Haz amigos.
0: La història comença amb un robatori que surt malament. A partir d'aquí, dos delinqüents de poca categoria es veuen obligats a improvisar una fugida que els portarà a creuar-se amb tota mena de personatges tan peculiars com imprevisibles. El resultat és una successió de malentesos, situacions absurdes i moments còmics que mantenen un ritme molt àgil durant tota la pel·lícula. Bé, és una d'aquelles comèdies que no busca reinventar el gènere, sinó que vol fer riure a partir de bons diàlegs, personatges, doncs, molt ben elaborats i molt ben representats. Un repartiment que funciona molt bé en pantalla. Antonio Resines, que torna a demostrar el seu domini de la comèdia, mentre que en Quim Gutiérrez aporta el contrapunt perfecte amb el seu humor, que és una mica més contengut.
14: És su mamá, ¿eh? Eres tú.
0: Segurament no serà la pel·lícula de l'any, però compleix perfectament el seu objectiu, que és oferir una hora i mitja de diversió i de desconnexió. I sempre amb la inclusió darrere fons, que també està molt bé.
15: He dicho muchas tonterías en mi vida, pero voy a ir por el buen camino.
16: Se ha matado. Hay que quitarlo del grupo de WhatsApp, ¿vale?
0: I després de dues propostes clarament orientades cap al gran públic, hem de continuar amb dues pel·lícules que aposten aquí sí ja per un cinema molt més pausat, però que també poden trobar el seu espai entre els espectadors que busquen històries diferents i que també, en el fons, és el que ens agrada, eh? La primera d'elles és La Còpia Perfecta.
17: ¿Qué son los te digo? ¡Vamos! ¡Vamos!
18: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
19: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
0: En aquest cas és una història francesa, també la pel·lícula francesa de la setmana, un drama

0: Inicialment semblava una oportunitat de començar una nova vida, acabarà convertir-se en un camí ple de dilemes morals, secrets i també de riscos. És una pel·lícula elegant, molt ben ambientada i amb una fotografia que recrea amb molt detall l'Europa dels anys 50. No és un thriller d'acció, sinó un drama que convida a reflexionar sobre els límits entre l'art, la supervivència i la identitat. És una proposta especialment recomanable per als amants del cinema europeu i de les històries basades en fets reals.
1: ¿Cuánto dinero es eso? ¿A qué juegas, Susan?
2: Quiero saber con quién vivo. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? Dime qué fabricas realmente aquí.
1: Banco de Francia està assombrat. No eren infalsificables?
0: Policia! La quarta proposta destaca, doncs, això, el que és la quarta pel·lícula destacada, a més de, anomenada, amb el títol, A 500 milles de casa. És una producció britànica que combina completament, que canvia completament de registre i aposta per les emocions i per als vincles familiars.
3: We used to bring them down here.
0: És una pel·lícula que està protagonitzada per Bill Nighy, un dels actors més estimats del cinema anglès, acompanyat per Maisie Williams, coneguda arreu del món pel seu paper d'Erica Stark a Joc de Trons. La història gira al voltant d'un home que, després de molts anys lluny de casa, es veu obligat a tornar al seu poble natal. Aquest retorn farà aflorar records, comptes pendents i relacions familiars que mai no s'havien acabat de tancar. És una pel·lícula tranquil·la, sense grans artificis, i que basa tota la seva força en la interpretació i en un guió que és sensible i capaç de parlar de segones oportunitats, del pas del temps i del significat de la paraula casa. En aquest cas, potser no és una pel·lícula destinada a liderar la taquilla, però sí que és una molt bona opció també per a aquests espectadors que busquen un cinema més íntim i més emotiu. I a més d'aquestes quatre pel·lícules, la cartellera també incorpora aquesta setmana altres propostes més minoritàries, com el drama espanyol Talvez, la producció japonesa Tokyo Taxi, el film alemany Mariel lo sabe todo o el documental Winpeck, el barco de la esperanza. Està dedicat al vaixell que va aportar prop de 2.000 exiliats republicans al Xile de l'any 1939, gràcies a la iniciativa del poeta Pablo Neruda, així com Andy i l'afer Borjarski, dues produccions europees que també arriben als cinemes amb un circuit més reduït i que serà més complicat que pugui arribar almenys a les cartelleres i als cinemes de la comarca. I si ens demaneu recomanació aquesta setmana, doncs jo crec que està força clara. Si aneu al cinema amb nens o simplement voleu gaudir d'un gran espectacle visual, Baiana és l'opció més completa. O si el que busqueu és passar una bona estona i riure Haciendo Amigos, que compleix perfectament el seu objectiu. O pels que preferiu un cinema més pausat, La Còpia Perfecta és probablement la proposta més interessant des d'un punt de vista cinematogràfic. I fins aquí el nostre repàs a les principals estrenes de la setmana. Recordeu que totes aquestes pel·lícules ja es poden veure als cinemes, així que només queda triar la butaca, fer una bona tria, que això ja és responsabilitat vostra, i si voleu també comprar les crispetes i gaudir del cinema a pantalla gran. Nosaltres, perquè fa al cinema, la setmana que ve en seguirem parlant, aproparem les altres estrenes destacades que vagin arribant d'aquí 7 dies. Així que res més que desitjar-vos un molt bon cinema.
4: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
1: Ja fa dies que la canalla corre per casa a causa de les vacances escolars. Fa molta calor i a vegades fa una mica de mandra sortir i trobar activitats a l'aire lliure. Però estem convençuts que hi ha un lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi. Estem parlant, com sabeu, de PortAventura World. A més, PortAventura Cup Club, que ha estrenat una nova era amb una nova identitat, una nova imatge i una proposta de passis renovada i sobretot el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium. Us convidem a que descobriu aquestes novetats i descobriu PortAventura World a través de la seva pàgina web, portaventuraworld.com.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
1: 9 minuts perquè siguin les 11, encara pendents de l'actualitat, de l'agenda i de la festa major, que ja n'hem parlat o n'anem parlant. De fet, abans ja recordàvem que des d'aquesta setmana ja podeu fer la inscripció si voleu veure els actes principals de festa major des del balcó de l'Ajuntament. I també ja hem explicat que justament ahir es va presentar ja de forma oficial aquesta festa major 2026, tot el programa d'actes, el merchandising, tot això. I és que ho tenim tot. El Vendrell presenta ja una festa major que reivindica l'orgull de poble, la cultura popular i el talent local.
2: Els teus braços per plorar com un nen petit.
1: Com dèiem, a través dels administradors de Santa Anna es va presentar ahir a la Sala Tobies tot el programa de la Festa Major, una edició que es presenta sota el lema "Ho tenim tots", una declaració d'orgull pel municipi, la seva gent, la cultura popular i la riquesa cultural que caracteritza el municipi.

0: Guinardó.
1: Estem escoltant la Ludwig Band, que justament és, en certa manera, un dels grups importants i destacats en el programa musical d'aquest any, tot i que a partir d'aquí podem dir que podem explicar una mica com es presenta o quines són les novetats del programa, que destaca la incorporació d'un tercer escenari nocturn els dies 25 i 26 de juliol amb l'objectiu d'oferir una programació musical més diversa i arribar a un públic més ampli. A més, el tradicional Dia del Gos es convertirà en guany en una jornada 100% vendrellenca amb una programació protagonitzada íntegrament per artistes i formacions del municipi, posant en valor el talent local, que no falti. Per sort, aquí al municipi en tenim molt, això.
0: Anem a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: El programa combinarà un any més els actes més tradicionals com les cercaviles, els castells, el foc, el seguici, les matinades o els actes religiosos, amb una àmplia oferta musical, familiar i cultural que està pensada per a tots els públics. Entre les actuacions destacades, Miqui Núñez, Doctor Prats, Boicot, la Ludwig Band, així com diversos tributs a orquestres i formacions locals que ompliran els diferents escenaris de la Festa Major. I també hi haurà propostes infantils, espectacles itinerants, habaneres, hip-hop, activitats familiars i actes de cultura popular compliran els carrers al Vendrell durant tots aquests 4 dies de Festa Major. I la presentació d'ahir també va servir per anunciar la inauguració de la botiga de la Festa Major, que obrirà portes ja aquest proper dissabte 11 de juliol i serà ja a partir de 4:45 del vespre a la Sala de la Fusteria. Com és habitual, serà el punt on la ciutadania podrà recollir el programa oficial i adquirir tot el marxandatge de la Festa Major 2026. No aguanto aquesta xafu. I ja els actes previs continuaran aquest mateix diumenge 12 de juliol a les 12 de juliol a les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli, amb el nomenament dels portants d'honor 2026, i que enguany seran, atenció, i ja es coneixen, en Joan Josep Rovira Valls, l'Hermini Caballero, en Salvador Guas i l'Emili Marcilles. A títol pòstum, l'Amadeu Canyelles. Tota la programació completa i oficial de la Festa Major 2026, que es pot consultar al programa oficial que ja està publicat a la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, alvendrell.net. alvendrell.net. No deixeu de visitar-lo, no deixeu de consultar-lo, a banda que l'anirem explicant i l'anirem recordant al llarg de tota la programació d'aquesta casa i especialment a través d'aquest programa, La Calaixera.

5.760 minuts és aquesta cançó de Festa Major que es va fer el 2023, però que ja ha quedat com un dels himnes indiscutibles de la festa vendrellenca per excel·lència. Clar, va ser l'any on un dels administradors era en Pemi Rovirosa i, clar, musicalment allò es va notar.

0: l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: 2 minuts per les 11, doncs mira, ja finiquitem una altra part i un altre bloc de programa, posem un nou punt i seguit, tornem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja ens quedarà tercera i última part de programa avui dijous, amb aquesta secció que habitualment ens acompanya el dimarts, però esporàdicament aquesta setmana la tindrem avui dijous i ho farem de seguida, aquesta secció sobre la tecnologia, allò que ens ajuda a conèixer el Joan Molines, de Goll al Vendrell, amb el títol de Sense por a la tecnologia, que una mica ja ho explica tot, eh? Doncs anirem cap aquí, en aquesta tercera i última hora, i després ja tindrem també una bona estona per la participació i les trucades, que també és un punt important de programa, pels canals habituals, ja sigui sobretot a través del telèfon del 977 15 70 69, però també a través del WhatsApp, el 686-101-101. 686-101-101. O també, si ho voleu, un correu electrònic a calaixera@rtv-elvendrell.cat. I justament el que dèiem, tenim a disposar aquestes entrades dobles per anar a veure tot aquest espectacle de cotxes, aquest espectacle de motor show que podeu trobar el cap de setmana fins al 26 de juliol. Tenim un parell d'entrades dobles, així que qui estigui interessat, això, pot enviar-nos un WhatsApp al 686-101-101. De fet, ja tenim algun WhatsApp per aquí, que ara contestarem, i que s'emporten ja aquestes entrades. En tenim 5 entrades dobles, així que els 5 primers oients que ens envieu aquest missatge us les emportareu, tal qual, així de fàcil. Va, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs vinga, seguim, continuem la tercera i última part de programa, aquesta actualització de les notícies de les 11 i que ens porta això a les 11 i 4 minuts. Tornem en directe a la proximitat i la sintonia del 107 amb 1 de FM. Avui dijous, 9 de juliol, programa número 4006, també a través d'internet, a www.rtv-elventrell.cat o a través de televisió, que sempre ho anem recordant, això, eh? Gràcies per ser-hi en qualsevol d'aquests formats. I avui dijous tenim una secció habitual i setmanal, que habitualment són els dimarts, però de manera esporàdica la tindrem avui dijous i ho farem ara de seguida en directe, amb la intenció de sempre, sempre, sempre perdre la por a la tecnologia. I aquest és el títol, Sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines, de Goi del Vendrell, i avui altra vegada amb l'acompanyament de la Sílvia Edo. I pendents del tema que avui ens vulguin portar i parlar. I després hi ha una estona per la participació i les trucades, que tampoc no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Sempre, sempre, cada setmana parlem de tecnologia, tot i que quan convé canviem de dia, cosa que no passa res, ni molt menys, al contrari. La ràdio en directe té aquesta manera d'emmotllar-se i aquesta manera de fer, així que ben contents de fer-ho, sigui el dia que sigui. Joan Molines, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: I tu?
0: Bé, bé, força bé.
1: Sí, agafes vacances o no?
0: Encara queda.
1: Quan les agafes?
0: Mitjans d'agost.
1: Ah, bueno.
0: Però dir que agafo vacances amb tu em fa vergonya.
1: Per què?
0: Home, perquè tu sempre dius, a tope, a tope, a tope, però... si t'agrada el que fas no cal vacances i aquestes coses, que em fa com vergonya.
1: Bueno, però tu no ets el teu propi jefe, llavors.
0: Això, aquí hi ha un punt. I a més, et diré una cosa, treballo a l'administració pública.
1: Ah, bueno, ja està.
2: I t'obliguen a fer vacances?
0: Bueno, obligar-te no, però en acumulo moltes, això sí. No es pagaran les extres, tot el que fas de més s'acaba convertint en dies de festa.
2: I les has de fer.
0: I això sí, les haig de fer, clar, perquè... A veure...
2: Perquè es protegeix el treballador. Bueno, és igual.
0: No entrem per aquí, va.
1: No, perquè entraríem en un debat...
0: Correcte, no,
2: que em sembla bé, però els autònoms també necessitem...
0: No només estic davant de dos autònoms, sinó que estic davant de dos empresaris. Clar, teniu una visió, crec que teniu una visió una mica més particular de tot això.
1: Diferent.
2: Bueno, que són persones també. Llavors, jo sempre em pregunto, a veure, i nosaltres com a persones no hem de tenir conciliació familiar,
0: no
2: hem de no sé quantos.
1: No, perquè som els explotadors.
2: És que l'altre dia llegia, no sé... És que les empreses han de facilitar tot el tema de la calor i no sé quantos i tal. Llavors la qüestió és aquesta, que nosaltres
1: que
2: també...
1: Que raó no els hi falta, però...
2: Clar, però nosaltres també, com a empresaris o autònoms o treballadors, som persones que també patim lo de la calor i tot això i... Pues eso, res. Jo passava per aquí.
0: Explotadors!
1: És que si obrim aquest meló...
0: No acabarem mai. Tot i que és un tema, penso que és un tema, eh?
1: I jo amb això tinc una opinió molt forta, llavors.
0: Ja ho crec.
1: És forta i és una opinió...
0: Poc, políticament incorrecta.
1: Sí, digue-li així.
0: Popularment incorrecta,
1: sí, popularment incorrecta.
0: Val.
1: Que jo animo que si algú la vol viure, que munti una empresa i que faci tot el que ha de fer.
0: I que ho visqui
1: en primera persona, perquè des de l'altra part, que és totalment respectar, es veu d'una forma... Sí. Però quan ets tu el que t'has d'encarregar de pagar-ho tot, de treballar, de vacances, de baixes i tot, hi ha una altra part de la història que molta gent no la sap perquè també no l'ha viscuda, llavors.
0: Ja.
1: Jo animo que si algú vol entendre perquè pensem així, que s'embranqui a fer-ho, que sempre falten empresaris.
0: Doncs, exacte, sempre falten emprenedors, que aixequin el país.
1: Bueno.
2: Bé, jo veig el Pere fent un podcast d'aquest, posant-se independent i creant una...
0: Jo, mira, justament l'altre dia amb el Joan, Joan, la setmana passada off the record, fora de micro, ens vam parlar molt d'això. I jo ho dic obertament, que jo no tinc el valor o l'esperit que teniu vosaltres com a emprenedor. Jo sóc incapaç, jo no sabria fer-ho.
1: I és totalment correcte,
0: sí,
1: o sigui, no ets
0: ni menys, ni pitjor, no?
1: Ni menys persona, ni més mal treballador, ni res, per no voler-te embrancar amb això. Al revés, hi ha d'haver qualsevol tipologia de perfil, perquè si tots fóssim emprenedors ningú treballaria per l'altre, llavors, o si tots fóssim empleats ningú seríem emprenedor,
0: sí.
1: Llavors hi ha d'haver de tot i cada un ha de fer el que senti bé i el que li agradi, i també hi ha etapes,
0: sí,
1: no és el mateix fer-ho amb 20 que amb 30 que amb 50 que amb 60.
0: Home, si no fos assalariat jo, no hi hauria la calaixera,
1: per exemple.
0: No hi hauria aquest programa de ràdio, no podríeu venir vosaltres a parlar,
1: no, i que de funcionaris n'hi ha molts i molts. Hi ha la persona funcionària que es mata a treballar i hi ha la persona funcionària que es passa el dia al bar. I no estic senyalant a ningú. És que a vegades doncs, els veus allà i dius, hòstia, jo no em puc permetre fer aquestes coses. I bueno, doncs... Jo el que penso és, jo vaig triar no ser funcionari.
0: Està clar.
1: I ja està.
0: Està clar, està clar. Està clar.
2: Però també és veritat que hi ha empresaris i empresaris.
1: També, o sigui...
2: Que hi ha els perfils.
0: Home, sempre hi ha els grisos, és evident, no? Sí. Sempre hi ha els grisos.
1: Sí. I també hi ha gent que no fot pal a l'aigua sent empresari.
0: També.
1: I no fa pal a l'aigua.
0: També.
1: O sigui, literal.
0: També.
2: Que estem parlant de persones.
1: Sí, també.
0: Sí, també.
2: Llavors, jo la meva reivindicació, perdona que t'he tallat, Pere, però jo... És que, o sigui, la calor ens afecta totes les persones, siguin empresaris, siguin treballadors...
0: Això sí que és veritat.
2: Llavors, jo és la meva reivindicació quan veig certes notícies i certes coses, i ja està. Vinga.
0: Molt bé.
1: Sempre es canvia el programa, eh?
0: Sí, bueno, ja, jo crec que ja també, nosaltres, Joan, tu i jo, jo crec que també ja, com que sabem que venim, també ja una mica la punxem una mica.
1: Sí, però aquí ficar-nos a parlar ara sobre emprenedors, funcionaris, és una cosa que en el meu plan d'avui no tenim.
0: Doncs va venir cap al pla i que no me l'has enviat, Joan.
1: No, perquè en tenia un fet, però la Sílvia... Últimament estic molt poc inspirat per fer els programes i ahir li vaig dir a la Sílvia, Sílvia, què fem? I em va dir, hòstia, podem parlar sobre la salut, la tecnologia i tal. I li vaig dir, hòstia, m'agrada. I aquest matí quan m'he llevat a primera hora estava desenvolupant l'escaleta i m'ha enviat un àudio. I em diu, hòstia, podem parlar dels barris, del que tu sempre feies l'aplicació de barris, el per què no l'has fet i tal. I m'ha argumentat uns quants temes més i dic, ah, mira, doncs m'agrada molt la idea.
0: Sí, molt bé.
1: I avui el protagonisme del, o el context de la idea el donarà la Sílvia, que és la que ho ha pensat, perquè jo et dic, entre que estic molt cansat i estic curt de, o baix de creativitat...
2: Això és per la calor.
0: Però vas cansat perquè has anat a barris o no, eh? Perquè aquesta és la setmana de la son, eh?
1: Sí,
0: és
1: no,
0: la setmana però... coneguda com la setmana de la son.
1: No, vaig anar a dormir a les 12 i mitja, vam sortir a sopar i vaig passar un moment pel concert perquè havia d'anar a buscar el cotxe i ja vaig pujar cap a casa. A les 12 i mitja estava dormint. No, és cansanci del calor, de la pressió que també estem tenint ara, que ara és quan tothom marxa de vacances, tothom ho vol tenir tot tancat, ens estan apretant bastant, sí. Llavors, va, és una mica de gat, no és barris, no, o sigui... No.
0: I l'any passa factura també, eh? No, no ho penseu?
1: Jo encara no m'he agafat vacances amb tot
0: l'any. Clar, és que tu tens aquest concepte de vacances que sempre que les...
1: Jo encara no m'he agafat. I sí que la setmana passada... Ah, parlant de la setmana passada que vam fer el programa aquell on portàvem un guió i el vam canviar,
0: sí.
1: Doncs mon àvia escolta cada setmana el programa.
0: Uh-huh.
1: I la vaig veure el dijous passat i li vaig dir, el programa que vam fer és un programa molt guai, perquè expliquem d'una forma totalment transversal i oberta, pues com em puc sentir jo, o explico els meus sentiments, el per què faig les coses, li interessi més o interessi menys. I quan me la trobo em diu, hòstia, et vas obrir molt, no? I jo, sí, clar.
0: Que bé.
1: Sí, clar, perquè no ho he de fer.
0: Clar, que bé.
1: I entenc des d'on m'ho deia, que és, hòstia, això és poc comú a vegades que expliquem els sentiments de, mira, doncs puc estar bé, puc estar malament. O sigui, quan tothom està bé, tothom ho explica.
0: Sí.
1: No, estic bé, estic en el millor moment de la meva vida, estic petant-ho.
0: El meu prime.
1: El meu prime, això. Però, clar, en els altres moments, jo, primer és quan és més interessant explicar, quan un no està bé o de més. I em va agradar perquè... El missatge que vam voler transmetre, o almenys el que vaig voler transmetre jo, que és, escolta, que la gent a vegades pot pensar que les coses van molt bé, però que també hi ha molts moments dolents darrere i tal, crec que el vam aconseguir traslladar i genial, o sigui, jo que m'ho havia d'escolti cada setmana.
0: M'encanta, sí, sí.
1: Cada setmana m'envia el missatge. M'agrada molt el programa, o aquest tal, o...
0: Doncs vinga, una salut, això com la teva àvia. Li podem dir el nom o no? Et sap greu? No, millor que no, però...
1: És que no li agraden aquestes coses.
0: Doncs una salutació a l'àvia del Joan. Ja
1: és que fa un mes que l'estic intentant liar perquè vingui, llavors.
0: Ah, val, mira.
1: I em diu que no, llavors...
0: Però és una àvia tecnològica o no?
1: Sí.
0: Ah, doncs mira, té una entrevista,
2: doncs.
1: Ja, ja té. Sí, ella té TikTok, té Instagram, a fer cursos d'Excel... No, és...
0: Doncs àvia del Joan, vingui, va, vingui, sisplau.
2: Sí. Ja, ara li envio un WhatsApp.
1: Ah, bé, m'hem fet de fer present a tots.
0: Que vingui, que la tractarem molt bé.
2: Sí, ens ho passarem molt bé.
1: No, sí, perquè és tecnològica, o sigui, amb els seus 80, ara jo en tinc 32, amb els seus 82 anys que farà ara...
0: Sí,
1: sí. Sí,
0: ha de venir, la teva àvia ha de venir, sisplau.
2: És que la teva àvia té molta història viscuda.
1: Sí.
2: I molt aprenentatge fet. I
1: ja tinc fa anys, que amb tot el món digital... Jo ara, doncs deu fer ja uns 15 anys que està ficada...
0: Sí,
1: va començar fent cursos d'Excel i tal, aquí, que els feien aquí a Ventell, al Tívoli, diria que era el Tívoli, i va començar fent cursos d'Excel, de Word, d'internet, de Facebook, i ara ella té TikTok i jo no tinc TikTok.
0: Mira, veus. Tal palo ta bastilla, també t'ho dic, que és possible, no?, que això et vingui una mica també... marcat per això, no?, pels gens. No per com hagis viscut, sinó...
1: No, la meva família no és una família de...
0: Bueno, la teva àvia. No?
1: Hola,
0: sí que hi ets, sí.
1: Sí, sí. Ah,
0: sí.
1: És que jo no
0: sé. Ah, pot ser que són els auriculars, sí. Són els auriculars. Bueno, però sí, bueno, tens l'àvia.
1: Sí.
0: I ara és un punt, no, jo, és un punt genètic.
1: Jo sempre la fico com a exemple.
0: I és un punt genètic.
1: De l'edat no és una excusa, perquè mon àvia té 82 anys, uh-huh. I intenta estar a les últimes tecnologies.
0: Que bé. Sí. L'has de portar. Abans de que marxem de vacances a l'agost, o quan vulgueu plegar, l'has de portar.
1: Jo encantadíssim, seria un somni per mi que
2: jo li he d'enviar un WhatsApp.
1: Que mon àvia vingués.
0: Doncs,
1: però sí que em va dir que no sent còmode perquè no ho ha fet mai i tal. Bueno, hem de respectar.
0: Tu no ho havies fet mai, tampoc. I mira que bé que ho fas.
1: No, però jo sóc que jo per ante.
0: Ja.
1: I perquè no tinc 82 anys. O sigui, ja.
0: Però la tractarem molt bé. A més, jo tinc una especialitat a la gent gran. La gent ja ho sap, i l'audiència ja ho sap, que jo caic molt bé a la gent gran i li cauré molt bé la teva àvia, estic convençut.
2: Jo també.
1: Les maduretes.
0: Gent gran.
2: Jo també ho crec.
0: Veus? Ja està.
1: Bueno, presenta.
0: Doncs vinga, a convidada feta, pobra dona, que no deu estar pobra.
1: Sí, ara ho estarà suant, estarà aquest dient, el nen aquest, cago en Déu.
0: Sí.
1: Bueno, és la meva feina, s'hi ha passat.
0: Exacte, doncs va, que vingui de debò, que s'ho passarà molt bé, la tractarem molt bé, i segur que es pot explicar moltíssimes coses, estic convençut. Sí. Doncs va, aquí queda.
1: Doncs va, Sílvia.
0: Anem a aquest tema.
1: Obre el tema.
0: Tecnologia, festes majors, festes de Papa Neit, festa major, cultura popular, anem una mica per aquí, no entenc? O no?
2: Sí. O sigui, el que avui amb la dutxa, que és el moment creatiu, que em venen idees i tot això, dic, ostres, he caigut a la compte que aquest any no hi han hagut les aplicacions del Pavanet que es feien de goi. I llavors dic, ai, pues és veritat, si fa dos anys enrere, l'any passat i l'altre, cada barri tenia una aplicació i tu doncs anaves a les falles i tot això, feies una foto, penjaves i comparties, a més et sortia tot el programa de cada sí. festa, i a més t'avisava dels actes que es feien i tu podies dir, hi vaig, no hi vaig, o el que sigui, i t'interessava. I penso que és una eina que està molt xula i molt interessant, i he pensat, que raro, no sé, dic, no, guai que és, com està el tema. I per això l'he enviat al WhatsApp, però el que no em pensava és que...
1: Era un tema molt bo, i no el vaig pensar. Sí, no el vaig pensar, era un tema molt bo.
2: Llavors, la qüestió és aquí, aquí jo tinc curiositat amb el tema de les fotos, i perquè els altres anys fèieu com els guanyadors, que a més
1: no,
2: després...
1: Això van fer un any.
2: Després a l'oficina de Goll vau fer amb els pastissos...
1: Sí, van fer tot un concurs que era... Quan feia la inauguració de l'oficina, diria que la van fer al finals d'agost, principis de setembre, no recordo el dia ara. I van fer un concurs que era el concurs del millor barri de Vendrell.
0: Mm.
1: Llavors, el que feies des de l'aplicació és, quan encara hi havia els filtres d'Instagram, la gent havia de pujar una foto al seu filtre d'Instagram amb el filtre del barri. Llavors, com Instagram ens deia quantes fotos s'havien fet més, guanyava el barri que més fotos compartia. Llavors, això era com que el barri incitava a la seva gent a compartir les fotos amb aquell filtre. Per què? Perquè això comptabilitzava més un, i vam donar premis. I el premi va ser una figureta de fusta de l'Àngel de Tobias i uns pastissos i alguna cosa més. Vam fer uns premis d'alt, però... diria que es van pujar 10.000 fotos, si no recordo.
0: Uau,
1: sí, moltes.
0: Ullo, quina bogeria.
1: Sí.
0: Ostres.
1: I l'any passat ho volíem fer, una cosa diferent, em sembla que des de l'any passat el diumenge es fa com un concurs al barri de França, que hi ha com una cursa, cursa i tal,
2: sí.
1: I... el que volíem fer naltros, això era amb un company que és l'Antonio Hernández d'aquí, que segurament el coneixeu tots, que és el de la Fundació, l'expresident de l'Embarcada. El coneixeu?
2: Jo, perdó.
1: És l'expresident.
0: Torna el nom, perdona?
1: Antonio Hernández.
0: Ah, sí, l'Antonio. Sí, que treballa aquí a la Fundació. Sí, correcte. Sí.
1: Doncs amb ell i amb el Sofí Arnau vam tenir la idea de fer un 3x3 de futbol entre els barris. L'únic que va coincidir quan feien això, ho volíem fer el diumenge, L'únic que va coincidir que feien aquesta gincama, i llavors l'any passat no vam fer res d'això. Però sí.
0: Val.
1: I la idea era donar-li vida, o sigui, que la gent ho pogués tenir tot en un mateix lloc, que li donés aquesta vidilla de competició que hi ha entre els barris, i que també els negocis poguessin patrocinar-se allà per dir, mira, jo estic fent això, tinc aquesta campanya, o venc roba, o venc ulleres, o faig aplicacions, o qualsevol cosa d'aquestes.
0: Molt bé.
1: I la veritat és que l'acceptació d'aquests dos anys, no sé si l'hem fet dos o tres anys ara, però era molt bona, o sigui, la gent li agradava, la gent ho tenia tot allà. Naltros cada dematí anàvem a les falles, fèiem les fotos, les enviàvem i tot, o sigui, les enviàvem el dia següent, perquè així no... no evitàvem que la gent hi anés, i llavors el que fèiem era fotos de cada falla, i el dia següent enviàvem les fotos per si algú no ha pogut, si algú no l'havia pogut veure,
3: sí, sí, molt bé,
1: del dia anterior. Uh-huh. Vam tenir idees de fer la falla en 3D, o sigui, al final agafes moltes fotos, uh-huh, i fas un model en 3D que poguessis anar movent-te per tota la falla si m'havies pogut anar des del propi mòbil. O sigui, havíem tingut moltes idees. Wow, l'únic que...
3: Clar, és temps, és complicat.
1: És temps,
3: clar.
1: I temps, al final, temps són diners.
3: Sí, sí, està clar, està clar.
1: I al final aquesta no la vam fer, però sí, és un projecte guai, sempre això neix de que creiem que la gent no està ben informada de tot el que passa al poble, doncs ja que nosaltres tenim un canal per poder-ho solventar, entre cometes, o per ajudar a que això no passi, doncs aprofitem-lo.
3: Molt bé, que interessant. Sí. De fet, també jo recordo, a vegades hem recordat quan vam parlar amb tu, quan vas ser seleccionat per anar a aquell congrés internacional i d'Apple i tal, i també recordo que vam parlar amb tu, jo vaig parlar amb tu, perquè vas crear una aplicació per Festa Major.
1: IFM.
3: Ho recordes?
1: Sí.
3: Fa uns anys,
1: aquesta,
3: també,
1: d'això. Aquesta va ser la meva primera aplicació. Oi, tant,
3: veus? I que justament explicaves els actes, recollies els actes, allò, els dies, les hores...
1: Feia manual tot, agafàvem tots els programes de les zones i passava programa per programa. Ostres. O sigui, esdeveniment per esdeveniment. Uh-huh. Et fèiem a mà. Clar, jo us parlo d'això de fa 15 anys.
3: Imagina't.
1: Ara no, ara tu li passes la imatge i automàticament ho treu tot.
3: Clar, clar.
1: Però, sí, però llavors es feia... Bueno, fèiem naltos a mà.
3: Clar, però vas fer-ho com a Joan Molines. No, sí. No, Goil, no existia Goil.
1: No.
3: I inclús potser no tenies ni empresa muntada, no?
1: No, que va, jo era un mindundí que feia coses i ja està. No,
3: va ser
1: no.
3: Una iniciativa personal.
1: Sí, sí, perquè sempre he cregut que no tenim la informació a l'abast. Uh-huh. O sigui, a mi que me la pugis a l'Instagram, si no segueixo l'Instagram no la veig.
3: Yeah.
1: Que me la pugis a un Telegram, si no tinc Telegram no la veig.
3: Uh-huh.
1: Llavors hem de buscar algú que corporativament, o sigui, amb la imatge, per donar aquesta credibilitat del municipi, o una imatge de marca, doncs tinguis tota la informació ja. I encara seguim fent coses de festes majors, o sigui, encara ens liem a fer aquestes coses, perquè per mi el problema encara segueix sent el mateix, que és que no estem ben informats. Sí.
3: De fet, les aplicacions i la tecnologia que cada vegada són més presents a la cultura popular en general, també en el funcionament de les pròpies entitats, perquè ara em ve al cap també, no sé si ho heu fet a vosaltres o no, Joan, no ho sé. Sí. Jo sé que, per exemple, els nens tenen una aplicació que poden confirmar l'assaig, així,
1: no?
3: No. Però existeix.
1: Sí, sí, sí, està molt
3: i
1: bé.
3: I això fa que, això, no, que els castellers puguin confirmar la seva assistència a l'assaig, i això fa que el cap de colla doncs pugui plantejar o organitzar un assaig o altre, no? I això ajuda, i també tecnològicament els ajuden, no, a muntar les pinyes, a preparar les estructures...
1: L'important és que això t'estalvia temps, o sigui, sí, fa que la teva vida sigui una mica més fàcil. Doncs
3: pues, aneu tard ja, doncs, si no ho fet a altres, Joan.
1: No, hi ha d'haver de tot, o sigui...
2: No dona l'abast. O sigui...
3: Ja, pobre.
2: Però, bueno, si ja teniu la de temporada...
1: La de temporada la tenim, la de la Vallaruga la tenim...
3: Uh-huh.
1: Sí, ara hem fet la del Club d'Esports Vendrell també, tenim la del Tancat, o sigui, de Vendrell hi ha diverses entitats o empreses que confien en nosaltres, molt cosa bé, que és superguai i superreconfortant.
3: Sí, sí, sí. Jo crec que un dels objectius de qualsevol administració pública és sempre nodrir-se de talent proper.
1: Et sorprendria.
3: Empreses...
1: Et sorprendria.
3: Sí, en negatiu o en positiu?
1: En negatiu.
3: En negatiu, eh?
1: En negatiu.
3: Ja m'ho imaginava, però almenys tecnològicament sí, és a dir, tecnològicament us tenen a vosaltres a l'abast, de fet, esteu a la mateixa plaça Vella, podrien tirar-ho
1: no vull obrir aquest meló.
3: Mira, també s'ha de dir, també és veritat, no és tot oro que reluce, sí que és cert que administrativament parlant, avui en dia les administracions estan molt collades en tema de licitacions, concursos, imports, facturacions... Jo sé que això marca molt. No? Creus que no, Joan? Ostres, aquí ens atreiem un altre meló, eh?
1: Aquí o sigui, no obriré aquest meló.
3: No? Va, no l'obrim. Però sí que heu treballat per l'Ajuntament, vosaltres, no, amb aquestes aplicacions.
1: Sí. Fa... Amb aquesta Junta de Govern, poc, amb les anteriors, més.
3: Sí.
1: Més, sí.
3: Clar.
1: Però és un meló que no val.
3: No val la pena obrir. Però jo penso que un dels objectius de qualsevol administració és nodrir-se d'aquest talent proper o de l'empresa propera. No?
1: Hauria, però moltes vegades no és així.
3: I no, ara m'ho estic inventant, eh? I no pot donar punts també una licitació? O no, això no dona punts amb una suposada
1: de la licitació. si tota la licitació no fiques que ser de la zona doni punts, no donarà punts.
3: Ja, bueno, amb el que és obra pública, desconec contractes o licitacions amb altres terminologies, avui en dia l'obra pública el que més pes té és l'econòmic.
2: Sí, és
3: igual que vinguin, i això passa, que a vegades obres públiques que es fa amb quadrilles de treballadors que potser venen de la Seu d'Urgell, ho dic en sèrio, sí, de gent arreglant un carrer, i és una quadrilla, una empresa que cada dia baixava de la Seu d'Urgell.
1: Sí.
3: Però com que és la més barata, la més econòmica, doncs...
1: Sí, no, amb qualsevol licitació funciona igual. O sigui, per exemple, hi ha licitacions que sí que ponderen altres coses, però la que sempre té la part més pesant és l'econòmica.
3: Va. Sí. Va, no marxem, que sempre estem marxant, coi, ostres.
1: Això és un...
2: I no he estat jo, eh?
1: No, però aquest... Això és un tema molt interessant, el tema de les licitacions, perquè nosaltres ens hem presentat a moltes,
3: sí.
1: I ens han adjudicat moltes també. Hi ha diverses formes de poder fer amb altres, que no només sigui licitació, n'hi ha altres, però és un tema molt interessant el tot l'organisme que hi ha darrere d'una licitació. Hi ha molta gent, hi ha molts departaments,
3: sí.
1: I és molt fàcil veure quan una licitació és molt bona o quan una licitació no és tan bona.
3: Ja, però quan, bona que vols dir, quan és...
1: Quan ha sigut professionalment feta.
3: Ah, vale, el redactat vols dir, eh?
1: Tot, o sigui, el redactat,
3: la manera de fer... Punts, jo conec pobles veïns, del qual no diré noms, que els hi han tirat enrere totes les licitacions que han anat fent, mica en mica, per mala redacció, o per mala elaboració, o per punts que no s'avenen a llei. I licitacions importantíssimes.
1: Nosaltres ara, fa dues setmanes o la setmana passada, vaig dir que encara no puc anunciar una de
3: una
1: les
3: cosa, coses. Sí.
1: Encara no puc. Sí, però una de... O sigui, el que sí que puc anunciar és que això ve d'una licitació molt gran que en principi ja ens han adjudicat, estem a la fase final, i hem estat un any.
3: Un any, eh?
1: Un any.
3: Wow.
1: Des que va sortir el plec fins... Encara no ha acabat.
3: Ja.
1: Però fins que acabi, jo calculo un any. Va sortir a l'octubre de l'any passat, i si tot va bé, ens l'adjudicaran finalment al setembre o a l'octubre d'aquest any. Has de tenir molt de pulmó i has de tenir molta paciència.
3: Ja.
1: Perquè s'ho miraven, que si la pòlissa ficava no sé què, de no sé quantos, o sigui, es miraven fins l'últim punt i coma,
3: que no hi hagi cap tipus
1: perquè ningú els hi pugui tirar enrere.
3: Això és una situació ben feta, doncs, entenc, no?
1: Sí.
3: O un procés ben fet,
1: O sigui, per nosaltres ha sigut dolorós, entre cometes, perquè hem d'esperar molt de temps, hem hagut de presentar molta documentació, però a favor d'això diré que vull creure que amb qualsevol altra empresa haguessin sigut igual de diligents, i que si no haguessin complert alguna cosa que no deia el plec, no li haguessin adjudicat.
3: Clar.
1: Llavors,
3: clar.
1: Ha sigut dolorós per nosaltres perquè és molt de temps, però veig que els impostos que pago van en bon lloc.
3: Bueno, mira, això està bé, doncs. Això
1: sí,
3: està
1: hi ha hagut gent molt professional darrere que s'ho han mirat amb cara i ulls, tot això.
3: Entenc que està redactat per una administració superior.
1: Per Reus.
3: Ajuntament?
1: Ajuntament de Reus.
3: Ah, val, jo pensava que era una administració Generalitat o inclús Estat, mira què et dic.
1: Encara no estem arribant allà.
3: D'acord. Així doncs, sí, d'un ajuntament, doncs.
1: Si no estic equivocat, està redactada gran part per l'informàtic de l'Ajuntament de Reus.
3: Ah, mira, que bé.
1: I és un plec dens. És un plec dens i... I tu, o sigui, havies de complir moltes coses per arribar allà. I nosaltres ho complíem, i si tot va bé... ens l'adjudicaran a nosaltres.
3: Ja
1: ho explicarem, perquè és un projecte superxulo. Però no m'agrada explicar res.
3: No.
1: O sigui, quan anien a casa...
3: I a més, no.
1: La dita del sac ben lligat, com es diu?
3: No diguis blat, que no estigui el sac ben lligat.
1: Ah,
3: no, jo també et recomano que no ho diguis.
1: Ja
3: quan arribi, quan es pugui anunciar, ho explicarem, perquè a més intueixo que és un projecte tecnològic, així que serà bo també parlar-ho.
1: És un projecte tecnològic que afecta a moltes persones.
3: Doncs
1: llavors és molt guai.
3: Ja en parlarem. Va, tornem cap a aquesta vessant tecnològica que dèiem de les festes majors, ara que estem en plena setmana de barris, que com pot ajudar aquesta tecnologia a estar una mica informats, com deia el Joan, que és una eina importantíssima per explicar això als actes, o també perquè es converteixi... En definitiva, crec que també una part importantíssima és que aquesta tecnologia, o les aplicacions, o les xarxes socials, ajuden a tenir una festa més interactiva. I això està bé.
1: Sí, sempre no? Quan se li dongui aquesta interactivitat. Ja. O sigui, si l'aplicació només és informativa, no farà res. A mi m'agrada que les aplicacions tinguin vida.
3: Ja.
1: O sigui, enviï notificacions, enviï enquestes, o sigui, desitgi una bona festa major, puguis tenir inclús algun joc dintre. Ha de ser guai fer-la servir. Uh-huh. Perquè si és només informativa, és... per això envio un PDF per WhatsApp.
3: Clar. Perquè vosaltres, Joan, a banda del disseny, el disseny aplicatiu de la pròpia aplicació, del disseny gràfic i tal, és a dir, el contingut, qui l'elabora? El generador de contingut, és a dir, qui redacta, qui, és a dir, aquesta part més literària, si és que existeix, qui la fa?
1: En principi això, els ajuntaments o l'empresa.
3: Agafeu el material de... Val.
1: Sí, nosaltres, per exemple, quan vam fer l'aplicació de les festes majors o de barris, es vam demanar el programa de barris i vam demanar el programa de festa major i el que vam fer va ser agafar la informació i volcar-la.
3: Val. Però això, no sé, és que no sé com explicar-ho, com que desconec la terminologia i desconec com treballeu, en el sentit, l'elaboració del contingut, no sé com dir-ho, no? Pues això, no?, de redactar un missatge d'una bona festa major...
1: Això ho pots fer tu, però si no també ho podem fer nosaltres. Nosaltres tenim, dintre del nostre sistema, el mòdul de notificacions, tenim un redactor de notificacions.
3: Aquí vaig.
1: I nosaltres tenim una intel·ligència artificial que tu li dius, vull enviar una bona festa major, i et dona tres opcions, les pots anar refrescant, i són tres opcions que es redacten en base a quin públic tens a l'aplicació, com acostuma a interactuar, què llegeix més, què llegeix menys, o sigui, entén quin és el públic al que destinaràs la notificació i te la redacta per aquest públic.
3: Val, d'acord.
1: I això és superguai.
3: Sí, sí, està bé. No pels redactors professionals... Sí. No vull entrar en aquest...
1: No, tema, sí. No,
2: per la IA, la intel·ligència...
3: Sí, està clar.
1: No, inclús crec que pel redactor... És que crec que pel redactor professional, i aquí potser aquí vaig en contra del que vosaltres creieu, però o sigui, pel redactor professional també et crea una base que tu després pots modificar.
3: No, sí. Sí, però que també anava com, no sé, per exemple, no? Pues mira, explicarem en un article en aquesta aplicació doncs, que la festa major va néixer tal any o que és tan antiga, saps? És a dir, aquest contingut això... històric, una redacció, un article, no?
1: Això
3: i anar una mica cap aquí.
1: Aquest projecte sí que l'explicaré perquè és un dels últims projectes que estem fent, és nostre, és nostre de Goi, no és de cap municipi, cap licitació de... Ni res, i és, estem creant el primer assistent d'intel·ligència artificial de tots els municipis de Catalunya.
3: Com?
1: Estem creant el primer assistent d'intel·ligència artificial, el primer ChatGPT,
3: sí?
1: Que té informació de tots els municipis de Catalunya en temps real.
3: Què dius?
1: Sí.
3: Ostres, és molt xulo això.
1: I llavors tu podràs entrar a l'aplicació, podràs entrar a la web i preguntar-li quina és la festa major, m'invento, de Canyelles, no sé, per dir-te un poble, i ho sabrà.
3: I ho sabrà, que guai.
1: Sí. O fes-me una ruta de festes majors per tot Catalunya. I et dirà, vale, de quina data a quina data? I et munta tota la festa.
2: Això és com el calendari del pagès, que estan allà totes les dates de les festes majors i tots els mercadets i tot això.
1: No és només festa major, és informació cultural.
3: Clar. És que
2: sí,
3: a mi hi ha un concepte que a mi...
2: A veure, un moment.
3: Sisplau, estan parlant els grans. Sí.
2: Ja ho sé.
3: Digues, perdona.
1: Mira el micro, que si no s'escolta.
2: Que el calendari del pagès, allà hi ha totes les festes que són fixes, anuals, que es van repetint.
1: Sí,
3: però festes, ja festes així més, no? Sant Joan, Rapilles...
2: No, total, les festes majors,
3: ah, sí?
2: Hi ha
3: els
2: mercats de...
3: Val.
2: Els mercadillos,
3: sí.
2: Totes aquestes coses.
3: Val.
2: A part de que puguis plantar i tot això, però una miqueta i recollir això, aquesta base. Però no hi ha tot el tema cultural, perquè és
3: variable. És aquest pas més, clar, d'activitats, de contingut...
2: Explicant això m'ha vingut la imatge.
3: No, està bé, bueno, és la digitalització del calendari del pagès, en certa manera. Però hi ha un concepte que m'agrada molt, que és una mica això que dius tu, Joan, que és una mica el... com dir-ho, en un món tan globalitzat és anar a treballar i anar a buscar la proximitat.
1: Correcte.
3: Això m'agrada molt.
1: Sí.
3: No, que és aquest concepte de que, no sé, que tu pots demanar informació sobre Kuala Lumpur o un poblet de Kuala Lumpur, que segur que el podràs trobar, però en canvi et costarà més trobar, no, això, aquest calendari de festes majors que pots trobar als pobles de Catalunya.
1: No és només el calendari, no és només que ho puguis consultar, sinó que et pugui fer rutes...
3: Sí.
1: Que tu li puguis dir, mira, m'agrada la música clàssica.
3: Uh-huh.
1: Tinguem tots els... tots els esdeveniments de música clàssica d'aquest estiu.
3: Clar.
1: I busquem un restaurant, per exemple, per anar en cada un d'ells. Si nutrim tota la base de dades d'informació, o que pugui buscar inclús a internet, clar, tens un únic punt d'entrada per tota la informació.
2: Doncs pues tu i jo hem de parlar, perquè jo tinc un altre també plantejament que podem sumar
1: molt
2: a això.
1: Ah, així m'agrada.
3: I es pot saber el què?
2: No.
3: No?
1: Bueno. Quan de secretisme,
3: avui. Exacte, entre una cosa i l'altra.
2: És una idea que jo també soy creativa i tal. I...
3: Perquè heu treballat, eh? Valtros dos.
1: Ella és clienta nostra i jo sóc client seu.
3: Sí?
1: Sí, clar. Aquestes ulleres verdes tan xules que porto són d'Òptic Edo.
3: Són de ser? Ah, d'acord.
1: Sí, sí, sí.
3: I les aplicacions d'Òptic són de Guail. Una aplicació, o alguns...
2: Sí, tinc l'aplicació d'Edoptics, la web encara no, perquè la tinc d'una altra empresa d'aquí Vendrell, i això, però bueno, com que hi hauran canvis o transformacions
1: digitals
2: i no digitals,
3: què passarà? Canvies la botiga?
2: No se sap, no, encara està el... depèn, hi ha diferents coses sobre la taula, però bueno, això ja ho hem parlat alguna vegada. Ja saps que jo el tema de les teràpies, visió infantil, psicomotricitat i tot això, i estic darrere d'ello, faig
3: anys.
2: El programa del Consolida't per això, que és un programa per fer canvis, i entre ells inclou doncs cosetes que també poden...
3: Va, que interessant.
2: Interactuar a nivell de municipi.
3: Molt bé.
2: I llavors hem de quedar, Joan.
1: Sí, quan tu vulguis.
3: Molt bé.
2: Bueno, amb el Joan hem estat també interactuant molt amb lo del grup Impuls i el CIT en el seu moment quan va sortir i tot. Vull dir que hem parlat molt, ens coneixem força.
1: Bueno, més que res perquè tu és la mare de la parella de ma germana, llavors... Sí, més enllà de coses de feina, ens veiem molt, sí que és veritat.
3: Molt bé.
2: Bueno, i amb l'Atlas també me la van deixar, és la primera bebè.
1: La conejita d'Índies que vas tenir...
2: Que vaig fer treballar la psicomotricitat amb ella, ja que era petita i això, els hi vaig demanar en pràctiques i me la van deixar.
1: Que bé. Nosaltres vam veure com, hòstia, una setmana, hi ha una hora que la podem deixar fora, però vinga, endavant.
2: Me da igual el d'esto,
1: No, li va anar molt bé.
3: Molt bé. M'agrada aquesta secció perquè toquem moltes coses, de veritat. Sempre amb un rerefons tecnològic, perquè la tecnologia sempre hi és, i això es demostra que la tecnologia és això, sempre orbita i sempre està sobre damunt de tot el que anem parlant, ja sigui en termes empresarials, comercials, no? Entre d'altres, i també avui que una mica ho hem intentat almenys, que és transportar-ho cap a aquesta part de cultura popular, aprofitant que estem en plena setmana de barris.
1: Sí.
3: De quin barri sou vosaltres?
1: Jo de la Plaça Nova.
3: Clar, en el teu cas és clar. Clar, què trieu? La feina o casa personal?
1: Jo perquè sempre hem sigut allà, de l'Empremta Ramon. Val. Llavors, nosaltres estàvem allà i sempre hem fet barri.
3: Va, sempre plaça Vella.
1: No, Plaça Nova.
3: Però si tens la botiga a Plaça Vella.
1: Ja, però jo, que jo tingui la botiga a Plaça Vella no vol dir que sigui fill de Plaça Vella.
3: Val. Doncs Plaça Nova ja...
1: Sí, Plaça Nova, perquè ja teníem la Impremta Ramon.
3: Val.
1: La botiga dels trens de Monavi i la pasta italiana de Monavi. I jo vivia al carrer Àngel Guimarà quan era petit.
3: Val.
1: Llavors, de Plaça Nova.
3: Sí, d'acord. Ja està. I la Sílvia té la botiga entre mitges, clar. No sé, el carrer Alt, fins quan
2: pertany... La meva és Plaça Nova.
3: Plaça Nova.
2: Perquè és la calle Alt Feita.
3: Però on està el límit? És a dir...
2: A baixada de Sant Miquel.
3: Ah, val. Vale. Sant Miquel amunt és...
2: Sant Miquel ja és Plaça Vella. Llavors, quan tu puges i arribes a l'hora... Bueno,
3: sí.
2: És la separació.
3: D'acord.
2: De fet, passen els pavanells per això, pugen per la baixada de Sant Miquel. Pugen per la baixada.
3: És la contradicció, sí.
1: I després gires cap a l'esquerra, no?
2: I llavors van cap a l'esquerra.
3: I celebres aquest barri o...
2: Mira, jo a nivell de cor,
3: sí?
2: És tancat, és on visc.
3: Val.
1: A nivell...
3: França,
1: no?
3: França, sí, va,
2: França. això,
3: és el barri més gran.
2: Però...
3: és el barri més gran, sí, barri de França.
2: I llavors, bueno, i a nivell de botiga, abans sí que es feia el sopar de barri a pla, a la, de la zona de Plaça Nova, però ja fa molts anys que, des de que no hi ha la Roser de Singer, que és qui s'encarregava els pollastres i tot això, que fèiem, o sigui, omplíem tot el tros aquell de carrer i sopàvem, i des de que no, ja no es fa,
3: ja no es
2: fa, vaja, ja no, a França.
1: Sí, és veritat que el menjar de les empreses, o sigui, el sopar de les empreses, perquè nosaltres quan estàvem allà a l'impremta també sempre fèiem allà el sopar de barri, que ens sentàvem totes les empreses i tal. Ara això ja no es fa, no?
2: Sí, sí que es fa, el que passa és que ha evolucionat, jo penso. I l'evolució és que molts negocis d'hostaleria ja ofereixen l'opció de fer, fan uns menús i tal, i llavors s'organitza allà i es munten les taules allà.
3: S'ha professionalitzat.
2: D'alguna manera crec que sí, eh? No sé si m'estic equivocant, però jo és el que observo, que no, sí, no, que bé. Sí que hi ha gent sopant als carrers, però bueno, venen els...
1: Sí, però gent que és perquè viu allà o perquè treballa allà?
2: Bueno, hi ha gent, jo crec que s'ajunten amistats.
1: Ah, sí, això segur. Sí, perquè en amistats no val la pena gaire.
3: No ve de gust anar a sopar. No.
2: Però, no sé, jo em ve una miqueta al cap, doncs, al Setaví, per exemple, i que ells, bueno, que ells munten i uns als altres no sé què, no sé quantos, i s'ajunten.
3: Fantàstic.
2: Llavors, fer més sopar al carrer amb veïns i els negocis i això, clar, un... s'ha d'organitzar, o sigui, sí, s'han d'organitzar. Llavors aquí és quan ja passem a que ens costa molt més. Si ja ens costa a lo millor gestionar la decoració del Shopping Night o el no sé què, imagina't començar a plantejar què hem de fer de dinar, el sopar, si s'ha d'encarregar, si no sé què, sempre ha d'haver-hi algú que... l'alma mater. I això s'ha anat perdent, i en el nostre carrer, el carrer Alt, ha passat. Amb altres carrers potser no, eh? Però el que he vist és això. I ara, i allà a la zona de França, pues, sí que hi ha veïns i veïnes que tanquen carrers i mengen allà. Però em sembla que cadascú es porta l'ocell, com el tàper.
3: Una bona opció, sí. Molt bé.
2: Fa per l'any que fem a Gol.
3: Un traigo d'aquests, no? Un pongo.
2: Un pongo,
3: li diuen. Jo pongo.
2: Jo pongo lo que voy a comer i ja està.
3: Està bé. Molt bé, deixem-ho aquí.
2: Sí?
1: Teniu algun tema més a voler parlar? Teniu algun tema més a voler parlar?
2: Alguna pregunta més? APM?
1: Alguna cosa avui...
3: No? Que hable ara o calla per a sempre?
1: Avui anem bé de temps. Voleu parlar d'algú més?
2: No sé què voleu parlar.
1: Algun tema que tu creguis per a que...
2: Bueno, jo, si voleu, parlem de lo del tupper lunch.
1: Però no és tecnològic.
2: Tu no... Bueno, però utilitzem les oficines... Ens cedeixen les oficines de Boyle. Tu no... Algun cop t'ho he
3: dit? Algun cop has explicat. No, parlar anglès mentre dineu, no?
2: Exacte. Bueno, no deixa de ser tecnològic, perquè la tecnologia, hi ha moltes coses que venen en anglès. Hi ha molts articles que venen en anglès. Llavors, i et surt, quan busques i està en anglès, et surt de la pestanyeta... que això deu fer algo tecnològic, la IA.
1: I la porta que s'obre quan entres també a l'oficina també és tecnològica.
2: Llavors si allà posa, vols traduir-ho en català, en castellà, o vols seguir-ho llegint en anglès?
1: Sí, sí.
2: I apretes el botó, però abans era molt complicat, havies de llegir tot en anglès. Doncs res, que fa a l'octubre? Farà 2 anys, ja, que estem allà.
1: Sí.
2: Els dijous anem de 2 a 4, ens portem el tàper i mentre estem parlant, doncs parlem
3: en anglès. I ho aconseguiu realment?
2: Sí.
3: Ho aconseguiu,
1: Jo quan vaig dinar, a vegades passo per allà i estan parlant en anglès.
2: Sí, i de fet hem millorat la fluïdesa. Ja em costa parlar en català, però no, també tenim la sort de que ve una senyora jubilada que era mestra d'anglesa i ens dona molt de joc. Però ara a l'estiu l'hivern ho fem a les instal·lacions de Goll, i ara a l'estiu hem canviat al Beach Tupper Dinner, i ara ens trobarem els dimecres a partir de les 8:30 quan tanguem les botigues a la platja del Francàs, i res, també el tàper amb la sorra, el no sé què, i ens banyem i tal. I perquè, bueno, hem creat com una comunitat, i la veritat és que
1: està guai. És guai,
2: és guai, perquè a vegades també aprofitem, com el Museu Déu, que van venir un grup a cantar en anglès i tot això, doncs a vegades també fem sortides.
3: Molt bé, que bé.
2: I ja està.
3: Home, de fet, l'anglès és imprescindible per a la tecnologia, no? Joana, en certa manera.
1: Sí, sí, sí.
3: És a dir, ja no només si vols desenvolupar-te, però...
1: No, tot el bo està en anglès.
3: Per això.
1: Sí, nosaltres quan busquem tota la informació de noves tecnologies o de noves coses que surten, tot sempre està en anglès. O sigui, sí que és molt fàcil traduir-ho, però les grans empreses, la majoria són internacionals, ergo parlen anglès, i quan ets internacional hi ha una llengua predominant que és
3: l'anglès,
1: que encara segueix en anglès.
3: Val. Sí, sí. Així que per treballar a Goil has de saber anglès sí o sí.
1: Has de defendre'm anglès, sí.
3: Val.
1: Sí, sí. Si pots no defendre't, però a vegades nosaltres tenim reunions amb clients que són anglesos, o ens passem informació de noves coses que volem treure i és en anglès, o sigui... has d'estar familiaritzat amb un bàsic d'anglès. No fa falta que siguis el proficiency de l'anglès, ni molt menys, però...
3: Nivell usuari, no? Tu el domines, entenc, doncs, Joan?
1: Sí, no sóc natiu ni molt menys, però puc tenir una conversa normal d'hores amb qualsevol persona.
3: Que bé.
1: Amb un anglès decent.
3: Molt bé.
2: Vas estar als Estats Units.
1: Sí, sí, sí.
2: I allà parlàveu.
1: I a més... Sí, sí, clar. I jo fa molts anys que treballo amb clients que parlen anglès. Llavors...
3: Clar, fa que no perdis mai, no?
1: Sí que és veritat que costa més arrencar a vegades i que la fluïdesa es perd una mica i tot, perquè no el parlo cada dia, però això és com anar en bici. O sigui, a vegades falta una paraula, trobes un verb que no saps fer-lo i tampoc és la vida per trobar-ne un altre. Però sí, sí, és important, i és una cosa que jo de jove no valorava, l'anglès, no sé de què em servirà. I després em vaig arrepentir bastant de no haver destinat temps a aprendre anglès. Jo vaig anar a classes d'anglès i quan vaig marxar va ser... el punt d'inflexió que vaig dir, és que jo sempre l'explico, jo me'n vaig anar de 18 anys a Amèrica sense tenir ni idea d'anglès. Has de buscar la vida, o sigui, has de saber dir com puc creuar un carrer o on està tal direcció, és que si no,
3: yeah.
1: O sigui, no som índios, o sigui, d'anar parlant per senyals ni d'això. I allà vaig veure que vaig dir, hòstia, hauria d'haver prestat més atenció a l'anglès. Sí que penso que l'anglès no s'ensenya bé, t'ensenyen quatre coses bàsiques, o sigui, no ensenyen el trasfons de l'anglès, que és, no, això és un vehicle per... que tu siguis més competent a la teva vida en general, sigui professionalment, sigui perquè viatges o sigui pel que sigui, però sí, després em vaig apuntar a classes i vaig anar com 3 o 4 anys a classes, anava cada dimarts o cada dijous, no recordo ara, i sobretot el que a mi em va fer canviar tot va ser el parlar diàriament amb
3: sí, anglès. És com tot, eh? Allò, el moviment es demostra, no?, caminant,
1: és l'hàbit.
3: I l'idioma és el mateix.
1: És l'hàbit. Mirar pel·lis en anglès, mirar sèries en anglès subtitulades, escoltar música en anglès,
3: sí.
1: Buscar paraules que no entenc com es diuen, i ara amb la intel·ligència artificial és espectacular perquè li pots dir que et faci jocs, li pots dir que et faci un munt de coses per anar aprenent el...
3: El teu vaig sentir anglès. Que...

0: tard o d'hora el vas com assimilant, i llavors tal com s'escriu, tal com se sent, no sé si m'explico.
1: Sí, sí, sí. Llavors, però si no tens el vocabulari, clar, per saber què vol dir.
0: Ahí està, és a dir, que clar, és mica en mica. És a mica. És a dir, jo si de petit hagués vist la versió original amb subtítols en anglès, segurament ara podria parlar un anglès molt fluid. Que és el que vaig trobar que passava, perdó, anècdota personal, vaig anar de viatge ja fa molts anys, vaig anar de viatge a Argentina, frontera amb Brasil. Doncs de les dues bandes parlaven l'altre idioma perfectament, i és perquè escoltaven i veien la televisió del país veí.
1: Sí, sí.
0: I amb això aprenien l'idioma completament, tant el portuguès brasiler com el castellà argentí, i ho vaig trobar fantàstic, simplement per mirar la televisió.
1: Ja, aquí hi ha el problema, que és com ens creiem l'ombligo del món, doncs per què depèn de l'anglès?
0: Ja.
1: Quan parlem el castellà, ja la castellà és llengua universal, ja. sí, no. Però aquí com ens veiem el centre del món i l'ombligo, ja. Per què depèn de la decisió? Això no m'aportarà res.
0: Clar. Home, escolta'm, idiomes i tecnologia. Duolingo.
1: Sí, no.
0: Està rebentant, no, ja fa anys que ho rebenta, Duolingo.
1: Jo el feia servir per tema sobre el vocabulari i tal, jo el vaig fer servir.
0: És útil, eh? Sí, realment és útil?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo... ara amb la IA es pot anar més enllà d'això,
0: sí.
1: Però abans de la IA jo ho vaig fer servir bastant de temps, Duolingo.
0: No és vostre, no, Duolingo?
1: Encara no.
0: Una altra cosa ha fallat,
1: ja,
0: Joan.
1: Ja, bueno, a poc a poc. Poc a poc, no podem crear tot.
0: No,
1: no podem tenir un monopoli encara.
0: No, ja arribarà.
1: Ja arribarà.
2: Si ha d'arribar, ja arribarà.
1: No, farem que arribi, que és diferent. El si ha d'arribar implica que hi ha coses por ahí que fan que hagi d'arribar.
0: Un punt a l'atzar, no?
1: Un punt a l'atzar.
2: Sempre hi ha un tant per cent que tu no pots controlar i no pots...
1: Bueno, però si puc controlar el 90 en comptes del 60, doncs controlo el 90.
0: Exacte, has d'intentar una mica dominar el màxim possible. Va, ara sí, deixem-ho aquí, que tenim un parell de peticions musicals i vull acabar sense explicar-les. Joan, gràcies.
1: La setmana que ve.
0: Es veiem dimarts que ve, eh? Mantenim el dimarts.
1: Dimarts no, canviarem el dia.
0: Sí?
1: Si dimarts he de pujar a Barcelona, canviarem el dia. Va. Segurament... o dimecres o dijous, ja em diràs.
0: Ja en parlarem, perfecte.
1: Molt bé.
0: I Sílvia, també hem de parlar perquè ens queda encara alguna secció d'espai visual i que també l'acabarem de concretar.
2: Perfecte. Home.
0: Gràcies als dos, de veritat.
2: A vosaltres.
1: Que vagi bé, bon dia. Adéu, adéu. Bon dia.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Justament, tenim dues cançons demanades per dues raons diferents. Una d'elles és aquesta que sona, que la Maria Carme Galán, a través de WhatsApp, del 686-101-101, ens ha demanat això, una cançó de Jarabe de Palo. En podríem posar tantes. Però és que aquesta és molt especial. És, bé, en certa manera, la cançó pòstuma. Això ja té un pes important. Però és que, a més, és una cançó molt xula, perquè, tot i així, és una cançó que té molt d'optimisme. I la coneixeu de sobres. Eso que tú me das. I després acabarem amb una altra cançó que també ja us direm per què. Compañía, eres lo...

0: aprofitarem Jarabe de Palo, tot i que el trepitgem, eh? Disculpes per passar alguna trucada, que ens queden molts pocs minuts i la tenim i no la volem deixar perdre. El 977 15 70 69. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Sóc el Colet.
0: Què dius, Colet? Què dius? Com estàs?
1: Doncs mira, una part que se celebra les festes del barri.
0: Sí.
1: I la gent s'ho passa molt bé. Però noi, tenim el Kiki, el Kiki, el Kiki Can de la plaça Nova, que no hi ha manera, no hi ha manera en tot l'Ajuntament que us vagin a arreglar i de sentar i netejar i educar el Kiki Can de la plaça Nova.
0: Ja.
1: Perquè és llestimós que aquí al Vendrell tinguem una figura de Pau Casals amb aquell estat tan d'abandonament, quan tenim un museu allà mateix del... el Museu 10.
0: Sí, el Museu 10, just al davant.
1: Hi ha
0: sí.
1: La casa Pau Casals.
0: La casa de Riu.
1: Hi ha el Museu sí. Del Guimarà. I escolta, i quan passes per allí, veus allò del Pau Casals, la plaça Nova, hasta l'ànima cau als peus.
0: Va, ja ho crec.
1: Aquest dematí he passat dues vegades, perquè sempre que surto sempre hi passo especialment, i sempre està igual. Però avui encara hi havia més brossa, d'ahir de la festa del barri de la plaça Nova.
0: Ah, clar, sí.
1: I l'Ajuntament, jo ja entenc que l'Ajuntament hi ha molt gran al poble i hi ha molt de terreny per netejar. Però la plaça Nova, escolta, és la plaça Nova, tu, és el centre del Vendrell. I després tenim allí un personatge del Pau Casals que tothom passa de llarg. Saps com dir?
0: Sí, sempre queda com desapercebut. Doncs a veure si es pot posar solució.
1: I això que he parlat amb a vegades amb gent, els he preguntat, escolta, allò Pau Casals, no és que... Mira, saps què? Et treuen de sobre i no te'n fan cas.
0: Ja.
1: I passen de llarg.
0: Sí.
1: Però això no em queixo que els treballadors de l'Ajuntament. Em queixo els concejals.
0: Dels que manen, no?
1: Dels que manen.
0: Val.
1: O sigui, de sergento en amunt.
0: Ja. Sí. Instància superior.
1: Tots.
0: Sí.
1: És igual que sigui un que porti un departament com porti un altre. Tots.
0: Sí.
1: Tots ho tenen tot abandonat. Sí, i després també com aquí les quatre fonts que hi ha cap anant al pont de França, allò és la font de Lavapiés.
0: Sí.
1: Perquè aquest dematí ja s'hi rentaven els peus. I els he cridat, escolta, jo els he cridat l'atenció i quan estaven uns 20 o 30 metres d'una encara feien botifarra, saps?
0: Ja, sí.
1: I són persones vingudes aquí al Vendrell per les causes que siguin. Saps com ho dic?
0: Sí.
1: Que se n'enfoten de tot.
0: Bé, recollim, com sempre, aquestes coses, a veure si pot arribar algú a través d'aquest canal i d'ara que ho estem dient en directe. I t'agraïm que ho faci, Joan, que ens quedem sense temps.
1: Home, si personalment aquesta gent, aviam, i molta gent que no tenen cultura, són incívics, tenen cultura i no respecten la res, doncs mirar de temps mitjans de poder-los enganxar i avisar.
0: Sí, està clar. S'ha de posar solució, sens dubte, i tant sí. Que sí.
1: I després, per acabar, vull dir dues coses que també té coses a veure amb les bessures que tenim pels carrers.
0: Sí, molt ràpid, Josep, si es toca, es queda sense temps.
1: Tot això crea rates. I saps, quan jo era petit hi havia un cuento que en deien la rateta que es comprava l'escaleta,
0: Sí.
1: I després hi havia el flautista de Amelín.
0: De Amelín, sí.
1: Que va acabar amb la plaga de rates.
0: Sí.
1: I aquí a Vendrell, doncs, si va fent passar aigua pel torrent, ja tenim totes les rates ofegades.
0: No pateixis.
1: Si no ho dic, rebento.
0: Doncs ja fas bé per dir-ho, no pateixis. Gràcies, Josep.
1: I l'altre dia, encara que sigui... No, aquesta vegada el torrent el demanem més endavant.
0: Vinga, perfecte. Sí que avui
1: però
0: no tenim
1: si temps. El requiem de Mozart, un moment que tinguis un altre dia.
0: Vale, doncs vinga, ens ho apuntem.
1: Vinga, gràcies.
0: Gràcies, no, i ara, que vagi bé. I un minut i mig, justament per escoltar aquesta cançó que també ens han demanat. De fet, ha sigut la nostra companya, la Tere, que ens ha vingut a dir, a explicar de que s'ha conegut la mort de Bonnie Tyler. Una gran veu. I justament aquesta cançó, el Total Eclipse of the Heart, que és la cançó que ens apuntava justament la pròpia Tere. I és la que fa una estona que sona... I aquest minutet que ens queda fins a les 12 és la que acabarem d'escoltar. Gràcies per ser-hi, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.